0: Veurem què tal els hi ha anat, i després, a la setmana següent, a veure si la Fiesta del Cine, doncs, els acaba de donar una empenta.
1: Seguro que sí.
0: Una empenta necessària. És un plaer sempre escoltar el Pablo Mérida. Pablo, t'esperem la propera setmana. Que vagi molt bé.
1: Un abraç a tots.

0: explica que para que el ácido hialurónico oral tenga un impacto real, requeriría dosis mucho más altas de las que se intuyen en este tipo de formatos recreativos.
1: És una
0: Pero.
1: mica, com es deien, la medicina aquesta amb boletes, la homeopatia, la medicina aquesta amb boletes, no? Que es representava que hi havia allò en petites quantitats, deixa't estar. Les quantitats necessàries no sortiria aquest preu, el d'això, eh? És com quan diuen sal de l'Himàlaia, que és sal d'aquí al costat. I
0: Sí,
1: diuen que ha
0: sí.
1: vingut de l'Himàlaia, no tenia aires de l'Himàlaia. No, és que és una barreja, sí, una barreja. Hi ha un grapadet que vas agafar d'un viatge i la resta és autòctona, aquesta sal. Doncs aquí ve una mica... Bueno, el factor placebo, també. Ui,
0: Bueno,
1: és
0: pues
1: que
0: sí.
1: em bec aquesta aigua i estaré estupenda. No, miri, escolti, està estupenda perquè té 20 i pocs anys. Jo, quan tingui 50 i pico ja m'ho explica. Que estarà estupenda igual, però que no és qüestió de l'aigua, és qüestió de cuidar-se i en general. Home, el que sí em sembla interessant és el fet de que el jovent no tingui aquesta necessitat. Jo també, aviam, et llenço una teoria d'aquestes que ens agrada llançar. A veure, tu que tens contacte doncs, amb el jovent per la docència, per l'institut, a mi em dóna la sensació que és que els que ja tenim més edat, l'Anna i jo no som ben bé de la mateixa generació, jo sóc d'un anterior que ell, però sí que hem viscut mons en comú, i crec que associàvem més el fet de prendre doncs, la cervesa o el comata, o digue-li com vulguis, perquè ho associàvem a l'entorn nocturn, a l'entorn de nit, de sortir, no? Ara, les generacions més joves no surten tant de nit, perquè ja poden sortir durant el dia, és a dir, ja socialitzen durant el dia, nosaltres no ho fèiem. Per tant, el socialitzar de dia, doncs no necessites tant aquesta activació que et mantengui despert o que et doni aquest puntillo, no?, que es podria dir llavors. No, perquè ja és més el dia normal. En el dia normal ja es fan les relacions, ja parles amb qui vols, no has d'esperar a veure si vindrà aquella persona. No, perquè ja, si vols, hi parles i ja està, perquè tens el WhatsApp o tens l'Instagram, no?
0: Fíjate que esto yo creo que se puede enlazar con el otro titular que te traía y simplemente añadir que lo que no se habla de la bebida esta de skincare es el azúcar
1: Claro,
0: que lleva 10 gramos por lata, aunque dice que es baja en calorías y sin edulcorantes, pero bueno, 10 gramos son dos torrones. Pero
1: sí.
0: bueno, enlazando con el otro titular, si nos da tiempo, David,
1: Sí,
0: es
1: tan.
0: que sale más barato y da menos ansiedad, reza así el titular. El solo maxing es la respuesta a la generación Z a la asfixiante industria de las citas.
1: A veure.
0: Y ahora entenderás a dónde te lo quiero llevar. Dice, la
1: Venga.
0: inflación, la crisis de la vivienda y la fatiga digital hunden el uso de las apps de cita.
1: Fixa't.
0: Frente al desgaste emocional y los números rojos en el banco, el solo maxing se impone como la única salida racional para proteger la salud mental.
1: El solo
0: El solo
1: màxim
0: maxing.
1: és vol
0: Sí.
1: dir jo estic bé així, que tal com estic, no? Vol dir...
0: El solo maxim es como decir controlar el gasto mensual a derivarlo a tema citas.
1: Vale.
0: Fíjate que la base aquí yo creo que se puede entrelazar con el por qué a lo mejor las nuevas generaciones no beben tan alcohol como las anteriores. Y es un tema económico. Si tú sales a tomarte algo con alcohol, bueno, pongamos el ejemplo de una cerveza, es muy probable que no te bebas solo una.
1: Ya te entiendo.
0: ¿Vale? En cambio, si tú te tomas un café, no te vas a tomar tres cafés, te tomas uno.
1: Sí.
0: Por lo normal, a ver, hay gente que sí, ¿eh? Mi querido padre se toma dos cafés, pues.
1: Sí.
0: Pero
1: Bueno,
0: quiero
1: i
0: decir.
1: si no t'ho pots permetre, perquè és molt més econòmic possiblement que la cervesa o que els
0: Ahí
1: combinats o el que
0: está.
1: sigui.
0: Es mucho más, seguramente, mucho más económico tomarte un batido de lo que sea, y
1: Ya,
0: aunque
1: ya.
0: te cueste sus 5 euros, que tomarte una copa en Barcelona que te va a salir por 8 o 10,
1: No, no, está claro.
0: mínimo. Y de batidos te tomas uno. Y de copas, por lo mejor también te tomas más de una. Entonces, si vas sumando por un lado el tema del alcohol, puede tener sentido. Y si lo sumas junto con esta otra noticia que nos habla de que es como que frenan incluso el tema de las citas, pues no gastar tanto,
1: Fixa't.
0: por controlar más el gasto.
1: Sí. Perquè saps que hauràs de sortir, o hauràs de quedar algú, o hauràs de prendre algú, o haureu de sopar, o haureu del que sigui, no?
0: Claro, es que la noticia te dice, y lo dice así literal, dice, notificaciones en pantalla del móvil, aviso del cobro del alquiler, estado de la cuenta bancaria, el catálogo interminable.

Com allò de que dèiem de que primer les pel·lícules feien una petita pausa per ficar anuncis i ara veus anuncis i entre els anuncis et fiquen un tros d'una pel·lícula. Vull dir que al final ja canvia una mica l'ordre de les coses i en aquest cas doncs és així. Molt interessant tot això. Ara fem una pausa perquè ens posin el dia dels serveis informatius i a la tornada hi ha hagut esdeveniments i recomanacions que sempre volem tenir de videojocs amb en Dani Martín Corso 89. Fins ara mateix, ara tornem.

Si féssim memòria i preguntéssim a molts espanyols on eren les tardes del 96 al 99, què miraven a la televisió, molts respondrien que una sèrie. I és que si eres espectador de la tarda, la resposta potser era òbvia. Eres davant del televisor veient la Julia Ponce, la caixera de súper que resultava ser hereva d'una família poderosa i que tenia més enemics que ningú que no fos president, per exemple, d'una república bananera. Estaves mirant El Súper, històries de todos los días. I sense saber-ho, estaves assistint al naixement d'un format televisiu que canviaria per sempre la manera de fer ficció a Espanya.

0: El punt de partida el trobem al setembre del 1996. Telecinco era llavors una cadena amb 6 anys de vida. Havia nascut el 3 de març del 90. I amb una graella de tardes plena de telenovel·les llatinoamericanes. Topacio, Cristal, La dama de rosa, Santa Bàrbara... El públic espanyol havia après a menjar culebrots forans perquè no n'hi havia cap de propi. Però la cadena tenia la intuïció que hi havia una oportunitat. Si els espectadors s'enganxaven a drames de famílies veneçolanes o personatges mexicans, per què no s'enganxarien a una història espanyola, amb personatges d'aquí, en un escenari reconeixible? La resposta estava en un supermercat de barri de Madrid. Un escenari que a primera vista no semblava el lloc natural per a intrigues dignes d'una telenovela clàssica. Però que a la pràctica resultaria perfecta. Un espai tancat on persones de classes socials diverses coincidien obligatòriament cada dia. La producció va anar a càrrec de Zeppelin Televisió i Diagonal Televisió, la productora catalana que tenia experiència en ficció diària, hereva de les telenovel·les que havien triomfat a TV3. I el protagonisme recauria sobre una actriu que en aquell moment era pràcticament desconeguda per al gran país, Natàlia Millán, nascuda l'any 69, ballarina i actriu de formació sòlida, que havia treballat al teatre i en papers petits a la televisió. La casualitat va voler que, just quan van estrenar el súper, Millán estava en un anunci de televisió de productes de neteja, protagonitzant-lo com a actriu anònima. De cop i volta, la dona de l'anunci del lleixiu tenia nom i cognoms i 3 milions d'espectadors cada tarda. Que és una manera de fer-se famosa que no estava als plans de ningú, però que va funcionar millor que qualsevol estratègia de màrqueting. El repartiment tenia la característica que va convertir-se en un dels elements més elogiats de la sèrie. Era de cares poc conegudes, excepte alguns veterans, com Paca Gabaldón, que havia passat del cinema del destape dels anys 70 a ser un dels rostres més respectats de la televisió espanyola, Andrés Resino i Mercedes Alonso. La majoria del repartiment eren actors que el públic no associava a cap paper anterior. Això creava una sensació de credibilitat que les telenovel·les llatinoamericanes, amb el seu to clarament operístic, no podien oferir. Aquí la gent semblava gent, gent normal. Els conflictes semblaven conflictes normals. I el supermercat semblava un supermercat com el que podríem trepitjar qualsevol de nosaltres, no un escenari de cartró pedra d'un estudi de Caracas.
1: Y ahora con lo del embalse, pues menos ganas. O sea, la mayoría de mi familia se ha venido a Madrid hace tiempo ya, lo que me quedan allí pues son parientes lejanos.
2: Claro, si mi madre tampoco se hacía la idea. Bueno, y ahora se ha venido aquí mi primo Ernesto, ¿te acuerdas de él?
1: Ernesto, el que estaba casado con María, la de los del Olmo, que vivían en la plaza.

0: Uy, me dio a mí en la cabeza que era muy guapo, muy buen mozo, ¿no?
1: Era y es. Pues María, su mujer, murió.
0: Oh.
1: Y entonces él lo que hizo fue irse con sus hijos a casa de mi madre porque solo no podía con la casa.
2: Señorita Julia, ¿sería tan amable de venir un momento? Con respecto a lo que me ha dicho esta mañana, está bien, váyase a las 2:30. Pero que conste que a mí el cursillito ese de marras me parece que solo sirve para meterles pájaros en la cabeza.
1: Pues a mí me está resultando muy interesante. Me gusta mucho.
2: No le había de gustar después de haberle enchufado allí el señor Torres.
1: Perdone, Fernando, pero a mí no me ha enchufado nadie, ¿eh? Además, que yo sepa, han pasado por allí casi todos los empleados de la cadena. ¿O es que usted cuando fue iba enchufado?
3: Les primeres promocions de la sèrie van ser una operació de màrqueting pensada de manera molt intel·ligent. Mesos abans de l'estrena, Telecinco va publicar anuncis a la premsa escrita anunciant un nou supermercat que arribava a les llars espanyoles, sense cares, sense logotips de cap canal, sense menció explícita que fos una sèrie. En lletra petita al peu es podia llegir que es tractava d'una ficció. Era un viral analògic en l'era prèvia a internet. La campanya va generar prou desconcert com per convertir-se i convertir l'estrena en una conversa prèvia, que és exactament el que buscava l'estratègia de comunicació perquè funcionés. L'estrena va tenir lloc el divendres 6 de setembre del 1996 en prime time, una decisió que deia molt sobre les expectatives de la cadena. I a partir del dilluns, dia 9, la sèrie va ocupar la franja vespertina de dilluns a divendres, amb episodis d'uns 25 a 30 minuts. La durada era la d'una sitcom americana, però el to era el d'un colabrot. I la barreja funcionava amb una naturalitat que sorprenia fins i tot els seus creadors. La primera temporada va aconseguir una mitjana de 3 milions d'espectadors. Per una sèrie de tarda de dilluns a divendres amb actors desconeguts, ambientada en un supermercat, eren unes xifres que no tenien precedents a la televisió espanyola. L'equip de guionistes de la primera temporada era una combinació heterogènia i, en retrospectiva, fascinant. El capità era Rodolf Cirera, un dramaturg valencià amb una trajectòria sòlida al teatre, que anys després seria un dels artífexs de Mar en tiempos revueltos. Al seu costat hi havia Marta Molins, Antonio Onetti, Nacho Faerna, Antonio Prieto i un jove escriptor i periodista veneçolà que havia arribat a Espanya arrossegat per l'èxit de les telenovel·les que havia coescrit a Caracas. Es deia Boris Izaguirre. Havia coescrit La dama de rosa i Rubí rebelde per a Radio Caracas Televisió, dues de les produccions que Telecinco i Televisió Espanyola havien emès amb molt d'èxit a principis dels 90. I quan va arribar a Espanya, va trobar, al costat del súper, la porta d'entrada a la televisió nacional. El que ningú podia saber en aquell moment és que Boris, 3 anys més tard, apareixeria a Cròniques Marcianes i es convertiria en un dels personatges televisius més inconfusibles de la seva generació. El guionista de la Julia Ponce acabaria nu davant les càmeres de Javier Sardà. La televisió espanyola és així.
4: Hola, Julia.
1: Hola, ¿cuánto tiempo?
4: Demasiado, al menos para mí.
1: ¿De verdad? No tuve esa impresión la otra noche.
4: Lo dices por el plantón. Lo siento. Me surgió un compromiso, un compañero que estaba retirándose y prácticamente me arrastraron. Intenté llamarte, pero el móvil no tenía cobertura, ya sabes lo que pasa.
1: Ya. Y no había un teléfono normal en ninguna parte. Y ayer, tampoco había cobertura ayer. Bueno, estoy trabajando, así que vamos a dejarlo. ¿Sabes cómo se llaman estas flores?
4: Te quiero. ¿Son para ti?
1: Gracias, pero no se aceptan propinas.
4: Son heliotropos, lo que significa te quiero.
1: A ver si lo he entendido bien. La palabra heliotropo, traducida de alguna lengua arcaica, significa te quiero, o pretendes decirme te quiero regalándome esta plantita que has cogido de aquel estante.
4: Las dos cosas.
1: Muy interesante. Para haberlo pensado antes de ayer.
3: La sèrie es va prometre des del primer moment abordar temes que la televisió espanyola de l'època tractava amb molta precaució. La sida, el lesbianisme, l'incest, maltractaments, abusos de poder... En un format de tarda, en franja familiar, davant d'una audiència que anava dels avis als adolescents, que la sèrie tractés aquells temes sense que la cadena rebés una pressió social massiva, diu alguna cosa sobre el moment. Espanya el 1996 era un país que ja portava prou anys de democràcia com per normalitzar a la petita pantalla allò que existia als carrers, però que la televisió tendia a ignorar. El súper no va inventar la valentia, però la va practicar

0: Segur que heu sentit a dir que cal que per poder mantenir doncs, l'economia, l'estat del benestar, les pensions, que cal que hi hagi molta feina, que hi hagi molta gent treballant, que hi hagi poc atur. Això més o menys s'ha pogut entendre sempre, però el que ens expliquen determinats estudis i determinats informes és que tendíem a pensar que tots els treballs aporten aquesta caixa comú, aporten el que seria doncs, aquest estat de benestar. I s'està comprovant que això no és exactament així, sinó que hi ha molts llocs de treball que al llarg de la seva, diguem-ne, aportació, el balanç surt negatiu. I per això en volem parlar amb el Jordi Franc, que és doctor en economia, expert en micro i en macroeconomia i professor de l'economia a la Facultat de Ciències Socials de Manresa. Jordi, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, encantat.
0: En aquest cas, és que es parla en aquest informe Fènix d'un 38% de l'ocupació, però sobretot d'un 40% dels nous llocs de treball. Quan es parla que ha de venir molta gent i que s'ha de regularitzar molta gent perquè vingui a treballar, si el 4 de cada 10 d'aquestes aportacions són de saldo negatiu, això ens ho ha d'explicar un expert, Jordi. Com ens ho pots explicar? A veure.
1: Bé, t'ho has dit ja molt bé. És un informe alarmant. Per altra banda, té la virtut de que ho signen tres dels més prestigiosos economistes de casa nostra, com pot ser els professors Miquel Puig, Modest Guinjoan i Quadres Morató. Per tant, diguem que posen negre sobre blanc una qüestió, diguem, per altra banda, coneguda, sabuda, debatuda, fa molts anys que se n'està parlant, però ells ho quantifiquen i, per tant, està molt bé que surti aquest informe Fènix amb el diagnòstic en fan de l'economia catalana i també amb les propostes. Bé, com tu molt bé deies, aquí tenim aquest estat del benestar, que podríem parlar si és més benestar de l'estat que no pas una altra cosa, que és molt car, això certament. Els serveis públics, doncs, sanitat, educació, etc, no són gratuïts i s'han de pagar. Llavors, ells ho quantifiquen que uns ingressos de mitjana de 30.000 euros any és la frontera a partir del qual comencem a contribuir a l'estat del benestar. És a dir, qui cobra més de 30.000, qui té uns ingressos superiors a 30.000 euros any, contribueix, paga més impostos que no pas el que rep amb el valor dels serveis públics. Ara, com tu has dit, un 40% i, bueno, o qui està per sota de 30.000 euros, que són molts, molts, molts llocs de treball i un alt percentatge de l'economia catalana, aquests són subvencionats, subsidiats. Aquests paguen menys impostos que el que reben amb serveis públics. I, clar, això és un problema.
0: Molts cops es diu que bé, que vingui molta gent, que hi hagi aportació, salva l'economia, però entenent com ha estat sempre això del sistema de les pensions, que algú li diu estafa piramidal, bé, la qüestió és de que els que treballem ara paguem les jubilacions de qui s'ho ha guanyat, però possiblement, com això segueix així, els que també ens ho han guanyat ara no la cobrarem, la pensió. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que no està acabant de funcionar. I, per tant, potser estem salvant els mobles ara amb tota aquesta, diguem, nous jocs de treball d'en sectors de baixa productivitat, però allò que es deia del pan per avui, hambre per a mañana, no?, possiblement.
1: Aviam, caldria separar el que és les pensions de jubilació del que són els serveis públics, com sanitat, educació, serveis socials, interior, justícia, etc. L'informe es refereix específicament als serveis públics. En principi, les pensions es paguen amb cotitzacions socials, contributives. Crec que un altre dia ja vam parlar d'aquest tema, que certament està molt desequilibrat amb la qüestió demogràfica. Però aquest informe Fènix no posa el dit sobre la llaga de les pensions, que és una llaga i molt profunda, sinó que el posa sobre una altra llaga, que és el finançament dels serveis públics, que es paguen amb impostos. Ja no serien cotitzacions socials, és a dir, el que paguem a la Seguretat Social, no?, per la part del treballador, per la part de l'empresa, que al final tot surt del treballador, sinó el que paguem amb impostos. IRPF, IVA, impost de societats, etcètera.
0: Sí. Llavors, clar, aquests impostos sí que haurien de semblar de que bé, doncs que generen aquest benestar, però clar, si pensem, Jordi, el que per exemple diem, no, bueno, pues això ve molta més gent, aportem molt més, sí, d'acord, però amb tota aquesta gent, hem de fer servir els mateixos transports públics, hem de fer servir els mateixos hospitals. És molt complicat tot això de que perquè s'entendria, ve més gent, doncs necessitem més hospitals, necessitem més transport, i això s'ha de pagar. Llavors, del que ens està dient aquest informe, del que ens comentes, difícilment podrem pagar més hospitals i més trens, per entendre'ns, no?
1: Val, aquest és el problema. A nosaltres ens diuen la meitat de la pel·lícula, sempre d'una forma interessada, de que venen molta gent, és cert. Hem passat de 6,2 milions a 8,2 milions de població a Catalunya entre 2000 i el 2024, i ens diuen el PIB total creix, i creix més que la mitjana d'altres països europeus referencials. Ja, però el que no ens diuen és que creix en PIB per càpita, PIB entre població, i aquí sí que ja no creixem, estem estancats. Només un 0,4% anual, que és una misèria. Aviam, i això ens hauríem de fixar en altres períodes de la nostra història recent. Per exemple, entre 1980 hi ha democràcia i el 2000 la població a Catalunya no va créixer. De 6 milions només passem a 6,2 milions. Mm-hmm. En canvi, el PIB per càpita, com que la població tampoc va augmentar molt, el PIB per persona va augmentar un 4% anual. És una molt bona dada. I si agafem una mica enrere, des del 1955 fins al 1980, per tant seria el desarrollismo espanyol, sí, sí. I per tant l'etapa final de la dictadura, aquí la població va augmentar moltíssim a Catalunya, de 3,5 milions a 6 milions. Però el PIB va augmentar també més que moltíssim, i el PIB per càpita augmenta un 4%, també un 4%, que és una xifra boníssima. El qual vol dir que els que van venir d'aquesta immigració en temps del desarrollismo, que no era estrangera, sinó que era bàsicament nacional, sí. es van integrar productivament, en general, i socialment potser també, i en tot cas han donat molt bon rendiment. Ara, el problema el tenim amb la immigració que ve a partir del 2000 fins ara. Aquí ja és una altra història.
0: Clar, a més, l'altre dia no recordo qui comentava, que quan es compara amb aquell augment, que podríem estar parlant d'aquests 2 milions, no, més o menys, de persones en aquell moment i en ara, salvant les distàncies, tots recordem o tenim present quantes grans zones de construcció es van fer a Barcelona mateix, a Canyelles, a Cornellà, a Bellvitge, grans zones on es va fer moltíssima construcció. Avui dia no està passant. És a dir, aquí hi ha molts factors que, si comparem aquestes dues grans onades migratòries, hi ha moltes diferències, a part que, del que ens estàs dient, Jordi, en aquella època la gent es va ficar no només a treballar, sinó a integrar-se des del punt de vista de crear riquesa, és a dir, tallers mecànics, mil i una professions, no? Anem a dir de possibilitat de que no sigui baixa productivitat. Ara el que estem omplint són cafeteries, supermercats de 24 hores i negocis que difícilment són rentables.
1: Sí, jo animo els lectors a que es mirin aquest informe, que està molt bé, molt clar, molt detallat, es pot trobar a la xarxa, es diu Informe Fènix, on detallen, efectivament, quines són les productivitats dels diferents sectors. Amb la indústria estem bé, val? Estem a 47 euros per hora, no? I el problema és que, clar, hi ha poc gruix d'indústria a Catalunya, són 456 mil ocupats, però en general l'informe és engrescador. El problema el tenim amb els serveis, on hi ha 2 milions d'ocupats, on la productivitat baixa 37 euros per hora, i on especialment hi ha un gruix molt important de molt baixa productivitat, on, doncs ja ho sabem, on ens ho podem imaginar, hostaleria, turisme, per tant, comerç al detall, activitats administratives i serveis personals, que certament estan moltes vegades integrats per persones immigrades de baix nivell qualificatiu.
0: Mm-hmm. Clar, això el que fa és que aquestes persones, doncs sí, és a dir, quan estem dient que s'han d'incorporar molta gent a treballar, doncs sí, és una cosa positiva. Clar, s'ha de portar també a que es cotitzi, i a que no es faci una feina, anem a dir, en bé, que aquesta no porta, no, diguem-ne, tot això s'entén, però clar, el que està dient l'informe és que els números no surten i que

0: en general es tendeix a pensar, bueno, tot anirà bé, i no, o sigui, simplement s'està detectant i estaríem a temps si hi posem remei, però el que preocupa és que sembla que no s'hi vulgui posar remei, oi?
1: Bueno, efectivament, o sigui, l'informe posa l'alarma, diguem, aquí ens estem engreixant, això clar, és només clar. Greix, no clar. Hi ha fibra aquí, eh?
0: Exacte.
1: Després, això hi ha un primer apartat, ho diu d'una forma clara. De fet, insisteixo, ja era bastant conegut i per tant ja es debatia bastant. La segona part de l'informe ja són les mesures.
0: Mesures com i recomanacions, no?, que això. Posen. Sí, sí.
1: Sí. Clar, aquí ja és més discutible, perquè una mesura diu, bueno, doncs hem de canviar el model de turisme. Bueno, ja, aviam, teòricament, l'administració pública podria canviar el model de turisme de baix valor afegit, de platja i sol i platja, posant, per exemple, doncs, molts impostos o més impostos, diguem, als turistes, o bé restringint llicències a hotels de dues, tres estrelles d'aquest tipus, o prohibint, per exemple, dormir a la platja, orinar als espais públics, etc. Amb impostos i amb mesures restrictives dures, teòricament podria redreçar una mica aquest model que tenim de baix valor afegit. El problema és que no ho farà, ja sabem que no ho farà, perquè hi ha molta gent a darrere, és un lobby molt potent, és un grup d'interès amb moltes pressions poderoses que tenen un contacte amb l'administració pública i que, per tant, difícilment ho canviaran, aquest model. Llavors, què tenim? Bueno, doncs que si estem a 8,2 milions, això se'n va al 2050 a 10,2 milions, és a dir, això continua i s'agreuja. Aquesta és una mesura que està en l'informe. Una altra mesura igualment discutible és que plantegen controls d'immigració. Això és raonable, però no són competències autonòmiques.
0: Clar, clar.
1: Ni d'entrada ni d'expulsió de sortida. Aquí l'únic que podem fer és integrar el que ens ve. I, bueno, el que ens ve doncs, està molt desajustat perquè són activitats de molt baixa productivitat.
0: Clar, quan a més, en alguns d'aquests casos podríem dir, home, doncs mira, jo què sé, fons Next Generation, no?, que hi ha, doncs vinga, anem a invertir en qualificar, no?, en dotar de capacitats a tota aquesta gent que ve. Clar, però això ja ho podíem fer amb la gent que teníem. Vull dir, això requereix un temps i una inversió i que després això, doncs, repercuteixi al territori i no que després se'n vagin a una altra banda. Vull dir que és complicat aquest tema. No és immediat, això, per exemple, no?
1: No, ni molt menys. La integració social, per exemple, l'idioma, no?, les dificultats posar en perill una mica la identitat nacional, clar, això no es reverteix fàcilment. Són immigració que bàsicament ve de Llatinoamèrica, del Marroc, els de Llatinoamèrica continuen parlant el castellà, difícilment el català, i els del Marroc pues, entendran el català, però entre ells parlen el seu idioma. En aspecte educatiu, el mateix, la formació no és d'avui per demà, això requereix temps i requereix recursos. Per tant, no sé, avui hem vist, per exemple, com els docents han votat no a la proposta d'acord entre els sindicats i el Departament d'Educació. Aquí hi ha problemes greus. D'alguna manera estan relacionats, perquè, clar, quan ve tot aquest gruix d'immigració, on es patega? Bueno, a l'escola, una escola inclusiva que, per tant, els ha d'integrar tots dintre una aula. Com es poden formar aquí persones que no saben ni coneixen l'idioma? Clar, és molt difícil, no? És molt difícil, i més sense recursos. També tenim problemes de sanitat, els metges estan cremats, no? És a dir, clar, aquest model que tenim d'estructura productiva disfuncional és transversal i afecta a tot arreu de la societat.
0: Aquí també es parla del sistema fiscal i de com constantment doncs, qui ha de finançar, no? Allò que diuen d'altres de qui paga la festa, no? Doncs és el que es penalitza les rendes de treball i l'estalvi. I això és un element que desgasta moltíssim, no? Perquè sembla que, bueno, tot el que pugui ser, doncs això, no? Ara mateix el que vagis a una boda, no? I tot el que els hi donis de guardiola perquè puguin fer un viatge han de declarar un 20% o un 25% o el que sigui. I dius, home, aquí tots sembla que sempre ens apretin els mateixos, no? En canvi, segons quins sectors de baixa productivitat, doncs s'afavoreix que obrin aquests negocis. Potser ho hauríem de dificultar més i facilitar els que són de més qualificació, no?
1: Sí, d'acord. I de nou aquí, teòricament, l'administració pública hi té eines, sigui via fiscal, amb els impostos, sigui via, doncs, de restriccions i de prohibicions, fins i

0: tot o de normes més restrictives. Però, de nou, està molt limitada i molt condicionada, perquè, per exemple, l'aspecte fiscal carrega molt d'una forma desfavorable sobre el treball. Les rendes del treball estan molt controlades, doncs estan molt gravades.
1: Sí.
0: En canvi, les rendes del capital, al ser més mòbil i, per tant, no ser tan controlat per part d'Hisenda, que Hisenda és pública a nivell espanyol, no catalana, les rendes del capital estan menys i menys gravades. Per altra banda, a Catalunya, de nou, per el mateix, estan tan tensionats els serveis públics per aquesta immigració de baix valor afegit, representa doncs, que falten diners. Falten diners per l'educació, per la sanitat, pels serveis socials. I, clar, això s'ha de finançar amb impostos, es reclamen més impostos de Madrid, però també la Generalitat és de les comunitats autònomes que posa més impostos propis. Doncs, clar, tot això, sobretot si ho comparem amb comunitats com Madrid, que són molt més business-friendly, doncs, clar, posar més impostos, això de nou desincentiva l'emprenedoria, el treball, l'ocupació, i clar, és un cercle bastant viciós.
1: Sí. Jo et volia preguntar, Jordi, perquè aquest és per mi un tema clau, i és el que una de les mesures que està proposant és incrementar el salari mínim, no? I llavors això, sempre que penses en això, penses en aquells youtubers o streamers que diuen, bueno, pues que fabriquen més diner, no? Perquè no han anat a classe quan parlen d'economia i de la inflació i tot això. Però si parléssim d'incrementar el salari mínim, o per exemple, quan es fan polítiques d'això, de donar papers, etc i tal, jo sempre penso, home, quan em diuen que és perquè així hi haurà més gent cotitzant, jo dic, d'acord, però llavors comencem a fer inspeccions, no, de treball, i comencem a assegurar-nos que tothom realment està cobrant aquesta nòmina que hem pujat, perquè si no, no serveix de res, no?
0: Sí, efectivament, molt bé has dit així. Això és un brindis al sol, dir, no, com que paguen pocs impostos perquè tenen un salari massa baix, la solució és incrementar el salari mínim i pujar-lo fins que paguin suficients impostos per finançar els serveis públics que consumeixen. Això és absurd, això és una bajanada, perquè, aviam, no es pot augmentar el valor del treball d'un dia per l'altre i no es poden augmentar els salaris d'un dia per l'altre. Això és un procés de productivitat, d'augment de la productivitat, que és llarg i costós. Si això s'apliqués, el que hi haurien dos efectes. El primer és que hi haurien acomiadaments massius, perquè a l'empresari no li surt a compte mantenir treballadors de molt baix perfil productiu amb sous que haurien augmentat. I el dos és que hi hauria, doncs, economia submergida. Potser alguns continuarien, però, clar, no pagarien el que haurien de pagar i, per tant, això seria, doncs, il·legal. Problemes en els dos casos.
1: El tema de les inspeccions de treball ho considero absolutament fonamental, perquè és la manera d'assegurar als empresaris que vulguin tenir males praxis de contractar gent, doncs, que no se'ls paga el sou o que directament no tinguin ni contracte, doncs, perquè les multes serien potents. I les multes també és forma de recaptar diners, és a dir que no només recaptes diners, sinó que a sobre fas una mica allò de docència, no? Diguem, de que la gent sigui conscient que obrir un negoci, quants obren i tanquen al cap de poc temps, no? Això no té cap mena de sentit, això, alguna cosa no ha funcionat aquí.
0: L'informe parla d'algunes activitats i imposa exemples i ho quantifica amb números, ben clar, de subvencions amb algunes activitats. Clar, tu parles de comerços, però, per exemple, ell parla, o l'informe d'hostaleria, fins a 3 estrelles posa que hi ha 6 euros de subvenció per cada pernoctació a la gent que ve, que, a més, en un 80% són estrangers, en el sentit que aporten menys del valor del que consumeixen. Sí. Un altre exemple, i aquest sí que ja ens toca molt de prop a la Catalunya central, amb comarques com Osona, per exemple, que depenen molt del porc, és que ja ho quantifica en 9 euros de subvenció per tona de porc, que a sobre s'exporta en un 75% a l'exterior.
1: Clar,
0: el sector porcí, el que passa és que el preu del porc és com una commodity, el preu de venda ve donat pels mercats. Llavors, l'únic que poden fer els empresaris per ajustar-se és reduir costos laborals. Llavors, clar, això porta el que tu deies, a condicions, a falsos autònoms, i a condicions, pues, una mica, bueno, que s'haurien de controlar.
1: Aquí el que queda clar és que, gràcies a que hi ha aquests informes, és una, com molt bé ens deia el professor Jordi Franc, és una manera de posar negre sobre la banca, és a dir, és una manera de dir, ep, atenció, això que podem intuir, o això que podem pensar, o això que els experts dieu, doncs tenim dades i ho podem demostrar. A partir d'aquí, això és el que hauria de sortir a debat, dir,

0: sí, i dia també al Parlament, al Congrés, als ajuntaments, a tot arreu, entenent, molt, com molt bé ens deia el professor, que hi ha certs aspectes aquests que són venen condicionats per Espanya, per Madrid i no per Catalunya, no són competències. Però si el debat el tenim de veritat i parlem d'aquestes coses que són les importants, podrem dedicar menys temps a les coses no tan importants i les que això són de primera necessitat. Professor, si no reaccionem ja, la cosa està complicada, no?
1: Sí, sí, cal canviar aquest model. Però, de nou, si no fem res, no canviarà sol, perquè les inèrcies són molt, molt fortes.
0: Exacte.
1: Ens portarà a un 2050 amb 10,2 milions de persones aquí a Catalunya amb les dinàmiques que hem parlat ara fa un moment.
0: Sí, sí. Doncs fent un joc de... fent una mica d'humor d'això que ens diu de que podríem... hem passat pràcticament res de 6 a 8 milions i que ja ens en anem en 10. Pues, si llegeixo notícies com que es plantegen un tercer una tercera via de rodalies per sota de la Diagonal que deien, home, posin 4 ja, saps què vull dir? Ja, avancem-nos una mica, vull dir, no mirem lo d'ara, ja mirem cap a on anem, no? Pues ja que fem el forat, doncs fem el forat una mica més gran. Previsió, la previsió, l'anàlisi i escoltar els experts. Jordi Frank, és sempre un plaer escoltar-te. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
1: Gracias, un placer.
2: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
3: Estás escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David.

0: Totes les setmanes a Nits de Ràdio sempre ens agrada fer una visita, una parada al món del coaching perquè ens ajuda, ens dona aquest, jo li dic aquest refrigerio, aquest tentempié que ens ajuda a seguir amb la vida, que és un repte apassionant, però que ens va bé que de tant en tant ens parem com amb una cadireta a reflexionar una mica perquè ens dona forces, ens dona un camí, ens dona una reflexió que ens va molt bé. I això ho fem amb en Jordi González Guillem totes les setmanes. Jordi, bona matinada.
1: Bona matinada a tu i a tothom, a tots els oients. Sí.
0: Perquè això és un viatge sense fi. Bueno, té una fi, però mentre no tingui la fi, doncs hem d'anar agafant una mica d'embranzida, hem de recuperar, hem d'habituallar, com si fos una competició, hem de fer la nostra begudeta. I avui ens fas reflexionar sobre precisament aspectes de la vida amb el títol de La rotonda emocional. I això em sembla que és molt bon símil al de la rotonda, Jordi.
1: No, és veritat, no, perquè al final us tenim que nutrir i hidratar molt a la vida emocionalment. Mira, jo li dono una expressió dintre del coaching a la psicologia que descriu l'estancament i la manca d'avanç. Es manifesta quan fas voltes i una vegada i una altra sobre els mateixos pensaments, preocupacions o conflictes, sense prendre una decisió definitiva a trobar una sortida. Això passa molt, molt sovint.
0: Aquí la persona, el pacient, el client et pot estar dient, Jordi, escolta, és que no avanço i en canvi vaig cansat, vaig cansada. És a dir, perquè té la sensació que no avança, però en canvi que no descansa també, que és l'efecte de la rotonda, no? El d'estar en moviment, el d'estar avançant, però el d'estar-se movent però no avançant en la direcció o en el camí que voldria, oi?
1: És que quedes atrapat en aquesta rotonda.
0: Sí.
1: Saps per què? Per por a equivocar-te en saber que hi ha diferents opcions, que a vegades, clar, quan més opcions tens, a vegades tens temor a triar la incorrecta.
0: Sí,
1: saps?
0: Sí.
1: I et paralitza, perquè moltes vegades n'hi ha un excés d'anàlisi, saps? N'hi ha gent que pensa massa sense passar l'acció, saps? O sigui, moltes opcions, molts pensaments, però en canvi poques decisions.
0: Tot aquest anàlisi, tots aquests aspectes poden també tenir a veure amb expectatives pròpies, sí, o externes. I quan més expectativa hi ha, més por pot haver aquest fracàs, no? Més por, si fem l'altre símil més pel·liculero, seria aquell tir lliure, quan ja no queda temps, que si fiques el teu tir lliure guanyes, no? I tota la gent està expectativa. I si no, fallaràs, no? Aquell bloqueig, quan precisament el que busquem a la vida és constantment estar tirant aquests tir lliures, no? En el bàsquet, en aquesta situació en la que la teva decisió, que depengui de tu, és fantàstic. Vinga, endavant, i escolta, si guanyem el partit, fantàstic, i si no, igualment ha estat un viatge meravellós. És a dir, que al final prendre aquesta decisió molts cops és dir, bueno, ja veurem què passa, però estan segurs, no?, del que vols fer.
1: Sí, mira, tu ho deies en el bàsquet, el tiro a 6-25, mira,
0: sí,
1: a veure, anem a veure. És que
0: aquell triple en l'últim segon, no?
1: Sí, però a vegades dona un partit, o perds un partit, dona un partit. A la vida, el que, mira, és com tot, com un adelantament en cotxe, o en moto, o en bicicleta, el que sigui. Mira, a la vida, quan tens de dubte, val més que no tiris, o val més que no adelantis a la vida. Mira, saps el que passa? Que a vegades volem intentar canviar els altres, mitjançant el reclam, O sigui, en canvi, saps, moltes vegades volem que les circumstàncies canviïn. En vez d'actuar sobre allò que tu pots controlar.
0: Exactament. Allò que sí depèn de tu,
1: Clar, és que moltes coses depèn de nosaltres.
0: Sí.
1: Clar, però clar, mira, un factor clau per sortir d'aquesta rotonda contínuament que estàs donant voltes, no sé si ficar l'intermitent, no ficar-lo, que s'acusen per la dreta, per l'esquerra, qui té la raó, bueno, primer de tot, per identificar aquesta rotonda, el primer que tens que fer és identificar el teu patró per sortir. Reconèixer quan estàs repetint pensaments o discussions inútils en lloc de buscar solucions, saps? Però estàs tot el dia donant-li voltes el mateix.

0: que si vols. I això té un desgast brutal, eh? Brutal.
1: És reconèixer que fins i tot, inconscientment possiblement, hi hagi un punt de comoditat en el no prendre la decisió, perquè que, finalment, mentre no la prens, estàs en un entorn més o menys segur, o que creus que és segur, no? Dius, bueno, potser ho puc deixar per demà, la decisió, no? O puc pensar-ho, va, faré 5 minutets més, no? Com aquell que triga una mica més en despertar-se, no? És a dir, aquí a vegades hi ha comoditat, fins i tot, lògica, sí, eh? Que sí?
0: Sí, sí, com ho dic, n'hi ha una comoditat, és un factor també moltes vegades de dir, bueno, pitjor que estic ja no estaré, no? No vull estar pitjor, no?
2: Sí, o vull millorar, no creus. Jo crec que
0: en aquesta rotonda emocional tens que triar una sortida. Totes les sortides, a veure, que agafem, impliquen algun tipus de risc, eh?
1: Sí.
0: Qualsevol decisió, fins a tot un error, ens permet avançar, ¿vale? Més que quedar-se estancats. Perquè saps el que passa? Que com la gent és igual que la circulació.
2: Els cotxes, els motos, les bicicletes, els cars, els taxis, tot això funciona. I tu t'estàs quedant. La gent va tirant, la gent va prenent decisions. I tot quedes estancada o estancat.
1: Sí.
2: I això no s'entra en una comparació, sinó entra en un desgast brutal.
0: Passa l'acció del teu camí. Agafa el camí. No tinguis por. Perquè si agafes una decisió, la pitjor decisió és no prendre decisió.
1: De totes formes, perquè s'entengui tot en el seu context, no vol dir que no facis una primera volta a la rotonda. Perquè a vegades sí que pots dubtar en un moment, perquè simplement el que estàs és recopilant més informació, que això està ben fet. El que no estàs és de quedar eternament donant voltes, no? Sinó que potser fer una volteta més també demostra, perquè tampoc no és que diguem, no, és que hay que ser lanzado, no, o sigui, està bé a vegades fer una d'allò perquè, ai, ara no estava segur si és aquesta, espera que m'ho miro una mica més, vull dir que això està bé. El que no està bé és quedar-se, així no m'equivoco, no? Si no prenc una decisió.
0: Sí, mira, jo la primera vegada que vaig estar a París, la primera vegada que vaig estar a París vaig anar en cotxe, fa molts anys. Tenia pràcticament el carnet en el forn
2: i ja hi sortia.
0: Vaig anar a París i vaig donar voltes i trobava en una rotonda i volia, on estan els Camps Elisis? I no sé si la vaig donar 3 voltes i a la tercera volta, t'ho juro que vaig dir, els vaig trobar. Perdona que et digui aquesta...
1: Ai, no, és fantàstic.
0: No, però és que eren dos parelles. I sí. Però què faig, Jordi, donant voltes? Dic, mira, si dones voltes a la vida, no és tindre les coses insegures, sinó buscar una solució. I a vegades costa, eh? Però cada persona en la vida té el seu timing.
1: Sí, això és veritat, eh? Això és totalment així, sí.
0: Clar, i jo dic, home, aquesta gent s'està marejant, no?
1: Que estaven ja els Camps Elisis venint cap a tu. Diu, no et preocupis, Jordi, ja venim nosaltres, perquè ja et veien patir en aquesta situació.
0: Sí, no, mira, per entendre que donar voltes al segle et deixa al mateix lloc, però en canvi pots trobar el camí. Saps com dir? El que no és bo és parar-te a la rotonda.
1: Que bo. És totalment així, és a dir, com tot, el que dèiem, no? aquesta volta, si d'aquesta volta que pot ser, escolta, mira, ja ho decidiré demà, està ben vist si realment demà decideixes. El problema és quedar-se constantment en no, ja ho faré demà, ja ho faré demà, ja ho faré demà, que és la rotonda, no? Però que a vegades aquest punt de reflexió de dir, escolta, deixa'm donar una volta més, o mira, ho decidirem demà, però perquè durant el dia aniré recopilant informació o, saps? O consultarem no sé qui, perquè llavors encara és millor, perquè el que has fet és dir, mira, hi ha plaç, ho puc decidir demà, doncs mira, ho decideixo demà perquè recopilo més informació. Llavors això és fantàstic. El problema és deixar-ho per demà i no haver avançat en aquesta decisió, perquè és esperar que com que els seus aconteixements decideixin per tu, no? I això no passarà. És a dir, que aquí el que cal és portar-ho al punt que ens deia el Jordi, de que la decisió depèn de tu i, per tant, que tu tinguis la seguretat i la decisió de prendre aquest camí, no?
0: Sí, mira, si tu dilates les decisions sense treballar i sense aprendre i sense aportar res, això és dolentíssim.
1: Efectivament.
0: Ara, si tu

0: reflexiones. La decisió l'estàs treballant.
1: Sí.
0: Sembla que l'estiguis hidratant. No, el que passa és que estàs reflexionat per donar un millor resultat. Ojo, que és que a vegades, moltes vegades a la vida, pensem massa

0: al final moltes coses a la vida no solament surts beneficiat o perjudicat tu, sinó surten beneficiat el teu entorn.
1: Totalment.
0: Per això és molt important saber en quina direcció vas.
1: Correcte? I en quina direcció vas i amb quina intenció sí. I amb quina energia. És a dir, amb la proporció justa que això és el que et farà anar endavant, perquè si no dius, bueno, va, agafaré aquesta, però si segueixes dubtant, com si diguéssim, Jordi, no aniràs amb la velocitat adequada, eh?
0: No, tens que anar en un dinamisme,
1: sí.
0: tens que anar sobretot, el que deies tu, una energia, sí. I sobretot saber que vas avançant, saber que la vida és per etapes, les decisions no es fan d'avui per demà. El que passa, el que no es fan és per avui per mai. No? És que molta gent diu, no, és que mai això, mai ho aconseguiré, mai ho faré, mai sortiré d'aquesta rotonda perquè tinc experiències, o perquè m'he fixat en gent que això no pot sortir. Mira, jo sempre dic als pacients, els dic als alumnes, els dic a molta gent, als clients i tot això, els dic, escolta, fixa't en el resultat exitós. No et fixis dels altres, entens el que vull dir? L'important és fixar-te perquè els altres poden ser una guia també per tu, una presentació per poder sortir d'aquesta rotonda. Perquè saps el que passa? Que moltes vegades estem en aquesta ruta emocional per por a perjudicar algú.
1: Interessantíssim.
0: I a vegades n'hi ha decisions a la vida que dius, hòstia, no la vull prendre perquè com a l'altre, com s'ho pensarà, com quedarà, o què mal li farà, saps? I això et paralitza molt la rotonda. I estàs donant voltes contínuament. I l'altra persona t'està dient, bueno, sortim de la rotonda ja.
1: Sí. Al final el que necessita l'altra persona és que prenguis aquesta decisió i que surtis per sortida i després ja veurem tu. I si no, com diu el GPS, recalculant la ruta.
0: Això dels GPS a vegades em fa molta gràcia, perquè moltes vegades el GPS tastaria 1.000 voltes a la ruta.
1: Sí. En la decimoquarta salida, Tom, escolti, no estic jo per anar comptant tantes que m'he descomptat. Ja, mira, això és per aquí i ja està.
0: Sí.
1: Doncs escolta, decisió a la vida, reflexió i sempre empenta i anant endavant. Jordi González Guillem, un plaer, com sempre, escolta. Contacte i fins la propera setmana.
0: Fins la propera, David.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música. Classe B, classe B.

0: Hi ha moments en la història del cinema espanyol que marquen un abans i un després. Un d'aquests moments és El Crac, del 1981. Un home, una taula de bar, un bistec amb vi, el programa de José María García sonant de fons i el mànec d'una navalla a punt. En menys de 5 minuts, José Luis García li estava dient al públic espanyol: oblideu tot el que creieu que és el cinema d'aquest país, perquè ara farem quelcom diferent. Gairebé.
1: Bueno, y ahora todos quietecitos, porque si no pinchamos al cerdo.
2: Ayer se dio igual con frente a él. Tenías que haberle visto.
3: Eres un hijo de la gran puta. No voy a dejarte un solo pelo en ese bigote de mierda que...
2: ¡No!
4: Es un actor estupendo. A mí me encanta.
3: Le dije que no me toques.
5: Hola, guapo.
6: ¡Wow!
5: Sí, como en las películas, ya sabes. Un tipo duro y solitario que trata de sobrevivir en una sociedad podrida gracias a un trabajo sucio.
7: ¿Cómo? ¿Por qué? No se sabe.
0: José Luis García tenia 37 anys quan va dirigir El Crac. Era ja un nom reconegut en el cinema espanyol de la transició, amb un grapat de pel·lícules que reflexionaven sobre els personatges i les circumstàncies d'un Espanya que acabava de sortir de 40 anys de dictadura. Un cinema de la tercera via, en deien. Seriós, contingut, de transfons polític. I García, en arribar als 37, va decidir que era un bon moment per fer un gir de 180 graus i plantar-se en el cinema negre, un gènere que a Espanya pràcticament no existia. La dedicatòria inicial de la pel·lícula ho diu tot. En homenatge a Dashiell Hammett. Hammett, el creador de Sam Spade i del Falcó Maltès, el gran pare de la novel·la negra americana. Amb aquell rètol, García estava declarant les seves intencions d'una manera que difícilment podria ser més explícita. I just un any després, el 82, el mateix García guanyaria l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa amb Volver a empezar. Primera victòria espanyola als Òscars de la història. Una trajectòria simplement vertiginosa.
8: Pues vaya suerte que estoy teniendo esta noche, ¿eh?
9: Bah, no tienes idea tú. ¿Qué te apuntas?
8: Pues si tengo jotas y damas,
9: voy a ver si me doblo.
8: Ahora solo faltaría que te doblases.
9: ¿Por qué no?
8: Venga, tira de una vez.
9: Abre.
8: Venga.
9: Tres.
8: Vamos, ve.
9: Vamos.
8: Vaya nochecita que estás teniendo, ¿eh? Han sido cinco, ¿no?
9: Muy bien, cinco ases. ¿A qué vas tú?
8: A Reyes. Venga, voy a ver si me doblo.
9: Adelante.
8: Bueno, me doble te gano, ¿eh?
9: Sí, sí.
8: A ver. Hombre, ahí van tres.
9: Muy bien, a por la segunda, a ver.
8: Bueno, ahí. Toma, siete. Venga, que te toca a ti.
9: Bueno, vamos, aquí tengo yo más fuerte.
8: Venga, date prisa.
9: Voy, vamos.
8: Buah.
9: Hola, buenas noches. ¿Qué van a tomar?
10: Cerveza, agua mineral. ¿El servicio?
9: Al fondo. ¿Con gas?
0: El Crac transcorre dues ciutats, a Madrid i a Nova York. Un detectiu privat, en Germán Areta, anomenat El Piojo, té la seva oficina a prop de la Gran Via madrilenya. El contracten per trobar la filla desapareguda d'un empresari de Ponferrada. La recerca el porta a descobrir que els càrrecs financers estan implicats en la desaparició. I el cas acaba portant-lo fins als carrers de Nova York. La paradoxa d'aquesta pel·lícula és que sent tan deliberadament un homenatge al cinema negre nord-americà,

0: Llatinoamèrica, és alhora una de les pel·lícules més inconfusiblement espanyoles i madrilenyes de tota la dècada. La Gran Via sòrdida que retrata Garci amb els seus cinemes de cartells pintats a mà, les seves burilles al linòleum, els seus anuncis de neó i aquell esperit nadalenc del carrer Preciados que barreja nostàlgia i depressió en proporcions iguals, és un retrat de l'època que cap plató hauria pogut recrear. No calia, estava allà, i Garci la va filmar tal com era. La crítica es va dividir entre els que veien la pel·lícula com un simple exercici d'estil cinematogràfic i els que hi llegien un retrat de l'Espanya de la Transició, un país ansiós per pujar el carro de la modernitat nord-americana que s'obria tímidament al divorci, a la maternitat soltera, a la borsa i que alhora conservava el gust pel mus, l'afaitat amb navalla i el programa de José María García a la ràdio. Probablement, les dues lectures eren correctes a la vegada.
1: Hola, soy Mimi.
2: Mucho gusto.
1: Pase, por favor, señor Medina.
2: Gracias.
1: Siéntese, siéntese. Usted dirá.
2: Antes de nada, perdone la molestia, es que necesito hablar urgentemente con mi prima Mabel. Isabel. Isabel Medina, ya sabe.
1: ¿Isabel?
2: Sí, hace cosa de 2 meses recibí una tarjeta de Isabel desde aquí, desde Madrid. Y me decía que... Por cierto, sí. Mírela. ¿Quiere que se la lea?
1: Sí, por favor.
2: Sí. Querido Paco, espero que estéis todos bien. Yo, como ves, sigo en Madrid. Si vienes por aquí o quieres avisarme de algo... Es que ella y su familia no se llevan bien, ya sabe. Sí. Puedes localizarme en el número 251-6093... que es el teléfono de doña Margarita de Torres, a quien estoy muy agradecida por lo bien que se está portando conmigo. Un abrazo muy fuerte para Trini y los gemelos. Trini es mi mujer. Sí, mi mujer. Y en especial para ti, Mabel.
0: El gran risc de la pel·lícula no era el guió ni la posada en escena. Era el càsting. Garci tenia clar que volia un Alfredo Landa per al paper del detectiu Areta. El problema era que Landa, en aquell moment, era l'actor còmic per excel·lència del cinema espanyol. Havia creat el que es va anomenar el landisme, aquell arquetip del mascle ibèric que perseguia sueques a Benidorm en una sèrie de comèdies de la dècada dels 70 que van fer fortuna en taquilla, però que difícilment passen per obres mestres del setè art. El públic l'estimava, però l'estimava per riure. Garci recordava el que havia passat el 1967, quan Carlos Saura va estrenar Peppermint Frappé i José Luis López Vázquez va sortir en el primer pla. El públic va esclatar en riallades, tot i que el personatge que interpretava era dramàtic, trist i gairebé tràgic. La por era que amb Landa passés el mateix, que l'audiència no pogués veure en aquell home res que no fos el personatge que havia repetit durant anys. Per evitar-ho, Garci va construir una primera seqüència que rebassava qualsevol dubte des del primer instant. Aquell bar de carretera, aquell bistec, aquella navalla, aquell bigoti... Alfredo Landa, per preparar el personatge, es va documentar visitant detectius privats reals que treballaven a la zona de la Gran Via madrilenya. Va construir una areta d'una credibilitat absoluta, dur, amargat, solitari, però amb una tendresa interior reservada als seus, a les seves persones més properes, que convertia el contrast entre el món exterior i el món íntim en el veritable motor emocional de la pel·lícula. La jugada va funcionar. La crítica va descobrir que Landa era molt millor actor del que les comèdies de persecució de sueques havien permès demostrar. Un dels aspectes més curiosos del rodatge del Crac és la seva relació amb Nova York. Garci volia que la pel·lícula acabés allà. Volia aquella gran manzana com a escenari del clímax. El problema era que no van aconseguir els permisos necessaris per rodar amb normalitat a la ciutat. La solució va ser rodar les escenes de Nova York amb càmera a l'espatlla, d'amagat, sense que ningú els fes cas. Una tècnica que, d'altra banda, donava a aquelles imatges una textura documental perfectament coherent amb el to de la resta de la pel·lícula. El resultat va ser que les escenes de Nova York, amb aquella fotografia crua i directa, quedessin notablement millor que alguns dels plans panoràmics de Madrid, que en comparació semblaven més convencionals. Una paradoxa perfecta. Les escenes rodades sense permís van quedar millor que les que havien preparat amb calma.
2: ¿Puedo preguntarte algo de mujer a mujer?
1: Dime.
2: Verás.

0: Supongamos que eres una chica de provincias, que estudias ATS, que quiere mucho a su padre, que te enamoras de un médico casado, que te dice que te quiere y que se va a separar de su mujer. Bueno, supongamos que te quedas embarazada y el médico te abandona. Entonces tu padre te recrimina y, en fin, que te vas de casa. Pasa el tiempo y el amor que sentías por tu padre se transforma, no te digo en odio, pero sí en rencor. Y un día te enteras que tu padre se va a morir y que quiere verte. ¿Qué harías?
1: No es odio, Germán. Ni tampoco rencor. Lo que se siente es dolor. Dolor y desamparo. Algo que tú creías firme, sólido, sencillamente desaparece. Cuando supe que mi padre iba a morir, y no me enteré por él, me escribió un hermano suyo. Apenas lo dudé. Fui a verle, con Maite. Pero no le quería, Germán. Fui a verle, pero ya no le quería. Oiga, señor, no sé si sabrá que tenemos menos de media hora para tomarnos un sándwich y llegar al cine.
0: Ah, sí, sí, vámonos.
2: El Crack funciona avui, a més de com a thriller, com a document involuntari d'un Madrid que ja no existeix. Al llarg de la pel·lícula es veuen cinemes madrilenys emblemàtics de l'època, el cinema imperial, l'ideal, el cinema Avenida, el Palacio de la Música, el cine Callao, el cinema Capitol, el Rex. La majoria han desaparegut. Aquelles façanes il·luminades amb cartells pintats a mà, aquells vestíbuls, aquelles marquesines, formen part d'una geografia urbana que la pel·lícula va fixar per casualitat i que ara ja és irrecuperable. El títol mateix és una declaració d'intenció sobre el moment. El Crack feia referència a la ruptura que s'havia produït a la societat espanyola amb la transició democràtica. Una escletxa, una fractura que obria pas a quelcom de nou. Una Espanya que volia córrer, però que encara tenia les cames una mica dolorides de tants anys sense moure-les. L'èxit del Crack va portar García a rodar a continuació, el 1983, el Crack 2, que va reprendre el personatge de Germán Areta en un nou cas. I molts anys més tard, ja el 2019, el director va estrenar El Crack Zero, una pel·lícula en blanc i negre que explicava els orígens del personatge. En aquella preqüela, els personatges d'Areta i El Moro ja no els interpretaven Landa i Miguel Reyán, que havien sigut el company del detectiu en les dues primeres entregues, sinó Carlos Santos i Miguel Ángel Muñoz. García va definir aquella tercera entrega com una pel·lícula petita, sense pretensions, en la qual havia intentat buscar alguna cosa d'aquell to que tenien els noirs de sèrie B. La banda sonora de les tres pel·lícules és obra del mateix compositor, Jesús Gluck. El llegat del Crack en el cinema policíac espanyol és difícil de sobreestimar. Va demostrar que el gènere negre podia funcionar en clau espanyola, que Madrid tenia tanta fotogènia fosca com qualsevol carrer de San Francisco o Chicago, i que Alfredo Landa era un actor de primer ordre que el cinema còmic havia mantingut injustament encasellat durant massa temps. No sempre es pot dir que una sola pel·lícula va canviar la percepció d'un actor, d'un gènere i d'una ciutat alhora, però és que el Crack ho va fer.

0: aunque ya te conoces la mecánica y todo, funciona todo tan bien que cada partida consigue ser diferente. Así que
1: Qué
0: para mí
1: guay.
0: es mi favorito.
1: A veces los
2: Míriam,
1: clásicos.
2: abans d'acabar l'entrevista, ens
1: Sí.
2: ha tret un sobret de cartes al Benja.
1: Sí.
2: Esto, estas cartas...
3: Ya se
2: Que...
3: puede. Bueno, no se pone aquí porque se han agotado. Pero salió a la vez.
1: Madre mía, qué
2: Lo
1: éxito.
2: agota todo, tú.
3: Salió a la vez que el juego de mesa básico, que la caja básica de Ace of
1: Sí.
3: Spades, es una primera expansión que ya teníamos preparada y que ha
2: Ajá.
3: salido a la vez. Es una
2: Ostras.
3: expansión llamada Call of the Zombie, que está basada en enemigos zombies que puedes incorporar al juego. Y también, evidentemente, ilustrada por Rubín, como mogollón de homenajes cinematográficos y del rock y del metal.
1: Qué bueno.
3: Y nada, ahí
2: O sea,
3: está.
2: acaba de salir y ya hay una
3: Sí,
2: expansión. O
3: ya
2: sea,
3: está.
2: ya
1: Es que
2: todo,
1: esto
2: todo
1: sí
2: a la
1: que es
2: vez.
1: bueno. Esto ya dice mucho de un juego,
3: A
1: ¿eh?
3: tope.
1: Benja Morín, creador del juego Ace of Spades, David Rubín, ilustrador de este juego. De verdad, muchísimas gracias a los dos por explicarnos cómo funciona este juego y cómo se crea un juego de mesa.
3: Muchas gracias a vosotros, de verdad.
0: A vosotros.
4: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta la ciutat a Onda Cero Catalunya.
5: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
4: Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.
1: Doncs com cada dimecres anem al cinema, avui ens convida a les crispetes a l'Eugeni Osàcar, professor del CET i autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Eugeni, què tal?
6: Molt bé, molt bon dia, Míriam, i molt bon dia a tota l'audiència.
1: Escolta, d'aquí una setmana...
6: Sí.
1: Potser no estem ni en aquest estudi. Potser
6: Més que
1: estem...
6: probablement. Eh? Ja saps que en tenia moltes
1: Potser.
6: ganes de ser-hi, però a vegades circumstàncies i altres obligacions no m'ho permeten.
1: Tenim una visita important aquí a la ciutat.
6: Exacte.
1: Com que no estaràs tu, perquè no et tocava
6: Sí.
1: La secció, hem dit, va, parlem de la visita al papa,
6: Exacte.
1: de per què ve el papa aquí, perquè, clar, ens oblidem que ve per un motiu, també, no?
6: Sí, bueno, de fet, el papa Lleó XIV ve a Barcelona, ve a Catalunya,
1: no és casual que vingui,
6: ve a les Illes i ve a Madrid, pel que se'n diu, és a dir, un viatge apostòlic.
1: Sí,
6: eh? Per tant, en aquest sentit, és un viatge dels que diguem, des del punt de vista de l'estat de la Ciutat del Vaticà, un viatge seriós.
1: Jo no sé si ha estat mai a Barcelona abans de ser
6: Ell
1: papa,
6: no.
1: No ho
6: Ah,
1: sé,
6: no ho
1: eh?
6: sé.
1: No ho sé.
6: He contestat massa ràpid.
1: Clar,
6: Ell no.
1: No
6: Bueno,
1: ho
6: que
1: sé.
6: jo sàpiga, no, eh?
1: Per
6: Però, en
1: això ara
6: fi...
1: aprofita i anirà a visitar, bueno, els llocs més macos de Catalunya, jo crec.
6: Sí,
1: El Parc de Montserrat,
6: exacte,
1: la Sagrada
6: sí.
1: Família...
6: Fa un viatge, bueno, bastant intens, de 2 dies, i entre aquests llocs que visitarà, doncs estarà la Sagrada Família, en la qual, doncs, en fi, farà una missa solemne,
1: coincidint,
6: en concret,
1: no?
6: Que és el dia 10 de juny.
1: El dia 10 de juny
6: a les
1: a les...
6: 19:30, que sí?
1: Exacte, a la tarda.
6: Just abans farà el trajecte al papamòbil pel carrer Rosselló,
1: minutets,
6: des de Diagonal,
1: eh?
6: O sigui, que és Diagonal Sagrada Família, res.
1: Si el vols veure, Eugeni,
6: no,
1: fes
6: és
1: cua,
6: molt
1: eh?
6: poc. Jo aquell dia no puc, aquell dia
1: No.
6: saps que tinc un dia una mica
1: Complicat,
6: intens i, per tant, no podré. Però, bueno, com dèiem, fa aquesta missa solemne a la pròpia basílica perquè coincideix, diguem, amb la mort, en aquest cas, d'Antoni Gaudí.
1: I amb la inauguració de la...
6: Exacte, diguem,
1: de la Torre de la...
6: van airar la Torre de
1: Jerusalem.
6: Jesucrist, que és aquesta gran torre que ara ja és, diguem, el monument, l'espai més alt de la ciutat de Barcelona, que, evidentment, és visible arreu de tota la ciutat.
1: I per això l'Eugènia avui ens porta pel·lícules on la Sagrada Família té cert protagonisme, no?
6: Sí.
1: O se la veu...
6: Sí, a veure, la Sagrada Família algú pot pensar... o algú pot pensar, no, avui dia no hi ha ningú que dubti doncs, que la Sagrada Família i Antoni Gaudí, però especialment la Sagrada Família, és un dels espais, monuments o de les icones més representatives i importants de la ciutat. Això no ho dubta ningú avui
1: no.
6: dia, ja no entrem en res més.
1: No hi ha debat.
6: Però no sempre ha estat així. És a dir, no sempre
1: ah, no?
6: ha estat així. No. No fa falta anar-nos molt, molt, molt lluny, però si agafem meitat del segle XX, quan fins i tot les típiques postals impreses que existien o es feia de tant en tant algun reportatge a la ciutat, o es feien pel·lícules que era a Barcelona, no tantes com ara, però ja se'n feien, pràcticament podem dir que quasi mai sortia la seva família. De fet, una, a part de la Rambla, una de les o dues icones molt importants, una era el port,
1: sí.
6: amb la imatge de Colom, això era molt
1: sí.
6: característica, i l'altre, el gran monument, era la façana de la catedral de Barcelona.
1: Ostres! O sigui, clar, que no sé com estava en aquella època la Sagrada Família, en quin procés de construcció
6: estava. Bé, depèn de quin moment.
1: Si només tenia un parell de torres.
6: Si parlem dels anys abans dels 70, doncs hi havia la façana del Naixement, al cap de no massa temps ja es va començar a construir la que dona la Sagrada Família, és a dir, la de la Passió,

0: però evidentment a l'interior estava, no, és a dir, no hi havia nau i per tant ni cobert ni res de res. Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Per tant, el que farem és, bueno, he estat buscant algunes pel·lícules d'abans dels anys 70, pel·lícules que diguéssim fossin prou significatives des del sentit del que expliquen i sobretot com ens projecten la Sagrada Família i també, evidentment, si no tindria sentit amb aquesta secció, que es puguin trobar. Per tant, les tres primeres que comentaré, tot i que són pel·lícules d'anys 60 i una de principi dels 70, són pel·lícules que entran directament al canal de YouTube amb el títol que diré, es poden trobar fàcilment sense problemes.
1: A veure, doncs, per on vols començar?
0: Anem la més antiga, no és la més antiga ni molt menys que s'ha rodat, però sí que és significativa, que es diu Gaudí, i és del 1960, i sí que és cert que és una de les primeres pel·lícules no només que aparegui la seva família, sinó que està dedicada a Antoni Gaudí, i la va dirigir el director català Josep Maria Argemí, amb el paper del Carlos Mendi fent d'Antoni Gaudí, i el que és interessant d'aquesta pel·lícula és que està parlant de, diguem, de la vida d'Antoni Gaudí, i per tant, evidentment, el tram final d'aquesta pel·lícula, La Sagrada Família, doncs, té un paper important. És cert que, com lògicament, com deies tu molt bé, quan va morir Gaudí, a vegades diu que la façana de l'Eixament estava acabada, no, estava construïda, però de les quatre torres, de fet, ell només va veure la torre de Bernabé. Per tant, vol dir que aquesta pel·lícula el que fa és ens va ensenyant la façana, diguem, el que és el portal de la Caritat, però no ens ensenya les torres perquè, lògicament, els 60 sí que estaven construïdes, clar, però els anys 20 i pico no.
1: I no hi havia tecnologia que tenim ara.
0: Exacte, però és molt interessant perquè et va reflectint una mica i també t'explica la vida. Per tant, és una pel·lícula que passa bé, no són llargues d'època i la recomano. Repetem que aquesta es pot trobar, doncs es pot trobar a YouTube. La pròpia dècada dels 60, l'any 68, aquesta no és La vida de Gaudí, és una pel·lícula que es diu Biotàxia, que la va dirigir el José María Núñez, que era un director portuguès, però que vivia a Barcelona, que estava integrat dins el que en deien l'Escola Barcelona. Aquesta Escola Barcelona, d'alguns directors molt i molt, molt coneguts, el propi Portabella quan en parlàvem, en Bofill, etc, però que es caracteritzaven, diguem, per fer un cine bastant experimental, pràcticament sense guió, amb pocs actors i actrius, i aquesta ho és més. Una de les coses destacades és que pràcticament a tota la seqüència de molts primers plans, l'actriu principal és la Núria Espert. Per tant, és una pel·lícula que en aquest sentit val la pena veure-la. Oblidem-se del guió, oblidem-se del que explica, perquè llavors la deixaries, diries, no té massa sentit, perquè al final va sobre ella és una burgesa, en fi, que està avorrida i que es dedica a fer llargues passejades per la ciutat. No parla excessivament, però sí que està enquadrada en llocs magnífics i un d'ells, evidentment, apareixen fins i tot sis obres d'Antoni Gaudí de la ciutat i una d'elles és la Sagrada Família. Aquí sí que la veiem entrant a dins de la Sagrada Família, la façana en l'Eixament, la veiem en alguns dels llocs elevats que probablement en aquell moment, l'any 68, l'únic que podia ser el pont coneix les torres de la façana en l'Eixament i, evidentment, com dèiem, el portal de la Caritat també el veiem. Repetim, que es deixin portar per una qüestió, podem dir, visual estètica i en gaudiran molt també per veure com era la Sagrada Família als anys 60.
1: I com era Barcelona, no?
0: Perquè exacte, com era Barcelona, perquè en cas Barcelona surt arreu. Sí, sí, sí. I, repeteixo, sis obres de Gaudí.
1: Que interessant. Què més portes?
0: Una pel·lícula que molt probablement molta gent no coneixerà perquè fins fa relativament poc era molt desconeguda, que es diu Antoni Gaudí, Visió inacabada, que és de l'any 1974. És una pel·lícula que fins fa relativament poc dèiem que era una pel·lícula inèdita perquè mai es va estrenar a sales i es va perdre.
1: No?
0: Llavors es va retrobar, o la va retrobar un historiador català que es diu Carles Carol i la va localitzar l'any 2009. A partir d'aquí pràcticament aquesta pel·lícula ni s'ha reproduït amb suports físics, amb DVD, etc. Llavors avui dia es pot veure des de fa uns anys, la tenen evidentment a la Filmoteca, han fet alguns passes, i es pot trobar, doncs, torno a dir també, en YouTube, sense cap problema, i aquí sí que és la part final de la vida d'Antoni Gaudí. A més, qui fa d'Antoni Gaudí és el José Luis López Vázquez.
1: Què diu?
0: Sí, sí, i molt bé. I molt bé. I en concret són els dos últims anys de la seva vida. La pel·lícula és una mena com de documental ficcionat. Hi ha un estudiant d'arquitectura de Madrid que ve a Barcelona, s'adreça a Antoni Gaudí, llavors és Antoni Gaudí, és a dir, López Vázquez, que li ensenya tota l'obra que ell està fent a Barcelona i de més. Perquè veiem la ciutat de l'obra, és a dir, el guió el va realitzar en Joan Bassegó de Nonell, que entre altres coses, a part ser un expert de Gaudí, va ser el director de la càtedra Gaudí, per tant estem parlant. I arriben a aparèixer nou obres de Gaudí amb aquesta pel·lícula, entre elles llocs tan poc coneguts, vull dir, el cinema, com la Torre Bellesguard o les Teresianes de Ganduixer. Per tant, les Teresianes de Ganduixer a l'interior quasi mai surt i, evidentment, a la part final de la pel·lícula té un protagonisme absolut, doncs, la seva família.

0: Entre altres coses, perquè l'últim any, recordem, que és quan Antoni Gaudí, durant molts anys, va viure al Parc Güell, és a dir, a la casa que hi ha a l'entrada a l'esquerra. Ell va viure molts anys allà, quan ja mora en Güell i de més, al tram final, ell se'n va a on té el taller, que és la seva família, i per tant va viure allà. I, per tant, hi ha tota una sèrie d'històries que passen, diguem, dins de la seva família, tal com era en aquests anys 70. Veiem l'interior, evidentment, sense nau central, no hi ha res cobert. Veiem, en fi, com estava tot distribuït allà, els plànols, les maquetes que avui dia podem veure al museu, però que formaven part, diguem, d'un taller, que era el taller, suposadament, d'Antoni Gaudí, a l'any 25 i a l'any 26 a la Sagrada Família.
1: Em sembla molt interessant perquè, clar, el record que jo tinc de la Sagrada
0: Sí.
1: Família, de la, quan jo era petita, que no avançava, no hi havia manera que avancés, és molt diferent al dels últims anys, perquè ha avançat
0: No,
1: a uns passos
0: no té res
1: gegantins.
0: a veure. Ara explicaré una anècdota personal. Jo, a meitat dels 80, treballava en una empresa que estava a Passar la Família, al carrer
1: Sí.
0: Sicília, i jo recordo en aquella època, no només que no avançava, sinó que quan va començar tot el projecte escultòric d'en Subirachs, les manifestacions perquè jo no tirés endavant van ser contínues. De fet, en Subirachs també va decidir, seguint una mica la història d'Antoni Gaudí, anar a viure allà, però vull dir, sí, allò no avançava. Ha sigut després, ara ho direm, del gran buc, primer podem dir la projecció internacional de Barcelona a partir dels Jocs Olímpics del
1: Sí.
0: 92 i especialment a partir del 2002, quan hi ha l'any Gaudí, Internacional Gaudí, que a partir d'aquell moment tota l'obra de Gaudí, diguem, es projecta encara més internacionalment, però especialment en aquest cas la Sagrada Família.
1: Totalment. Vinga, va, més pel·lícules al
0: Anem
1: voltant
0: a
1: de la
0: alguna
1: Sagrada
0: pel·lícula
1: Família.
0: internacional, abans
1: Vinga.
0: d'aquest punt que estàvem dient. Probablement n'hi havia alguna altra abans, però la pel·lícula internacional més significativa, o una de les més significatives de la Roda de Barcelona, i que també surt de manera indirecta a la seva família, és The Passenger, la que vam dir el reporter, la pel·lícula any 74, de l'Antonioni, que, en fi, ell ja ho diu obertament, que era un enamorat de l'arquitectura de Gaudí, i que, per tant, Michelangelo Antonioni el que va fer en aquesta pel·lícula és homenatjar, diguem, l'arquitectura de Barcelona, especialment de Gaudí. Recordem que estava protagonitzada pel Jack Nicholson i la Maria Schneider, i que, en fi, deambulen pel Palau Güell, un Palau Güell completament desconegut com avui dia, i hi ha diverses seqüències molt interessants a la pedrera, a l'interior, i també al terrat de la pedrera, però recordem, a l'any 74, vull
1: Clar.
0: dir, molt diferent al
1: Molt
0: d'ara,
1: diferent.
0: gris, amb roba estesa a dalt, perquè vivien, hi havia veïns. Llavors, ell fa una cosa que avui en dia és no només molt normal, sinó que és una de les imatges icòniques de la ciutat, que és des del terrat, amb un d'aquests arcs que hi ha de maó, hi ha una escala perfectament, diguem, col·locada en un arc que si et col·loques allà, evidentment, al final o al fons, el que veus és la Sagrada Família, o una de les façanes, lògicament en aquest cas la façana de la Passió. Bé, això que avui dia seria quasi ridícul comentar-ho perquè tothom ho sap i tothom puja a dalt per fer aquesta imatge, a l'any 74 no era tan evident
1: Clar.
0: i el que fa és en un moment que el Jack Nicholson i la Maria Schneider estan al terrat, van passejant entremig de veïns, entremig de roba estesa, però hi ha un moment que sí que fa aquest pla i que projecta doncs amb la Sagrada Família al fons, repeteixo, a partir d'un art d'aquest tipus. No diré que és el primer que ho fa, però amb una pel·lícula important sí que és la primera pel·lícula amb la que veiem doncs, aquesta imatge, podríem dir-ne, segurament la més icònica des de dalt del terrat de la Pedrera.
1: T'anava a dir, potser és el culpable, no?, de cara a tothom
0: En
1: sàpiga
0: part, és una
1: millor, no?
0: pel·lícula que a nivell de crítica i amb els anys n'ha guanyat molt, però Michelangelo Antonioni té un prestigi internacional impressionant, a mi m'agrada moltíssim. Llàstima que no hi ha més pel·lícules, i d'aquesta ja n'hem parlat, més pel·lícules
1: Sí.
0: rodades aquí, però tampoc és un dels grans directors molt i molt populars. Però, bueno, segurament, sí que devia ajudar en aquest sentit.
1: Vinga, una altra
0: Anem a un
1: cinta.
0: altre que és un documental. És a dir, igual que parlem d'aquest boom, hi ha un altre boom. És a dir, abans de fins i tot aquest boom global que estem parlant de principi del segle XXI amb l'obra de Gaudí i la Sagrada Família, els japonesos ja venien a Espanya i venien a Barcelona i venien a Catalunya buscant l'obra de Gaudí. Un dels, entre cometes, culpables de que això fos així és un director japonès que es diu Hiroshi Teshigara, que va fer un documental impressionant, també el recomano, es pot trobar a YouTube, que es diu Antonio Gaudí, és de l'any 1984. És un documental en blanc i negre, d'una hora, pràcticament tot és imatge i música, hi ha molt poc diàleg o veu, i és un autèntic homenatge a tota l'obra de Gaudí. O sigui, a tota l'obra apareixen infinitat d'obres conegudes de Gaudí, fins i tot algunes aquí sí que molt poc conegudes, com el Celler Güell del Garraf. Per tant, aprofunditza, i els últims 15 minuts estan rodats a la Sagrada Família. Repetim, Sagrada Família als anys 80, ja s'havia començat la façana, diguem, la que dona la Sagrada Família, façana a la Passió, però ell entra a molts plans curts, escultura, les dues façanes, ens ensenya, no amb un pla general, és a dir, com estava l'interior, com el que avui en dia és la nau central i la nau coberta, evidentment, principal, que veurem aquests dies i que sobretot vam veure en Benet XVI d'una manera espectacular quan ja es va començar a construir i cobrir, doncs la veiem tota plena de pedres, algunes sabrien de ser les pedres, diguem, de les canteres de Montjuïc, i com els treballadors estaven allà picant pedra i treballant enmig de lo que avui en dia és la basílica, ja evidentment coberta i ja també per l'anterior papa, doncs commemorada com a basílica menor.
1: Que interessant. Poc em sembla una hora, eh?
0: Sí.
1: Per mostrar tota l'obra de Gaudí.
0: Sí, sí. Continuem amb alguna pel·lícula internacional anterior, una que en anglès es va dir Will of Mills, però que aquí la van traduir per Los Supercamorristes.
1: Ostres,
0: és una pel·lícula l'any 1984, sí, perquè entre els tres protagonistes és de Hong Kong, la pel·lícula. Recordem que durant molt temps, en aquella època, Hong Kong, diguem, no era la Xina, tal com l'entenem ara, i per tant és una pel·lícula que està protagonitzada per un trio mític d'arts marcials, el Sammo Hung, probablement, que era director, la gent no coneix tant, el Bio Yuen tampoc, però el tercer sí, el Jackie Chan. Llavors, una de les pel·lícules que van rodar aquí és una pel·lícula del Jackie Chan, sense més. És a dir, si vols veure unes quantes piruetes, salts i històries, doncs com les pel·lícules del Jackie Chan, però en aquest cas, rodada a Barcelona. Hem de dir que per ser l'any 84, que encara la Sagrada Família no era aquesta icona que és avui dia, la pel·lícula just comença, i quan comença a sortir els títols de crèdit, la primera imatge que surt i diu Barcelona és la façana del naixement, i a partir d'aquí comença a sortir els crèdits, i cap a la part final hi ha un moment que hi ha una podem dir una seqüència de bastanta tensió entre tots els personatges, sap per què estan a Barcelona i què és el que estan fent, també es produeix amb aquest pont, que no per tothom és tan conegut, és a dir, aquest pont coneix les dues torres de banda i banda de la façana del naixement, i per tant estan allà dins, i des d'allà fan també un pla interior cap a diguem lo que després serà la nau, que en aquest cas no ho és, i sí que veiem ja, evidentment, la façana de la Passió, és a dir, la Sagrada Família, del carrer Sardenya, que ja es comença a aixecar.
1: Aixequejant a la Sagrada Família, em sembla fantàstic.
0: Sí, sí.
1: Vinga, més.
0: Anem a veure el que dèiem, és a dir, any 92, probablement, hi ha aquesta projecció internacional, i a partir especialment de l'any internacional de Gaudí, 2002, doncs a partir de llavors, doncs, en fi, l'obra de Gaudí passa a ser protagonista absoluta de la ciutat, i la Sagrada Família segurament com la icona més representativa. Just en aquest canvi d'aquests anys ja entre Jocs Olímpics i any internacional Gaudí, un dels que no va poder resistir-se també a utilitzar la Sagrada Família va ser Pedro Almodóvar, quan l'any 98 i es vam estar al 99, Todos son mi madre, ja n'hem parlat aquí, segurament la pel·lícula més multipremiada de totes les que s'han rodat mai a Barcelona, va guanyar tots els premis, allò que diuen que està ja vistos i por haver, i tot i que hem comentat, val la pena tornar a recordar aquella seqüència de quan la Cecília Roz, és a dir, la Manuela, arriba a Barcelona de nit, passa per diversos significatius, arriba més o menys al carrer Marina, just a l'alçada de la façana, l'aixement il·luminada, fins aquí diríem, bé, un homenatge com qualsevol altra pel·lícula, però llavors la càmera canvia, la càmera, diguem, l'enfoca a ella des de dins del taxi, i veiem com ella està mirant la façana, i veiem com el vidre, d'on està ella asseguda del taxi, queda reflectida la façana, i com, a mesura que va baixant doncs, el vidre, la façana va desapareixent. Per
1: és
0: tant, jo crec que és un homenatge d'aquells fantàstics,
1: doncs,
0: jo diria que més enllà de la seva família,
1: totalment,
0: a l'obra de Gaudí.
1: Vinga, tens més pel·lícules?
0: Sí, algun altre, podríem dir, per exemple, doncs, Gaudí Afternoon, que és una comèdia nord-americana del 2001, que va ser una comèdia de la Susan Sandelman, que ja amb el títol, ja ho diu, és un homenatge absolut a Gaudí.
1: Una pel·lícula d'humor?
0: És una comèdia que és molt, molt recomanable. És una mena d'això que en diríem avui en dia un dramèdia, una comèdia, amb actrius molt conegudes com la Judy Davis o la Marcia Gay Harden. Es pot recuperar a plataformes, val molt la pena veure-la, perquè a més, parla de coses, diguem, molt actualitzades, fins i tot de la tercera dècada del segle XXI, i aquí, evidentment, també la Sagrada Família té un paper important i també incorpora una d'aquelles imatges avui dia tan característica com són personatges baixant per l'Avinguda Gaudí xerrant de coses diverses, però que al fons queda, doncs, evidentment, tot el conjunt de la Sagrada Família com un enquadrament increïble, no?
1: És que encara que vivim a Barcelona, quan passes per allà,
0: sí, clar,
1: et meravelles.
0: Independentment de problemes de tot tipus a l'Avinguda Gaudí, però és impressionant.
1: Sí, sí, sí, sí. Vinga, més...
0: Mira, tenim una altra que potser són una mica anecdòtiques, però val la pena.
1: Vinga.
0: És a dir, tothom ha vist algun moment la saga Bourne, amb el Matt Damon, i la primera de totes era The Bourne Identity, del 2002. Ja avanço, no van rodar mai a Barcelona. Però hi ha un moment determinat que un dels agents que està, diguem, perseguint en aquest sentit al Matt Damon, el Jason Bourne, diu que està a Barcelona, Els interiors no estan rodats aquí, però perquè quedi clar que estan a Barcelona, surt l'estàtua de Colom i automàticament fa veure doncs, que està en un pis que està just davant d'on? De la façana del naixement de la Sagrada Família, amb un dron, un pla general, o si no, amb un dron, amb una càmera alta, amb una grua, hi ha un pla general del conjunt de la Sagrada Família. Per tant, en aquest sentit. I tot i que faré un salt, perquè veiem pel·lícules que utilitzen la Sagrada Família però que no han estat rodades aquí, hem de fer un salt fins al 2013, sí. I hi ha

0: en flames, recordem que és aquesta exitosa pel·lícula de zombis. I llavors, un dels plans promocionals, repeteixo, tant a nivell de pòster com a nivell digital, és un pla enorme de la Sagrada Família cremant i, evidentment, per la part de baix, tota plena de zombis.
1: Però la pel·lícula no apareix. La
0: No, però també ho van fer-ho en Roma, ho van fer-ho en París, llavors van decidir que, evidentment...
1: O sigui, a cada ciutat...
0: Exacte, una sèrie de ciutats que van dir, escolta, val la pena que serveixin com a promoció de la ciutat, però que no, com va passar en el seu dia, que ara mira, anava a parlar, però també els Simpson van venir a Barcelona,
1: sí.
0: i el capítol que va a Barcelona, doncs, evidentment, també visitaven la Sagrada Família. I no sé si tenim encara algun minutet. Sí, però mira, anem a veure una que és curiosa comentar-la, que són dues pel·lícules que es van rodar una quasi al costat. Ves Vikings de Barcelona,
1: sí.
0: del 2008, i Beautiful, del 2010, la primera d'en Woody Allen, la segona de González Iñárritu, en fi, totes dues tenien en comú el fet de que el Javier Bardem era el protagonisme i un i l'altre. Sempre es diu que la primera és una Barcelona, podríem dir-ne, idealitzada, de postal, cosmopolita, etc etc, i l'altra que és una Barcelona fosca, més hostil, etc etc. Però malgrat això, és a dir, tant un com l'altre, van utilitzar en molts casos, això jo no només ho he estudiat bastant, sinó que ho he utilitzat bastant en conferències, van utilitzar els mateixos espais. I un d'ells va ser el Centre Modernista de Sant Pau, o el que és des de l'Avinguda Gaudí, i la Sagrada Família, molt ràpidament. La Rebecca Hall, que és una de les protagonistes, les que ve a Barcelona, la veiem en una seqüència a l'edifici principal del Centre Modernista de Sant Pau, a l'escalinata, està amb una altra persona, i veiem que d'aquest pla la càmera va girant, llavors veiem l'Avinguda Gaudí amb la Sagrada Família al final.
1: Clar.
0: Què fa González Iñárritu? És una pel·lícula més fosca, més... El Javier Bardem està a un hospital i està a una habitació. Quin hospital és? L'Hospital de Sant Pau. I després de veure-la ell i una sèrie de circumstàncies, la càmera va girant i s'apropa a una finestra. I què veu des de la finestra? La Sagrada Família. Per tant, en aquest sentit, malgrat que intenten plantejar dos imaginaris diferents i dos relats de la ciutat diferents, acaben utilitzant
1: no es poden estar
0: els mateixos espais.
1: Doncs déu-n'hi-do el repàs que hem fet de la Sagrada Família.
0: Sí, ja et dic, podríem seguir amb moltes diverses de molts espais, però d'alguna manera hem pogut veure molts d'aquests espais que s'utilitzen en diferents ubicacions dins de la pròpia, del propi temple.
1: I diferents etapes de la Sagrada Família, de la seva construcció. Eugeni, què ens portaràs a veure d'aquí 15 dies?
0: Doncs dins de 15 dies, ara ha acabat a Barcelona, el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, ha acabat una exposició fantàstica, jo crec que anava a dir de les millors que s'han fet durant els primers mesos i crec que seran de l'any, que es deia Rodoreda d'un bosc, i per tant era un homenatge a la figura, diguem, transversal i moltes vegades desconeguda, més enllà d'escriptora, de la Mercè Rodoreda. I per tant, home, ens agradaria continuar una mica l'estela que ha deixat aquesta exposició, i el que farem és parlar de, probablement, no dic la novel·la més significativa, però sí l'adaptació més significativa que ha fet, que és La plaça del Diamant. Però ja avisem, parlarem de La plaça del Diamant, la sèrie, que és una sèrie de 4 capítols d'una hora, i no de la pel·lícula, perquè tot i que ja ho comentarem amb més calma, el Francesc Beatriu, el director, diu que el seu projecte és la sèrie i no tant l'adaptació de la pel·lícula, que ja comentarem amb més detall. Es pot trobar a la plataforma RTV Play i es pot trobar també directament capítol a capítol a YouTube.
1: Doncs de La plaça del Diamant parlarem d'aquí 15 dies. Avui hem parlat plenament de la Sagrada Família. Eugeni Osàcar, com sempre, un plaer tenir-te.
0: Molt bé, a reveure, fins la propera.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12:20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
3: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Les millors entrevistes de la ciutat.
2: Avui hem convidat a l'estudi un artista al que li tenia moltes ganes després de més d'un any allunyat dels escenaris i després d'anar escoltant durant els últims mesos algunes de les cançons que ara ens presenten al seu quart disc d'estudi. Des del passat 22 de maig ja es pot gaudir de Nexo, l'últim i més íntim disc d'aquest artista, amb temes que ens connecten directament amb les emocions. El camí que ara culmina va començar ara fa un any amb una cançó que va sorprendre i que ha arribat en quatre ocasions al número 1 de la ràdio espanyola. Estem parlant de Tu cuerpo en braille.

0: Daniel Moliner, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Benvingut a la ciutat.
1: Oh, moltes gràcies.
0: Tenia moltes ganes que estiguessis aquí amb nosaltres.
1: Que bé, igualment.
0: Ens has anat deixant pistes de com seria aquest nou disc i has mantingut fins al final la nostra atenció i les nostres ganes d'escoltar més. Explica'ns una mica com va néixer aquest projecte, com van ser les primeres passes de Nexo.
1: Doncs mira, Nexo neix a partir d'una situació estranya, no? El 2022 giro molt i decideixo parar un any i mig per recuperar-me, no? I agafar-li ganes. I quan portava només 2 mesos d'aquest any i mig, em dono compte que potser ha sigut massa temps, no? Però havia encara de viure aquell any i mig. I ho vaig passar molt malament, vaig perdre la perspectiva del que em dedicava. Va ser un any molt estrany i decideixo anar a viure a Madrid. Temps allà i tot se soluciona el 20 d'abril del 2024 quan em torno a pujar a un escenari al Palau Sant Jordi estrenant la gira de Lugar Paraíso, no? I allà torno a agafar un equilibri, torno a agafar les ganes de compondre, de fer cançons, d'estar en contacte amb la meva gent i me n'adono de lo important que és per mi un concert, no? I lo important que és per mi estar amb el meu públic, amb la meva banda, amb el meu staff, fent el que més m'agrada del món, que és la música en directe, no? I allà comença un viatge, perquè el dia següent just començo a escriure Nexo. I per què Nexo? Perquè de cop em sento un canal a sobre l'escenari, no? Estic al Palau Sant Jordi i sento que l'important no sóc jo, sinó són les cançons, i que jo sóc un canal per on passen. I sóc un nexe entre la cançó i aquella emoció que la gent sent, i aquí comença a escriure Nexo. No?
0: És que la gent a vegades té por de parar, però a vegades és importantíssim per agafar forces i tornar, doncs, amb més ganes. A Nexo dius que has connectat amb les emocions i que no deixa de ser un disc molt personal. I clar, per tot el que ens has explicat, no sé si ho necessitaves una mica, no?, que fos tan personal.
1: Sí, al final ha sigut un disc que he escrit durant 2 anys amb molta calma, he escrit amb molta delicadesa, a molts llocs diferents i amb molta gent diferent, no? I ha sigut algo meravellós poder treballar avui en dia amb la immediatesa que tenim de tot, de les entregues, de les cançons que surten cada dia milers. De cop poder tenir 2 anys amb molta calma per escriure sense pressa, jo crec que ha sigut la clau per poder descobrir històries que feia temps que volia explicar, descobrir-les en forma de cançó.
0: Tu Cuerpo en Braille va ser el primer tema que vam poder escoltar de Nexo, però li va seguir

0: Aquest Me acuerdo de ti, per mi és la cançó d'Anexo, per mi, no sé si per tu també ho és.
1: Bueno, per mi és una cançó molt important, és la cançó que obre el disc, que és el Nexo número 1, i és una cançó que parla molt bé, sobretot els versos, d'on em trobava aquell any, no? Aquell 2023, i a on em trobo ara, no? Perquè de fet la cançó comença dient que he cruzado caminos, ara no me'n recordo, que no evitaron batalles, no? I és això, no? Aquests camins que no eviten batalles, que és tot el que vaig viure, i pujar a la cima, no? Que va ser el Palau Sant Jordi, etc.
0: Aquesta cançó, em corregiràs si m'equivoco, parla de quan estem en aquest bon moment i apareix o torna a aparèixer aquella persona doncs, que potser fa trontollar la nostra existència. No sé si això t'ha passat a tu, si tens una persona...
1: Mira, això és algo increïble i és algo que em fa molta il·lusió. Aquesta cançó la vaig estrenar als Arenes de final de gira l'any passat, sí? Del 2025, i aquesta cançó va agafar un altre sentit, perquè va ser increïble cantar el moment de Apareces sin avisar y ahora todo está en llamas, uh-huh, mirant el meu públic. I de cop es va convertir en una cançó dedicada al meu públic, no? Sí. I me acuerdo de ti, no? Me'n recordo de tu, me'n recordo del meu públic.
0: Per això ha tornat, no?
1: Exacte, i crec que és una cançó que ha mutat cap a un altre sentit i estic molt feliç de que ho hagi fet, no?
0: Deia que per mi és la cançó d'Anexo, però s'ha arribat a dir que podria ser una de les cançons més representatives de la teva carrera musical. Tu veus així? Ho sents així?
1: Ostres, jo
0: Som
1: crec...
0: Bueno, palabras mayores,
1: sí,
0: Bueno,
1: això potser no sé, al final em representen totes les cançons, no una en concret. Jo crec que els discos, doncs, si no, només trauria un disc amb una cançó, no? Jo crec que et representa tot, no una en concret, no?
0: Fins ara hem escoltat alguna de les cançons que ens has anat presentant durant aquest darrer any. Escoltem, si et sembla, els temes inèdits que hem descobert fa uns dies, com aquest T'escriuré. Espera'm.

0: Un altre tema que transmet energia, molt bon rotllo i que fa una olor de estiu ja, Nil.
1: Sí, de fet aquest tema és molt curiós perquè el vaig escriure a Cadaqués.
0: Sí, ja enmig de la cançó apareix Cadaqués.
1: Sí, justament, i és... M'ho vaig passar molt bé, perquè mira, vaig jugar a una casa al Cap de Creus on es veia Cadaqués i va ser meravellós, i l'única condició va ser, jo pujava amb el meu estudi portàtil i vaig convidar tots els meus amics i amigues amb l'única condició de que si pujaven no havien de pagar res, només havien de cuinar.
0: Ostres, que bo!
1: I va ser meravellós perquè vaig descobrir que tinc uns amics i unes amigues, cuiners i cuineres increïbles, que fan uns plats meravellosos i ens ho vam passar molt bé. Clar, pensa, casa amb piscina i tot, a canvi de que et cuinin...
0: Jo cuino molt bé, Nil.
1: Clar, llavors, jo també m'hagués pujat, a canvi una truita de patates, jo també em banyo en aquella piscina.
0: Escolta, aquesta cançó ens recorda que estem vius i que hem de viure cada moment amb intensitat. No sé si amb aquesta societat que ara tenim és possible i que la gent ho fa, que la gent aprofita el dia a dia.
1: Jo crec que és possible, o sigui, no em dono per vençut. Sí que és veritat que la vida avança molt ràpid i que les coses són molt ràpides, però tu tens el poder de fer-ho, d'estar molt calmat i d'entendre la vida. Jo tinc un lema, que és una cançó també del disc, que es diu Vive lento y ama bien. Sí. És el meu lema d'ara, no? De viure lent i estimar bé. Crec que és possible.
0: Són moltes les cançons del disc que m'han quedat per posar.

0: és una història d'amor adolescent i dius que és real.
1: És real, és una història real que passa entorn a uns campaments i passa la banda sonora d'aquella situació, d'aquell moment, la recordo moltíssim, no? I és aquella rotllana cantant cançons amb el cançoner a les mans abans d'anar a dormir,
0: sí.
1: I la última cançó que es cantava sempre era el Bona nit dels Pets, no? Ah, i és la banda sonora que abraçava aquella història que he escrit anys després, i es diu Bona nit també per homenatge a la cançó de Bona nit dels Pets. De fet, la cançó comença, com hem escoltat, amb el Bona nit mirant al cel, no? Quin Bona nit, el Bona nit dels Pets, no?
0: Ai, mira, se m'ha posat la pell de gallina, sí. Perquè els pets m'encanten també. Com d'importants són aquests amors d'adolescència?
1: Sí, bueno, són coses trepidants, no? I són històries que recordes amb nostàlgia, però amb molt de carinyo i amb molt d'amor, no?
0: A tu t'ha marcat a l'hora d'escriure cançons?
1: Bueno, al final crec que a l'hora d'escriure cançons et marca l'amor amb totes les seves formes, no? En aquest disc ho podem veure, que podem veure la cançó d'Àlex, podem veure Tenerte Cerca, que també és un amor als meus amics i amigues. Bueno, l'amor amb totes les seves formes crec que inspira moltíssim, no?
0: I aquest Bona nit en català, per què aquest tema concret?
1: Perquè sempre em faig regals, sempre tinc una cançó en català als meus discos, escric molt en català, és algo que m'encanta, que tota la vida he fet i seguiré fent, i va arribar, no?, aquesta cançó que, bueno, que em va posar la pell de gallina també, no?, a mi, i vaig decidir que fos la cançó que tancava el disc, no?, aquest disc d'Anexo.
0: Segur que l'audiència està flipant amb aquestes cançons, amb aquest Nexo. On et podrem veure en directe? Com es presenta l'estiu?
1: Pues es presenta un estiu increïble, es presenta un estiu ple de concerts a la Bisbal, ens veiem a l'Empordà Music Fest, a Cunit també el 2 d'agost, a molts llocs, encara s'han de confirmar molts altres, estaré per tota la península fent festivals aquest estiu, i després quan passi l'estiu anunciaré noves dates, perquè crec que encara ens queda molta guerra, no?, amb aquest Nexo.
0: Doncs estaré molt pendents, perquè ja t'he dit fora de micro, que la meva filla molt enfadada no poder estar avui veient-te en directe, així que et vindrem a veure. Nil Moliner, ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí a la ciutat.
1: Igualment, gràcies.

0: Molt bon dia a tothom! Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades i despertar el nou dia, perquè comença un nou dia, una nova setmana. És dilluns, sí, dilluns 8 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Iniciant una de les darreres setmanes del, diguem-ne, del curs escolar, tot i que nosaltres, ja sabeu, estarem fins a mitjans de juliol fent programa i acompanyant-vos per que les matinades siguin una mica menys complicades de passar. I ja que hem d'iniciar aquest nou dia i explicar una mica les claus o com es presenta, el primer que podem fer és definir una mica què podem esperar o què es coneix dels 8 de juny.
1: Doncs el 8 de juny és el Dia Mundial dels Terapeutes del Llenguatge. També tenim que és el Dia Internacional dels Tumors Cerebrals i és el Dia Mundial dels Oceans. Una cosa que hem de cuidar moltíssim, perquè
0: sí,
1: cada
0: sí,
1: vegada
0: sí.
1: Els tenim més descuidats, pobres, i hem de pensar que, bueno, malgrat que moltes vegades pensem en l'Amazònia, en els boscos, però el principal pulmó del planeta són els oceans.
0: Sí, sí, sí, sí, exactament. I clar, és tan immens i és tan gran que un pensa que, bueno, tal, no, però aquí o els cuidem entre tots o estem perduts, eh? O sigui que és absolutament... I a més hi ha tant per descobrir en els oceans, que és un món apassionant, és fantàstic de conèixer, en molts llocs inexplorable per la pressió que es produeix a dins de tant quilòmetres a baix. És a dir que, bueno, és que l'interior també de la Terra també és un món fascinant, amb bueno, més d'una desena de quilòmetres de profunditat de la que no s'ha pogut escarbar apenas res, i podríem trobar coses segur misterioses i fascinants a l'escorça, no a l'interior, o sigui, no el viatge al centre de la Terra, per entendre'n, sinó el que és pròpiament l'escorça. És meravellosa i hem de cuidar aquest planeta, que és fantàstic. Què més tenim, David, a veure?
1: Doncs mira, anem a Estats Units, que tenen algunes cosetes curioses. Mira, avui és el Dia Nacional dels Millors Amics.
0: Molt bé.
1: Oh, és maco, això.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, suposo que és el Dia Nacional dels Borratxos, també, perquè acostumen a tenir molts bons amics sempre. D'altra banda, tenim que és el dia de Oopsie Daisy.
0: A veure.
1: Què és això d'Oopsie Daisy?
0: Sí.
1: Mira, la frase Oopsie Daisy és una expressió una mica per reconfortar allò quan un nen cau, per exemple, al terra, se li diu Oopsie Daisy. És una mica, va, amunt, saps? És un...
0: Val.
1: I aquest amunt és el dia de l'Oopsie Daisy. Agafa això una mica com a joc de paraules per inspirar les persones per començar el dia amb un somriure i amb pensament positiu. Una mica Oopsie Daisy. Va, doncs un dia de bon rotllo,
0: molt
1: per dir-ho d'alguna manera.
0: Vist que m'encanta.
1: Tenim també, atenció, que és el dia de tria el teu verí.
0: Ostres, a veure com s'entén això.
1: Sí, no, malgrat el nom que té, és una festa que té un caràcter més aviat més lúdic, és molt més metafòric tot. Tria el teu verí s'utilitza tradicionalment com una manera d'oferir-li a algú una beguda, sobretot quan és alcohòlica. És a dir, què prendràs? Doncs tria el teu verí.
0: Ja
1: doncs,
0: t'entenc.
1: Avui és el dia aquest de tria el teu verí. Va, què t'ofereixo? Què et poso? Doncs és el dia nacional d'això. I com que normalment sempre hi ha alguna cosa per menjar, també, als Estats Units, avui tenen el Dia Nacional de la Rosquilla amb Gelea.
0: Ostres, Déu-n'hi-do. No m'estranya que siguin així de grossos, perquè no paren de menjar tota l'estona.
1: Cada dia sempre hi ha alguna cosa.
0: Cada
1: sí.
0: dia hi ha alguna cosa. Ostres, Déu-n'hi-do.
1: Que és una mica això. La rosquilla és una mica el donut, saps? Però sense forat. En aquest cas, ben farcideta de gelea, bueno, una mica la gelea real que
0: sí,
1: fan
0: sí,
1: les
0: sí.
1: abelles, doncs això. Una mica massa dolç pel meu gust, potser.
0: Sí, sí. Bueno, jo a aquestes hores ja et dic que em menjo qualsevol cosa, així que si me la deixessin per aquí ja et dic jo que agafaré un bocinet i després un bocinet més. Mira, saps què? Ja pel que queda me l'acabo, que això és molt meravellós. Quants cops no haurem dit total pel que queda me l'acabo, I per no deixar relleus, que es diu.
1: És que a veure, no, després allò no ho llançaràs.
0: No, clar, i després s'asseca, s'asseca i no val res, eh? O sigui, està molt bé, està molt bé. Tu, escolta, que la vida són dos dies, aprofitem-los totalment.
1: Mira, fa un parell de dies estàvem a casa i ens va sobrar, vam fer peix, i ens va sobrar peix, perquè vaig comprar massa peix, i l'endemà vam menjar el que teníem per sopar, vam fer una mica menys de quantitat, i vam reescalfar els tres trossos de peix que quedaven.
0: Val.
1: La meva parella va menjar-ne un, jo vaig menjar un altre, i és allò de... Ostres, és que ja no puc més. No, el tercer que ja no m'entra.
0: No passa.
1: La meva parella deia igual, no m'entra. I, bueno, doncs, llancem-ho. I llavors vaig girar el cap i vaig veure la meva gossa mirant-me fixament.
0: Com ho vam dir? No vas a tirar això,
1: aquí
0: verdad?
1: Aquí no es llença res, eh?
0: Exactament, com ho vam dir? Mira, jo no deia res per si teníeu gana i us acabàveu. Però, a veure, això no es pot tirar.
1: Fantàstic. Doncs sí, no. Es va aprofitar, sí.
0: I s'estava relament mentre ja estava esperant allò de...
1: Sempre, això curiós, sempre.
0: Curiós, eh? Curiós. Que fantàstic. Doncs què més tenim avui, a veure, David?
1: Mira, anem cap al santoral.
0: Vinga.
1: Que avui tenim que és Santa Maria Teresa Chiramel Manquidillan.
0: Li deien Loli o Paco, sí. Mare meva.
1: San Jacobo Bertio, San Miguel de los Santos, San Sabiniano, San Salustiano, San Medardo, que atenció, és el patró dels cambrers, dels llenyataires i dels titiriters.
0: Això, un reportatge també s'ho mereix, David, sí. De per què va decidir... Home, Medardo, dels campionats, d'alguns pubs irlandesos, ho puc entendre, perquè ja són molt de jugar dardos. Però, bueno, ens hauràs d'investigar un dia.
1: I com a curiositat, sabeu allò de Santa Rita, Rita, sí. Totes aquestes frases que s'invoca algun sant?
0: Sí.
1: Doncs a Sant Medardo se l'invoca per combatre el mal de queixal.
0: San Medardo, que me deje de doler un rato. Dame algo, pel dolor. Sí, senyor, sí, senyor. Mare meva, tu.
1: Doncs tenim San Medardo, tenim que també és San Maximino, és San Guillermo.
0: Maximino Fitzherbert. És els que pugen a treure's el carnet de conduir, no?
1: Sí,
0: que cap de setmana, Maximino, eh? Maximino del carnet, sí.
1: San Guillermo Fitzherbert, San Fortunato de Fano, San Gildardo, Santa Calíopa, i Sant Clodulfo.
0: Clodulfo és preciós.
1: És meravellós.
0: Clodulfo és preciós. Vull dir... Sí, Clodulfo... Jo no ho sé. També per un medicament podries fer. De 500 gramos, dámelo. El Clodulfo aquest, no? Per anestesiar-me un poco. En fi, fantàstics els noms, eh? Avui tenim material del bo i anem a veure, doncs, que com començava... Bueno, en aquest cas no començava una setmana, la comencem nosaltres, però com començava un dia 8 de juny, però de 1926... Doncs a veure, David, què passava fa tot just un segle?
1: Doncs mira, avui a La Vanguardia ens parlen de El marido de la dama de las camelias.
0: Mítica dama de las camelias, clar.
1: Sí. Mm-hmm. Todo el mundo sabe que Margarita Gautier no es un personaje hijo de la fantasía de Alejandro Dumas. La dama de las camelias existió y su verdadero nombre fue el de María Josefina Duplessis. Que, per exemple, si algú visita el cementiri de Montmartre a París,
0: sí.
1: Allà hi ha la tomba de Marie Duplessis, la persona en qui es va inspirar Alejandro Dumas per fer aquest personatge.
0: Qué bo.
1: Si bien de esta inmortal figura femenina se ha hablado mucho, se ha dicho muy poco de su marido. Fue el vizconde Eduardo Perregaux. Nació en París el 1 de noviembre de 1815. En su juventud se alistó en el 3er Regimiento de Cazadores de África y se batió valientemente en Argelia. En 1835 fue ascendido a oficial. Dos años después regresó a Francia y presentó la dimisión de su cargo. En 1841, el fallecimiento de su padre le puso en posesión de una considerable fortuna. Libre y rico, vivió con el dispendio habitual en la juventud de aquella época. El juego en el Jockey Club y su cuadra en los hipódromos llegaron a hacer famoso su nombre. Constituían sus mayores derroches, aunque también eran buena parte a consumir su patrimonio, el vino y el amor. No es extraño, pues, que frecuentara la casa de María Duplessis, la cortesana famosa. En el año 1844, su amistad con ella era pública, pero sabía que no era amado, y esto le desesperaba. Sus sufrimientos fueron más agudos cuando los amores de la Dama de las Camelias con Alejandro Dumas, que la conoció en el vestíbulo del teatro, constituyeron la comidilla del París galante. Puede asegurarse que Alejandro Dumas fue el único hombre que conmovió el corazón de la Duplessis. Después de la famosa carta de ruptura, el vizconde de Perregaux volvió al lado de la Duplessis, consiguiendo, gracias al desequilibrio moral en que la infeliz se encontraba, que consistiera en casarse con él. Es, sí, la expresión, el desequilibrio moral,
0: sí,
1: en que se encontraba.
0: Sí, es precioso, sí. Diu molt de... sí, sí.
1: El 3 de febrero de 1846, María Duplessis y Eduardo Perregaux marcharon a Londres y allí se casaron el día 21. De regreso a Francia, separáronse y jamás la Duplessis usó el nombre de su marido, siendo esta la causa de que la figura de Eduardo Perregaux no aparezca en casi ninguna de las investigaciones literarias sobre la heroína del famoso drama y de la no menos célebre novela que le precedió. Perregaux, durante sus últimas semanas de vida, de la vida de su esposa, volvió a reunirse con ella, con la que se portó piadosamente.
0: Veus, perquè vegis, al final de les persones, doncs surt el millor de tots. Interessantíssima aquesta intrahistòria, ben curiosa, i que segur que de tant en tant, no, algú torna a localitzar, aquests documents i aquesta vida del senyor de Perregaux. Fantàstic. I això era La Vanguardia, que sí?
1: Sí. Anem cap a l'Universal, on tenim notícia pràcticament d'última hora.
0: A veure.
1: Notícia important, de gran calat per l'època.
0: Sí.
1: I que fins i tot en els nostres dies encara continua sent important. I és que no us dic el titular, vaig directament cap al text.
0: Vinga.
1: En la calle de Cortes, frente a la de Bailén, cuando se disponía a cruzar la primera de dichas vías, el ilustre arquitecto don Antoni Gaudí Cornet fue alcanzado por un tranvía de la línea número 30 que le arrastró algún trecho en medio de la natural alarma de las personas que presenciaron el accidente.
0: ¡Ostras, claro!
1: Recogido el señor Gaudí por algunos transeúntes, fue trasladado rápidamente a la casa de socorro de la Ronda de San Pedro, donde los facultativos de guardia le apreciaron diversas lesiones de pronóstico reservado y conmoción general. Después fue trasladado al señor Gaudí Cornet al Hospital de la Santa Cruz, donde ocupó una cama en la sala de Santo Tomás. Tan pronto fue conocida la desagradable noticia con las relaciones del señor Gaudí Cornet, acudieron muchas personas al hospital para informarse por su estado, que afortunadamente parece no ofrece mayor gravedad.
0: ¡Ostras!
1: No por spoilers.
0: No, clar. Pero... això no va acabar bé, aquesta història. Mare meva.
1: La Junta del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia nos ruega la publicación de la siguiente nota. En cuanto tuvo noticia el alcalde señor Barón de Viver del atropello de que fue víctima por un tranvía el ilustre arquitecto señor Gaudí, mandó enseguida al jefe superior de la Guardia Urbana y ceremonial señor Ribé al Hospital de la Santa Cruz a interesarse por su estado y a ofrecerse para todo lo que en estos momentos pueda servirle de alivio y dependa de la alcaldía. La Junta del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia pide a sus amigos rueguen a Dios por el arquitecto de la obra don Antonio Gaudí y Cornet, que el lunes al anochecer fue atropellado en la calle de Cortes. Conducido a la casa de socorro y de allí al hospital de la Santa Cruz, no ha podido ser trasladado a la clínica particular por lo gravísimo de su estado. Aquí tenim una mica de... A veure, si ens han dit que no era tan greu,
0: sí, sí.
1: Ara ens estan parlant de lo gravísimo de su estado.
0: Que no se'l pot ni moure.
1: Al mismo tiempo, la Junta agradece vivamente todas las muestras de afecto recibidas, de una manera particular, de la Junta del Santo Hospital y cuerpo facultativo que han atendido al señor Gaudí con cuidados extremos. Deseamos al señor Gaudí rápido y completo restablecimiento.
0: Ni será rápido, ni será restablecimiento...
1: Però fixeu-vos, un segle.
0: Sí, sí.
1: I coincideix amb la visita papal,
0: sí,
1: per beneir la gran torre de la Sagrada Família.
0: Impressionant, Impressionante documento, 100 anys del dia en què se li va acabar el projecte de vida, no? Com si diguéssim, Antoni Gaudí.
1: D'entrada el dia en què era atropellat.
0: Sí, bueno, aquí començava el final de la seva existència. I 100 anys després, qui, com podria imaginar, no?, que vindria el Papa, doncs, a donar fe de com ha avançat aquest temple, que per molt que s'ho imaginés, no?, que es pogués acabar algun dia, d'imaginar-ho a veure-ho seria totalment diferent, no? Mm-hmm. Hauria de ser... Hi ha una pel·lícula que a mi em va encantar, que va passar molt desapercebuda, de Pixar, que es diu Oswald, que, o Onwald, ara no me'n recordo, que proposava això, no? Si poguessis tornar a la vida durant 24 hores a un ésser estimat, o a una persona en general, no?, i poguessis dir-li coses, no?, no només acomiadar-te, sinó explicar de com ha anat tot, no?, com has crescut, com has prosperat a la vida. És una pel·lícula hiperemocionant. I penses, no?, en casos com aquests, diries, ostres, si l'Antoni Gaudí es pogués despertar, recuperar la vida durant una hora, potser, no?, i pogués veure la Sagrada Família, què sentiria, no? Mm-hmm. I veure l'important que és per la ciutat, no? Són coses que a mi

0: o sigui, em fascina, no?, imaginar tot això i pensar, no?, que quan... Primer que es podia pensar que es recuperaria, no? No ho sabem, no? Si ella era prou conscient, però de la notícia semblava així. I que no ho pugui veure, no? Perquè dius, mira, hi ha coses que no saps si acabaran passant. Però és que aquest ha acabat passant, no? 100 anys després, per això. Així que fantàstic haver pogut viure. Si ja teníem molta passió per aquesta secció de fa 100 anys, avui és aquells dies que dius, ostres, mira si val la pena i mira si ens fa ser partícips del que ha sigut la vida.
1: Això sí. Fa cosa d'un mes us vaig fer un petit spoiler avançament i us vaig dir que passaria una cosa molt important al mes
0: sí,
1: de juny.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Doncs aquí tenim.
0: Que fantàstic i que... Bueno, els propers dies em seguirem parlant, imagino, clar, de tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, clar, evidentment.
0: Sí, sí, sí, sí. O sigui que aquesta setmana doncs, serà una setmana ben curiosa, no? Per paral·lelament, no? El que està succeint a dia d'avui, no? Aquesta setmana i el que va passar fa 100 anys. Fantàstic, David Morales, el que aquestes troballes i aquest viatge que fem tots els dies. Ara anem amb d'altres històries, amb l'entrevista del dia i així us acompanyem. Fins a les 6, tot fent nits de ràdio. Seguim!

va passar tal dia com avui, 8 de juny del 1999. Red Hot Chili Peppers reneixen amb Californication. Quan els Red Hot Chili Peppers van publicar Californication, no només presentaven un nou treball discogràfic, estaven signant una mena de renaixement. Després d'anys marcats per tensions internes, canvis de formació i excessos, la banda trobava un nou equilibri amb el retorn del guitarrista John Frusciante, una peça clau en el seu so més reconeixible. El disc suposava un gir respecte de l'energia més crua i funk dels seus inicis. Sense abandonar del tot aquesta essència, Californication apostava per una sonoritat més melòdica i introspectiva. La recepció va ser immediata i contundent. Californication es va convertir en un èxit global tant a nivell de vendes com a nivell de crítica. I això va permetre als Red Hot Chili Peppers arribar a una nova generació d'oients i consolidar-se com una de les bandes més influents del moment.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Sempre que genera un debat públic, doncs és evident que cadascú doncs, pot tenir una mirada més cap una banda o cap una altra, però el que necessitem saber sempre és la gent afectada, la gent que es queixa davant d'una situació, doncs els hem de donar veu perquè puguem conèixer realment in situ quines són les problemàtiques, quines són les preocupacions, quines són les reivindicacions que demanen que la societat conegui, perquè a partir d'aquest coneixement i de l'empatia, la solidaritat i que ens ajudem entre tots, doncs puguem construir un món millor. I si hi ha un sector que des d'aquí li tenim molt de, no només d'apreci, sinó de que són els grans valedors del futur d'aquest i de qualsevol país són els mestres, són els docents, són els educadors, és la gent que ha de formar la generació del futur. I ara estan intentant explicar-nos coses, no? Intentant explicar i verbalitzar, i com que nosaltres aquí tenim un docent, un professor que en sap una barbaritat i que s'explica també no només d'economia sinó de moltes altres coses, com és l'Iñaki Jiménez Largo. Iñaki, benvingut al programa un cop més.
1: Què tal, David? Molt bona nit. Mira, jo ara ja deixo de ser l'economista optimista per ser el professor emprenyat, no?
0: M'agrada molt, m'agrada molt. Però escolta, emprenyats amb raó, perquè molts cops, clar, pensem, no? Igual que hi ha tantes coses, no?, que diuen, escolta, quan una cosa no saps com funciona és com si fos una caixa negra, no?, d'allò que es diu, de que tu poses aquí una cosa i et surt el producte manufacturat, no? Bueno, doncs amb l'educació pensem que deixem les criatures allà a l'escola o a l'institut i ja surten ja educats. I a dins del procés hi ha moltes necessitats, no?, que són les que ara esteu reivindicant, doncs, per exemple, des de la concertada, no?
1: Sí, a veure, jo avui parlo una mica en nom de FEUSOC, que és la Federació d'Ensenyament de la Unió Sindical Obrera Catalana, i però també parlo amb el meu nom, en nom d'Iñaki Jiménez i de la meva experiència al llarg d'aquests 30 anys, no?, fent classe. Bé, nosaltres estem convençuts, jo estic convençut, no?, de que l'educació, doncs, com a motor, no?, de l'ascensor social, no?, és aquell que ens permet, no?, viure cada vegada una mica millor, no? I ara mateix, el que passa és que aquest motor, com dius tu, aquest motor s'ha d'engreixar, s'ha de cuidar, ha de tenir una inversió mínima perquè aquest ascensor no s'espatlli, no? I aquí, lògicament, són les administracions les que han de posar, no?, calés i donar importància de veritat, doncs, aquesta feina, no?, a l'educació, doncs, que realment està ara mateix en un moment en què o canvien les coses o els professors és que no poden més. Uh-huh. Hem arribat a un punt en què no arribem a més. Volem fer la nostra feina, volem fer-la bé, ens estimem els alumnes que tenim davant. Pensa, David, que són persones que les tenim de vegades 6 hores al davant cada dia, sobretot els mestres de primària, no?, o els de secundària una mica menys, no?, perquè anem canviant per especialitats, però ens estimem aquells nanos i no poder atendre bé aquells nanos perquè anem supercarregats de feina, perquè no tinguin les condicions, perquè no tinguin les mans suficients per poder atendre i arribar a casa amb la frustració de no haver fet bé la feina. I a més, clar, quan tu estàs fabricant, com deies abans, una peça, doncs mira, si una peça et surt malament, doncs ja està el control de qualitat que dius, mira, doncs un 2% de les peces sortiran malament, es llencen i ja està. Clar. Però aquí no podem llençar res. Clar. Aquí tots els nois, tots els nens són importants. Tant els que tenen també dificultats, són igual d'importants. Per tant, aquí necessitem recursos, necessitem mans per poder fer, quan dic mans, són mestres i professors suficients per poder fer la nostra feina. Bueno, i ara fa dies, no?, que l'educació està

0: tant per la guerra, no? Tant la pública com la concertada que represento jo, perquè realment ha arribat un punt en què o canvien les coses o posem diners i posem ganes, o aquí és complicat, no? Que no hi hagi molts bons docents i molts bons professionals que marxin de
1: Clar,
0: l'educació.
1: aquí és on hi ha la problemàtica, perquè no només és que es necessitin més docents, més professors, més professores, perquè s'han de cobrir aquestes necessitats de que hi ha, doncs, més problemàtiques a l'aula, no? I que hem de ficar més gent, i més professionals i tot això, sinó que al mateix temps, per una banda, calen més perquè s'ha de reforçar aquesta línia, no? de treball, i al mateix temps perquè és que si no, no només és que no incorporarem, sinó que els perdrem perquè s'aniran a un altre sector o deixaran aquesta passió, perquè no deixa de ser una passió el que és la docència, no?
0: Clar, mira, avui hi havia avui he fet vaga els de la concertada, hi havia una pancarta que deia la pressió acaba amb la vocació. O sigui, una pressió de ràtio de nens increïble, que no puguis fer la teva feina perquè no arribes, perquè tens un munt de nanos amb necessitats especials a dins de la classe i no tens professionals que et puguin recolzar perquè no hi ha diners i perquè no posen diners. Al final, a l'arribar a casa, pensant que no has fet tot el que has pogut, per aquells nens o per aquells joves que al final són el futur, no? De la nostra societat, és el pitjor que pot passar a un professional. Què succeeix? Han posat diners i aquí des del tema dels mitjans de comunicació sembla que els professors el que vulguem són més diners.
1: Clar, ja
0: I jo
1: t'entenc.
0: quan vaig per les escoles, quan vaig pels instituts i parlo amb els meus companys, gairebé ningú em diu vull cobrar més, que sí, que sí que hem perdut des del 2008 un 25% de poder adquisitiu. Si tenim en compte la inflació que hi ha hagut i les pujades de sou, hem perdut molt poder adquisitiu. Però és que a la gent li preocupa molt més poder fer les seves classes bé. O sigui, li preocupa molt més no tenir una exageració d'hores, per exemple.
1: Clar.
0: Et poso un exemple, eh? A nosaltres, la concertada, som un 30% del servei públic d'educació. Un 70% és l'escola pública i un 30% som nosaltres. 30% que funciona bé i que ens necessiten i que donem bons resultats. Doncs mira, el primer acord al que es va arribar quan van ficar 2.400 milions d'euros sobre la taula amb la signatura de dos sindicats institucionals, no diré ara el nom, que no representaven el total de la mesa, no?, de la pública perquè feu so ai, perdona, vostè, que és el majoritari i no va signar aquell acord, es van posar damunt la taula 2.400 milions d'euros. ¿Vale? D'aquests 2.400 milions d'euros van donar per la concertada 396 milions d'euros. Vale, David, això és molt fàcil. Ja saps que jo soc economista
1: Sí,
0: i
1: sí, sí.
0: també profe de mates. Si tu
1: Algú podria dir una regla de tres, algú podria dir unes proporcions, un càlcul de percentatges, eh?
0: Exacte. Bueno, és que és això, David. Si tu representes un 30% del servei d'ocupació de públic d'educació, un 30% la concertada, i han posat sobre la taula 2.400 milions, dius, bueno, doncs el 30% de 2.400 milions són 720 milions d'euros i no els 396 milions que ens han
1: Clar,
0: donat,
1: clar, clar.
0: que mai ens havien donat tant, però realment això no cobreix les necessitats reals. I hi ha un moment que la concertada, que està fent la mateixa feina, perquè un professor de l'escola concertada està fent exactament la mateixa feina que un professor de l'escola pública. O sigui, no hi ha diferència. Està en una aula, està amb uns alumnes,
1: Sí.
0: els ratis són molt semblants. Abans, fa molts anys, sí que es podia dir que potser hi havia més alumnes amb dificultats a la pública, però això ara sí, igualat. S'ha igualat. Gairebé és el mateix. El nombre d'alumnes que teníem amb necessitats especials és molt semblant, doncs clar, dius, ostres, aquí ja estàs dient, no?, la importància que li dones a la concertada. Li haurien de tocar per percentatge 720 milions i tu li dones només 396 milions. Això ja és, per començar, injust totalment. Però clar, jo et comento les diferències que hi ha entre l'escola pública i la concertada i per què nosaltres a la concertada no, ens estem manifestant i estem intentant tenir les mateixes condicions que els nostres companys de la pública, els que també defensem, perquè les seves reivindicacions, lògicament, la majoria són iguals per ells que per nosaltres. Nosaltres també
1: el fonament
0: podem,
1: és similar, que va és que després hi ha característiques i coses pendents. Sí, sí.
0: Nosaltres recolzem totes les demandes que fa l'escola pública i, de fet, a nivell salarial, tot el que ells aconsegueixen també ens repercuteix a nosaltres. Cobrem el mateix. Això vol dir que tenim analogia retributiva? Depèn, perquè, per exemple, un professor de secundària a l'escola pública fa 18 hores i un professor de secundària a l'escola concertada fa 24 hores. Si tu, David, cobres el mateix que un altre locutor, però estàs treballant cada setmana 6 hores més, el preu hora no és el mateix.
1: No, clar.
0: Estem d'acord en això, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, si tu multipliques 6 hores cada setmana per 4 setmanes que té el mes, són 24 hores per 10 mesos lectius, 240 hores més de feina, al mateix salari, vol dir que no cobrem el mateix. Per tant, aquí no hi ha analogia retributiva.
1: No, està clar.
0: Està clar. Però fixa't que jo no vull orientar
1: bueno,
0: només...
1: És que estava pensant, si sobre 18 és un 33%, vull dir que ja, imagina't un 33% més, o sigui que és moltíssim més d'hores.
0: Exactament. I arriba un moment que, clar, amb 24 hores actives, 6 més que la pública, i a més, amb substitucions constants, quan es posen malalts els professors, que això és una altra demanda que fem, que ja explicaré no? com funciona, doncs arribem a jornades de 27, 28 hores fàcilment lectives. Què ens queda llavors? Ens queden 2 hores per preparar classes. O sigui, si nosaltres partim de 24 hores de classe i 6 per preparar classes, però clar, quan hi ha substitucions estem parlant de que fem 26, 27 hores, quan preparem classes? Quan corregim exàmens?
1: Aquí.
0: Estem en un moment en què hi ha un canvi, una innovació pedagògica total. Tu també ets professor,
1: sí.
0: Saps que si projectes, que si innovació pedagògica, cada cop hi ha més burocràcia.
1: Sí.
0: Jo li dic burocràcia, perquè ens fan fer coses als mestres que no van per res en benefici dels alumnes.
1: Jo sempre dic, el que no pot ser és que el professor vagi ja cansat a donar la classe.
0: Exactament. Jo quan veig els meus companys de vegades que estan a l'ordinador fent registres,
1: sí.
0: I penso, vamos a ver, si tu ets profe de mates i hauries d'estar fent uns problemes per preparar-les per la classe, i tu ets profe d'història, hauries d'estar llegint un llibre.
1: Sí.
0: I això passava abans, però ara no, ara hi ha molta més burocràcia. Clar, jo no vull enfocar només a la queixa que tenim nosaltres com a professors, sinó com repercuteix això amb els nostres alumnes. Perquè, David...
1: I indirectament a les famílies. És a dir,
0: que
1: les famílies també entenen, i ho han d'entendre, això, que si volen el millor pels seus fills, volen també el millor pels seus docents,
0: Correcte. Tu tens llibertat per triar l'escola del teu fill. El pots portar a una pública o el pots portar a una concertada. Tens llibertat. Gràcies a Déu que tens llibertat. No et sembla injust que un professor de la concertada tingui 6 hores menys cada setmana per preparar les classes del teu fill,
1: clar,
0: si portes a la concertada?
1: Clar.
0: Et sembla bé això? Com a família et sembla bé?
1: No, està
0: clar.
1: No
0: creus
1: clar.
0: Que és una reivindicació totalment lògica? Doncs
1: sí,
0: aquesta seria...
1: Sí, perquè al final, o sigui, independentment de la tipologia d'escola o com es financi o del que tu vulguis, el professional és el mateix. El professional hauria de fer una... Ha de tenir els mateixos, anem a dir, estructura. No afecta com... És com dos equips de futbol, anem a imaginar, no? Doncs que tinguin patrocinadors diferents. Si uns tenen més o menys, però el partit no ha de jugar més, no ha de jugar més minuts, el partit, no? Vull dir que...
0: Fantàstic, o sigui, m'encanta aquest exemple que has fet. Sí. Doncs mira, aquesta és una de la principal demanda que tenim nosaltres. De fet, la demanda li diem 18-23, perquè a l'escola pública es treballen 18 hores a secundària i 23 a primària, i en canvi a l'escola concertada treballem 24 hores, 6 més, aquí hi ha una diferència brutal, 24 hores a secundària i 25 hores, aquí hi ha menys diferència, hi ha 2 hores només, a primària i infantil. I aquest és el nostre principal eslògan. Nosaltres ara anem de vermell a les manifestacions i a les vagues i posem aquest eslògan 18-23 i no reclamem res que no ens mereixem. Mm-hmm. Volem les mateixes, no millors condicions que ningú, les mateixes condicions, a mateixa feina, volem les mateixes condicions. Després hi ha altres demandes, no? També per equiparar-nos a l'escola pública. Per exemple, majors de 55 anys. No ens enganyem. Quan estem parlant de docència universitària, jo soc professor d'universitat, i el desgast físic que a mi m'ocasiona fer una

0: esportista d'elit, segur que notes que hi ha algun moment, no, que el teu rendiment, sí, sí, sí, a mesura que passen els anys, doncs no és el mateix.
1: Mira, jo ho defineixo amb una cosa, que és has de recuperar millor. O sigui, has de dormir més, has de descansar més. Per tant, a mateixa càrrega de treball necessitaries descansar molt més. Per tant, lo normal seria o baixar una mica la càrrega o tenir un temps que no tens per poder descansar. O sigui, que ja és això.
0: Doncs això és el que reclamem. Igual que la pública, a partir dels 55 anys demanem una reducció de 2 hores. Dues hores. Després, una altra demanda molt important és el tema de les substitucions. Perquè quan falta un professor a la concertada, el departament no posa substitut, no paga el substitut fins al dia 16.
1: Ostres.
0: O sigui, hi ha 15 dies on, si l'escola vol posar un substitut, l'ha de pagar de la seva butxaca. No totes les escoles van molt bé de diners. Ja sabem que hi ha moltes que estan a punt de tancar, perquè hi ha un tema que és el tema demogràfic, no? que està aquí, i que fa que cada vegada hi ha menys nens, i per tant moltes escoles concertades estan patint. I l'escola concertada, si no pot tenir la dotació econòmica del concert, doncs al final mor i ha de tancar, i és així. I què succeeix? Que algunes d'aquestes escoles, com no et paguen fins al dia 16, no es poden permetre el luxe d'agafar elles un substitut i pagar-los de la seva butxaca. Qui fa les substitucions, llavors, David?
1: Ah, clar, la resta de professors que ja anaven prou enfeinats.
0: Amb aquestes 6 hores només que ens queden a la concertada per preparar classes, innovació pedagògica, tutories, reunions amb pares, correcció d'exàmens, a sobre, de vegades hi ha setmanes que has de substituir 2, 3, 4 vegades, amb la qual et queden 2 hores. No hi ha cap professor, no hi ha cap professor que dediqui 6 hores només a la setmana a corregir, preparar classes, a tenir entrevistes amb famílies. No hi ha cap. Doncs imagina't si et queden 2. No hi ha cap. Per què? Perquè dediques molt més temps.
1: Clar, clar.
0: O sigui, dediques molt més temps. Per tant, on es fa tot això? A casa.
1: Clar.
0: Es fa a casa. Doncs ara imagina't la radiografia d'un professor, d'un bon professor, un bon professional, que resulta que una setmana ha faltat gent, ha tingut 2 o 3 hores lliures només per preparar classes, per preparar-se projectes, per parlar amb famílies, perquè cada vegada a més socialment ja vam tenir fa poc un debat sobre això, no? El tema d'autoritat pública, no? Cada cop hi ha més agressions físiques, verbals, cada cop hi ha més problemes. Imagina't aquell professor que arriba a casa no molt content perquè té unes ràtios molt elevades, no té gent que l'ajuda amb els alumnes amb dificultats i que necessiten un tractament especial, i arriba i a sobre has d'estar, doncs, cada dia 2, 3 hores més a casa preparant allò que necessites pel dia següent perquè no has tingut temps a classe. Doncs al final què passa? El que deies tu, que hi ha molts professors bons, amb talent, que marxen d'aquesta professió.
1: Clar, llavors la dificultat encara és més gran, però llavors en lloc de generar, diguem-ne, un efecte crida, no?, a voler-se dedicar a això, aquesta vocació, doncs al contrari, hi ha un efecte de dir, ui, no, a mi m'hagués agradat, no?, ser mestre, ser professor, ser docent, però no, perquè les condicions ja sabem com són, no? I això és el que és terrible.
0: Això és el que és terrible, i no ens enganyem. O sigui, països on tenim un èxit brutal, el món de l'educació, Finlàndia, per exemple, estan invertint sobre el PIB un 7%, un 7% del PIB. Aquí a Catalunya, segons la LEC, ja deia que s'havia d'invertir un 6%, no arriba ni al 4%.
1: Clar.
0: Això ja et diu la importància que li dones, no?
1: Sí.
0: Però és que a Finlàndia, per ser professor, has de ser dels millors de la promoció. O sigui, tu estudies matemàtiques i pots treballar a qualsevol empresa, però si vols ser professor, has de ser dels millors d'aquella promoció. Tu estudies química, vols treballar en un laboratori, cap problema, però si vols ser professor, compte, que has de ser dels millors de la teva promoció. Si no, no pots ser professor.
1: És fantàstic, això.
0: Aquí és on realment un país marca la diferència i ens diu si dona o no dona importància a l'educació. Ens ho hem de creure, David. Jo m'ho crec. Porto 30 anys i m'ho crec. I a veure, és una professió fantàstica i bonica, i veus el fruit, no?, al cap dels anys d'aquells alumnes que has tingut i que els hi va bé a la vida i que són agraïts, però és que arriba un moment que físicament no pots. No pots. I això ho hem d'intentar solucionar.
1: Tot això s'ha de poder visualitzar.

0: ja tenir un espectre, ser llarg de mides, no? O sigui, saber veure a curt, a mig i a llarg plaç, que és el que, quines són les necessitats i cap a on va les necessitats, cap a on poden anar. I això sobretot, i aquí sí que crec que és clau, és que això no sigui cosa d'un cantó o de l'altre del tema polític, d'uns colors o d'uns altres, sinó que sigui una cosa transversal, a més no poder. Ja es barallaran en d'altres coses, però amb això no ens hauríem de barallar, no?
1: Estic totalment d'acord, hauria de ser un pacte d'estat.
0: Sí, sí, sí.
1: Mira, de moment el concertat de cap govern ja ha ficat diners de veritat. O sigui, això, com això t'ho dic clar. O sigui, nosaltres hem fet unes propostes i no som un sindicat que no toqui de peus a terra. O sigui, això de les 18-23 hores, 18 de secundària, 23 de primària, no volem que sigui en un any o en dos anys de cop. No, no. Mm. Hem fet un calendari perquè sabem que es necessiten molts més professors, no? Si ara redueixi les hores de cada professor, sí, necessites més. I som un sindicat molt responsable, que sap que algunes especialitats a secundària són difícils de trobar professor, i per tant hem fet un calendari, doncs, o hem proposat al departament un calendari gens agressiu i gens agosarat, diria jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Però el departament dues vegades ens ha plantat i les propostes que ens ha fet són vergonyoses. O sigui, vergonyoses, a més lligades a pressupostos i amb aprovació del govern, o sigui, com el cuento la lechera.
0: Però a mi em sembla clau, Iñaki, el tema de que ho plantejaves al principi, per enllaçar amb això que ens estàs explicant ara, que és que recordem que no és un tema només de calés, sinó que és allò de dir no quiero ser el más rico del cementerio, si em permets l'expressió. És a dir, es tracta de que aquí el que es vol és poder fer les classes més a gust, és a dir, més alliberats, amb menys càrrega, diguem-ne, horaris, amb més professionals, perquè llavors es farà més a gust. Evidentment que també és important el tema econòmic, però el tema econòmic va lligat a que hi hagi més qualitat, és a dir, que els professionals estiguin més energia, felicitat i a més sentint-se importants, que això és el que crec que és fonamental.
1: Però això que dius tu és el que els mitjans de comunicació haurien de transmetre, perquè s'està transmetent a totes les notícies. Els hi han pujat a 3.000 euros en un preacord a 4 anys. Ara s'ha tornat a fer un altre preacord, que els de la pública han dit que no, per pujar una altra vegada el sou. Com si nosaltres l'únic que volguéssim és més diners. I no és així. Mm. És que no és així. És que les nostres reivindicacions són, sobretot, que hi hagi més personal, sí, que hi hagi ratis més baixos per alumne, que es pugui atendre millor a la diversitat. És que és això el que hauria de sortir, perquè les famílies s'adonessin que el que volem és millores pels seus fills. No millores salarials només, que també estan bé tenir millores salarials. No estem ben pagats, és veritat que no estem ben pagats. Però és que la majoria de la gent, la majoria dels professionals, no volen més diners. O volen més diners, però no és el més important per ells. El més important és tot això que t'estic dient. I hi ha un tema molt important també que s'ha de tractar.
0: Sí.
1: És que a totes les escoles, tu saps que hi ha una recepcionista, o hi ha un senyor de manteniment, o hi ha una secretària, o hi ha un administrador. Totes aquestes persones que es diuen PAS, Personal d'Administració i Serveis, tenen unes condicions, David, molt, molt, molt dolentes. A nivell salarial i a nivell de còmput horari. I nosaltres també, davant del departament, volem que es tingui en compte aquestes persones, perquè sense el PAS les escoles no funcionen, sense el personal d'administració i serveis no funcionen, i el que volem és que també tinguin millores, doncs complements, com si fossin complements d'antiguitat lligats a formació, reducció d'hores, etc. Nosaltres hem fet propostes de tot això, propostes en números, a més, que li hem donat voltes al tema, i la resposta del departament, de moment, està sent molt, molt insuficient. Jo espero, David, d'aquí uns dies...
0: Sí, sí, sí, no, ens has de mantenir el corrent i aquí tindràs d'això. És més, mira si estem aquí per la labor, que diu el clàssic, que jo li diria a aquestes propostes un pas endavant, perquè hauríem d'anar també per la gent del pas, que em sembla necessari. Això és invertir. No és una, com tantes coses que diem, no és una despesa, és una inversió.
1: Sí, i també necessitem una mica d'acompanyarisme entre els companys de la pública

0: la concertada.
1: Això és important.
0: Nosaltres, com a companys de la concertada, volem el millor pels professors de la pública. Mm-hmm. De fet, tot el que ells aconsegueixen a nivell econòmic, només a nivell econòmic, també a nosaltres ens afecta. Mm-hmm. Vale? O sigui, repercuteix. Tenim un plus d'analogia, que ja t'he explicat que al final no és analogia si treballes més hores. Però bueno, mm-hmm.
1: Sí, sí, t'entenc, sí, sí.
0: I ells han de pensar que nosaltres som companys seus també, que estem fent la mateixa feina que ells. Mm-hmm. Per tant, les nostres millores, al final, són millores pel sistema educatiu. O sigui, hem de conviure, i hem de conviure bé. I som un 30%, no som un 5%.
1: No, està clar.
0: Som un 30%. I els resultats que traiem són molt bons, educativament parlant. Mm. O sigui, quan hi ha proves que es fan als nanos, doncs, a quart d'ESO, per exemple, de competències, traiem bons resultats a la concertada. Per tant, hem de conviure i ens hem d'ajudar mútuament. I això també és un missatge que volia fer arribar, no? Que de vegades aquesta divisió, doncs no té cap sentit. No té cap sentit.
1: Totalment.
0: Anar tots a una i ells han de voler el millor per nosaltres i nosaltres el millor per ells.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Al final estem davant d'uns alumnes i volem el millor per ells. Mm.
1: Doncs el que diem, igual que proposàvem o exigim aquesta unitat política en aquest sentit, doncs també aquesta unitat que ajudi a que es pugui avançar i que tinguem clar quin és el model de societat que volem. I una societat bona, estic segur que passa per una bona educació i que, per tant, pels professionals que generin aquest futur, doncs tinguin les condicions que es mereix tothom, però que amb les peculiaritats que cada professió té i només els professionals ens ho poden explicar. Així que, Iñaki, necessitem que ens ho vagis explicant i esperem que les negociacions vagin bé.
0: Esperem pel bé de tots, però no només pel bé dels professors, i això ho torno a repetir, no? Pel bé de les famílies i pel bé dels alumnes.
1: Totalment,
0: de tots.
1: Totalment.
0: Els de la pública i dels de la concertada.
1: Doncs,
0: bueno,
1: ànims...
0: Avui he fet de professor emprenyat, ho sento,
1: Però està molt bé, està molt bé, perquè aquí hem de donar veu a tothom i escoltar el que és necessari que es pugui explicar, i amb l'avantatge que aquí tenim, que la gent es pot explicar amb el temps que necessita, perquè molts cops els problemes és que s'expliquen coses molt complexes en molt poc temps, i això és físicament impossible. Iñaki Jiménez Largo, com sempre, un plaer escoltar-te i fins ben aviat.
0: Vinga, una abraçada a tots els oients de Nit de Ràdio i una abraçada ben gran per tu, David.
1: Que vagi molt bé.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar setmana, estrenar el dilluns 8 de juny de 2026. Però si haguéssim de acabar ja, ens quedaríem amb les ganes d'haver-vos comentat alguna notícia d'aquelles que ens faci volar el cap, no? Que ens reconciliï o ens allunyi de l'ésser humà perquè és capaç, palo bueno i palo malo, de fer. David Morales, quina has triat avui, veure de notícia?
1: Mira, anem cap a Pennsilvània, cap als Estats Units.
0: Feia molt on... que no anàvem a Pennsilvània. Sí, em sembla, sí, sí, em sembla sí. Bé que hi anem, home. Sí.
1: Bueno, el cas té miga, eh? Perquè hem de parlar del senyor Eric Pirusla, més o menys vindria a ser una cosa així, perquè és una, tot un seguit de consonants juntes.
0: Sí, allò que dius, allò sembla quan en els Cifres i Letres comencen a treure i diuen sí. consonante. Posa alguna vocal que no m'estàs donant aquí la vida, mal, doncs déu-n'hi-do.
1: Doncs aquí més o menys. Sí, aquest senyor de 48 anys va rebre l'altre dia, a la nit, quan va tornar de treballar, una notícia que no sé si s'esperava o no s'esperava, però com a mínim sembla ser que no va encaixar gaire bé. La seva dona li va dir que el seu matrimoni havia terminat.
0: Ostres.
1: I que havia demanat la separació, que es volia divorciar d'ell.
0: Vinga.

0: ella no esperava una reacció gaire positiva.
1: No, clar.
0: El cas és que el senyor Eric va marxar.
1: Amb lo complicat que té el cognom i l'han posat Eric. No, bueno, sí, diguéssim.
0: Sí, bueno, per això prefereixo dir-li Eric.
1: Per compensar, sí, sí.
0: Se'n va anar, es va emborratxar i al matí va tornar completament borratxo amb una excavadora a demolir la casa.
1: Ostres, havia pensat... Ja que deies, i va tornar amb una escaladora, amb una noia que havia conegut, que feia rafting o feia coses... No, no, no, amb una excavadora, molt bé.
0: El cas és que dintre de la casa hi havia la seva dona, les seves dues filles.
1: Uau.
0: I, clar, van poder sentir el soroll de com la màquina començava a carregar-se la casa. Van trucar emergències, afortunadament van sortir il·leses, però ara, bé, després de destrossar tota la part de darrere de la casa, ell va agafar, va entrar dintre de la casa, va agafar la seva bossa del gimnàs i se'n va anar cap a la comissaria a entregar-se. El cas és que, bé, els danys estructurals són tan grans a la casa que s'haurà de demolir totalment. Per seguretat. I ara s'enfronta a diferents càrrecs judicials, entre ells causar danys materials, posar en perill la vida d'altres persones i també alteració de l'ordre públic.
1: Déu-n'hi-do el que ens explica en David, el que passa pel món i que nosaltres aquí doncs, anem comentant per sorprendre'ns, no deixar-nos de sorprendre mai, de fins a on pot arribar la gent en una direcció o una altra. Ara ens entrem de què passa a l'actualitat, que és molt important, amb Más de Uno, amb tot l'equip de Carlos Alsina, i nosaltres el que fem és descansar una estona i tornarem aquesta propera matinada, serà a 2:15, com sempre, per seguir-vos acompanyant, per estar al vostre costat. David Morales, que tinguis molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I tots vostès a gaudir d'aquest dilluns 8 de juny de 2026. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Onda Cero Barcelona.
1: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
0: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Bon dia, què tal? Durant aquest matí a Catalunya temps estable, però durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. Les temperatures diurnes tendeixen a pujar, arribarem a màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona i 27 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint a la component sud durant la tarda, amb augments ocasionals d'intensitat al sud de Lleida. És una informació d'EMET.
0: A Onda Cero, la ciutat.
3: Avui a la ciutat entrem de ple en la visita del Papa Lleó XIV. Per anar a escalfar motors parlarem amb Jordi Pacheco, que és l'autor del llibre Lleó XIV i l'Església després de Francesc, per saber més detalls del Sant Pare i també de la seva visita a Catalunya.
4: També ens visitarà a l'estudi en Jordi Mas per parlar sobre la importància que té formar els treballadors dels comerços per oferir un bon servei als clients, i és que assegura que és la millor forma de créixer. I del comerç a una exposició, la que visitarà en Gerard durant la seva excursió al Museu d'Història de Barcelona i que gira al voltant dels 150 anys de lluites feministes al carrer.
5: I com cada dilluns, el millor moment el portarà la Montse Valls i el seu Paraules de cançó, i és que no hi ha millor forma de començar la setmana que amb una miqueta de música.
3: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
0: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona, aquest divendres 12 de juny, podem gaudir d'un nou concert dins del Festival Talents Jazz, impulsat per la Fundació La Pedrera, i en el que es pot disfrutar del millor jazz en un escenari incomparable com és el Terrat de La Pedrera. Aquest divendres a les 8 ens espera Mingos Reunion, un homenatge singular a una de les figures més poderoses i personals de la història del jazz, com és Charles Mingus. L'entrada per al concert inclou també una visita per les golfes de La Pedrera i una copa de cava. A la província de Girona, el Museu d'Arder de Banyoles acull l'exposició Vida secreta, descobrint la fauna urbana, una mostra impulsada pel biòleg i fotògraf Maher Fahim, en la que busca apropar al públic les espècies comunes en els entorns urbans. Mitjançant la fotocomposició de centenars de fotomacrografies, es pretén mostrar espècies conegudes o d'altres que passen desapercebudes, de manera que es poden observar amb tot detall. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de juny.
6: S'acaba la tonteria, avui traurà l'artilleria.
5: A la província de Lleida, el divendres 12 de juny, ens espera un nou concert de la gira de Banda Neon, que actuaran a les festes de Sant Antoni a Bellver de Cerdanya. Serà al pavelló poliesportiu de Bellver a 11:45 de la nit. I a la província de Tarragona, el Festival Cultural Primavera, que es celebra a la Casa Cultural La Violeta, entra en la seva recta final amb els dos darrers espectacles. El proper 14 de juny, a les 7 de la tarda, Joan Clavé Experience presenta Delirium, una proposta que fusiona jazz, pop i electrònica amb un directe obert a la improvisació i a l'experimentació sonora. I el 19 de juny clourà el festival la projecció de la pel·lícula Blue Jean, de Georgia Oakley.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
7: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemany, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojiblanco durante muchos, muchos años.
8: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope, y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
9: Jo crec que no és un jugador de 100 milions, i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
10: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
11: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
12: Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Felicidades hoy a los Isaacs, a los Colmanes, a las Anamurdas y a las Guisantas en el día de su santo. Felicitamos también a Liam Neeson, que hoy cumple 75 años, y a Miguel Ríos, que cumple 82, y seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
13: Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre y Jessica de Jesús.
12: Volvemos a estar a lunes. Es 8 de junio del año 2026 y por delante tenemos otro día de estabilidad meteorológica, con sol para aburrir y con temperaturas muy parecidas a las de ayer. Solo en la costa del Cantábrico tendremos cielos cubiertos a ratos y algún posible chubasco. Refresca en el norte y hará más calor en el Mediterráneo. Estamos estrenando la mañana con 16 grados en Bilbao, tenemos 19 en Madrid y 21 grados ahora mismo en Alicante. Roberto Brasero enseguida amplía el pronóstico del tiempo para esta jornada. Tres historias para empezar el día. Un papa en el Congreso de los Diputados. Lo de hoy no es una homilía, sino un discurso recibido como jefe de Estado. León XIV les dirá a los diputados que representan a la sociedad española pues lo que él buenamente quiera, claro. Al gobierno le vendría mal que hablara de corrupción y de mirar para otro lado. A la oposición conservadora le vendría mal que hablara bien de acoger a los inmigrantes, incluidos los menores extranjeros no acompañados. Por la tarde recibirá el Papa a víctimas de abusos en la Iglesia, escogidas para el encuentro por la propia jerarquía de la Iglesia de Madrid. Recta final en el juicio al hermano del presidente. Las acusaciones presentan hoy sus conclusiones y el porqué de haber elevado de 3 a 6 los años de prisión que piden para él. El PSOE cruza los dedos para que no haya más novedades esta semana sobre el caso Leire. Sánchez sostuvo el viernes que nunca se reunió

0: i entrades exaurides. El pontífex hi arribarà amb el papamòbil i presidirà una gran celebració amb música i lectura de l'Evangeli. Dimecres l'agenda girarà cap al vessant més social. El papa visitarà la presó de Brians, on es reunirà amb interns, i posteriorment es desplaçarà a Montserrat per presidir una pregària i venerar la Moreneta. També a primera hora de la tarda participarà en un acte a l'església de Sant Agustí, la mateixa ordre del papa, en què tindrà contacte amb les entitats que treballen de primera mà amb les persones més vulnerables. La jornada culminarà amb una missa a la Sagrada Família, on serà rebut per les principals autoritats del país i beneirà la Torre de Jesucrist del Temple. La cloenda serà un espectacle lumínic final.
1: Gràcies, Gavi. La visita del papa Lleó XIV coincidirà amb la nova jornada de vaga dels docents, convocada pels sindicats USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical, i és una vaga que, a més, també coincidirà amb el primer dia de les proves de la selectivitat. Enguany les fan més de 45.800 estudiants, que es tracta d'una xifra rècord. Tot i que els sindicats han acordat començar les protestes de docents a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves, el govern recomana igualment arribar amb temps a les facultats i als edificis on s'han de desenvolupar les proves de la selectivitat. El Departament d'Universitats ha fet una crida a la tranquil·litat i ha remarcat també que els actes del papa no coincideixen amb els horaris d'entrada o de sortida de les PAU. També ha recordat que sempre hi ha flexibilitat per a casos de força major.
2: Más de uno Catalunya.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge en un tiroteig al carrer de la Mineria, a la zona franca de Barcelona. Els agents han trobat la víctima amb una ferida d'arma de foc i, tot i els intents de reanimació, ha acabat morint. L'autor del tret és desconegut i la policia manté la zona vigilada mentre treballa per esclarir els fets i fonts properes a la investigació analitzen si el cas podria estar relacionat amb màfies de l'est. Canviant de qüestió, en plana política, la figura de Carles Puigdemont refreda la moció de censura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i des de Junts constaten el bloqueig amb els populars per impulsar una alternativa a Pedro Sánchez. Ricard Jiménez, bon dia.
3: La proposta de moció de censura llançada la setmana passada per Alberto Núñez Feijóo continua encallada. En una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que no hi ha hagut cap contacte entre el PP i la seva formació i critica que els populars hagin plantejat aquesta possibilitat als mitjans abans de parlar-ne directament. Junts havia raptat Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo, una opció que el líder popular va rebutjar. Ara Turull insisteix que, si el PP vol explorar una alternativa al govern de Pedro Sánchez, primer ha de concretar la proposta i asseure's a negociar. Tot i això, marca una línia vermella clara. Junts no donarà suport a cap operació que necessiti els vots o la signatura de Vox. Mentrestant, els juntaires continuen defensant que la sortida passa per una convocatòria electoral.
1: Informació en format més breu. Deixem enrere un cap de setmana lamentant la mort d'un motorista aquest dissabte al vespre en un accident de trànsit a Martorell, al Baix Llobregat. El sinistre es va produir poc abans de les 9 de la nit a la Nacional 2, a la connexió entre la 2 i la P7, quan una moto i un cotxe van xocar per causes que encara s'estan investigant. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes, 23 de les quals eren motoristes. Més coses. A partir d'avui, Rodalies recupera de manera progressiva el servei habitual a la línia R2 Sud i els regionals afectats per les obres als túnels entre Sitges i el Garraf. Concretament, es restableixen les circulacions de l'R2 Sud, els serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i també la línia R15. Les freqüències habituals tornen amb una setmana d'antelació respecte al calendari previst.
2: Más de uno Catalunya.
1: La Generalitat de Catalunya impulsa les comunitats energètiques com una nova manera de produir i compartir energia renovable de proximitat. Aquest model facilita que ciutadania, empreses i administracions redueixin la seva factura energètica i participin activament en la transició energètica. A més, contribueix a incrementar la presència d'energies renovables al sistema. A través de l'Institut Català d'Energia, la plataforma comunitatenergètica.cat permet simular i crear nous projectes col·laboratius arreu del territori.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Les 7 i 27, repassem l'actualitat esportiva amb l'Albert Arranz. Albert, bon dia.
4: Bon dia. Marc Márquez s'adjudica el triomf número 100 de la seva carrera en imposar-se al Gran Premi d'Hongria de MotoGP al circuit de Balaton Park per davant del murcià Pedro Acosta i l'italià Pecco Banaggia. A la classificació del Mundial, ara el de Cervera és 5è, a 72 punts del líder, el també italià Marco Bezzecchi. La sisa joventut derrota el Baskonia 88-96 a Vitoria, el tercer partit de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB, i es classifica per les semifinals al millor millor de 5 partits, on s'enfrontarà al València amb avantatge de pista pels taronja. El Barça assoleix la seva 13a Copa del Rei d'handbol consecutiva, 6è títol de la temporada, vèncer el Vidasoa 17-37 a Alacant, i l'Europa perd de Vigo 3-2 a la pròrroga davant el Celta Fortuna i resta eliminat dels play-offs d'ascens a segona divisió de futbol.
1: Gràcies, Albert. Doncs així comença la setmana amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
5: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
6: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
7: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
8: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
2: Onda Cero Catalunya.
9: Son las 7:30 de la mañana, 6:30 de la mañana en Canarias. Tenemos un consejo de Ibudol de parte de nuestros amigos de Kern Pharma.
10: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
11: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
10: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
11: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: a l'efecte de les corrents fa que les tovalloletes que poden sortir molt lluny tornin aquí. Això fa que no puguem tenir un fons marí totalment sa.
1: La iniciativa vol conscienciar sobre l'impacte ambiental d'aquests productes i promoure un ús responsable. Aquesta acció mediambiental també s'ha dut a terme a Barcelona, en aquest cas a la platja de la Barceloneta. En aquest cas, voluntaris i entitats han recollit 28 quilograms de brossa i més de 4.500 borilles. Els 28 quilos de brossa que s'han recollit s'han categoritzat per tipus, entre plàstic, orgànic, vidre, paper, i després s'han pesat tot per prendre consciència de la importància de cuidar l'entorn i fomentar canvis de vida en el dia a dia. Canviem de qüestió. Barcelona ha homenatjat aquest diumenge a Antoni Gaudí col·locant una placa commemorativa al lloc on va morir ara fa 100 anys. L'element s'ha instal·lat a la Gran Via, a l'altura del número 665, on l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia. L'acte s'emmarca en l'any Gaudí i crea un nou espai de memòria per reconèixer la seva figura i el llegat universal de la seva obra. Joaquim Borràs és el director general de Patrimoni de la Generalitat.
2: Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí, que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final. Incorporem a la ciutat un nou punt que parla de Gaudí i que convida a aturar-se, a recordar i a mirar amb més consciència els llocs que habitem.
1: Durant l'homenatge també s'ha plantejat impulsar una celebració al voltant de la figura d'Antoni Gaudí i fins i tot la producció d'una pel·lícula.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
4: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
5: Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: O 14 en una visita intensa que combinarà actes religiosos, socials i institucionals. Amb diverses localitats de Ciutat Vella, l'Eixample i Sants Montjuïc ja hi ha afectacions de mobilitat i, per exemple, a l'entorn de la Sagrada Família ja s'hi poden veure tanques, pantalles i escenaris en muntatge. Doncs repassem els principals punts d'una agenda que, recordem, s'allargarà 2 dies a partir de demà, dimarts 9 de juny. Gabriel Figueredo, bon dia.
1: Bon dia. La visita arrencarà demà a la Catedral de Barcelona, considerada el cor de l'Església al territori. A la tarda, un dels moments més multitudinaris, la vigília de pregària a l'Estadi Olímpic, amb 40.000 assistents i entrades exaurides. Dimecres, l'agenda girarà cap al vessant més social. El papa visitarà la presó de Brians, on es reunirà amb interns, i posteriorment es desplaçarà a Montserrat per presidir una pregària i venerar la Moreneta. També a primera hora de la tarda participarà en un acte a l'Església de Sant Agustí, la mateixa ordre del papa. La jornada culminarà amb una missa a la Sagrada Família, on serà rebut per les principals autoritats del país i beneirà la torre de Jesucrist del Temple. La cloenda serà un espectacle lumínic final.
0: Gràcies, Gavi. La visita del papa Lleó XIV coincidirà amb la nova jornada de vaga dels docents, convocada pels sindicats USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical. Una vaga que, a més, coincidirà també amb el primer dia de les proves de la selectivitat. Enguany les fan més de 45.800 estudiants, que es tracta d'una xifra rècord. Tot i que els sindicats han acordat començar les protestes a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves, el govern sí que recomana arribar amb temps a les facultats i als edificis on s'han de desenvolupar els exàmens. El Departament d'Universitats ha fet una crida a la tranquil·litat i ha remarcat també que els actes del papa no coincideixen amb els horaris d'entrada o de sortida de les Pau. També ha recordat que sempre hi ha flexibilitat per a casos de força major.
2: Más de uno, Catalunya.
0: Bones notícies per als residents catalans que estaven sota observació per possibles contactes amb casos d'antivirus al creuer Òndius. Tots han donat negatiu en l'última prova PCR practicada aquest dissabte a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, Ricard Jiménez.
3: Els afectats, que es mantenien asimptomàtics i en bon estat de salut, ja han pogut tornar als seus domicilis. Tot i això, la vigilància continua. Ara hauran de completar 2 setmanes més d'aïllament preventiu a casa, sota seguiment de salut pública i del sistema d'emergències mèdiques. Les autoritats sanitàries mantenen actiu el dispositiu de control i coordinació amb l'Estat per fer el seguiment d'aquest cas.
0: Gràcies, Ricard. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge en un tiroteig al carrer de la Mineria, a la zona franca de Barcelona. Els agents han trobat la víctima amb una ferida d'arma de foc i, tot i els intents de reanimació, ha acabat morint. L'autor del tret és desconegut i la policia manté la zona vigilada mentre treballa per aclarir els fets. Fonts properes a la investigació analitzen si el cas podria estar relacionat amb màfies de l'est. I un últim apunt en plena de política municipal, sàpiguen que Jordi Martí i Pilar Calvo han aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona de cara al 2027.
2: Más de uno, Catalunya. Amb Montse Valls.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
5: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
6: Silencio, tecnología, potencia. Así suena el futuro. Ven a probar el nuevo MG HS Plug-in Hybrid con hasta 100 kilómetros en modo eléctrico Aquadis British, donde encontrarás el mejor servicio cada día más cerca de ti. En Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Chamboy, Mataró y Granollers. MG ha cambiado. Ahora te toca a ti. Aquadisbritish.es.
0: A les 8 i 27, els esports, Albert Arranz, bon dia.
7: Bon dia, Marc Márquez s'adjudica el triomf número 100 de la seva carrera en imposar-se al Gran Premi d'Hongria de MotoGP al circuit de Balaton Park per davant del murcià Pedro Acosta i l'italià Pecco Banaggia. A la classificació del Mundial, Aral de Cervera és 5è, a 72 punts del líder, el també italià Marco Bezzecchi. La sisa joventut derrota el Baskonia 88-96 a Vitoria al tercer partit de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB i es classifica per les semifinals al millor de 5 partits, on on s'enfrontarà al València amb avantatge de pista pels taronja. El Barça assoleix la seva 13a Copa del Rei d'handbol consecutiva, 6è títol de la

0: temporada vèncer el Bidasoa 17-37 a Alacant i l'Europa perd de Vigo 3-2 a la pròrroga davant el Celta Fortuna i resta eliminat dels play-offs d'ascens a segona divisió de futbol.
1: En cultura, la plaça de Sant Pere de Berga ha esclatat de foc i festa aquest diumenge a la nit amb l'última patum completa del Corpus, que ha reunit més de 6.000 persones en un dels moments més intensos de la celebració. Els salts de les comparses han posat punt final a 5 dies de festa grossa, culminats pel salt de plens que ha convertit la plaça en un mar d'espurnes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà concedir a la Patum la Creu de Sant Jordi. I en plana musical, aquesta setmana es dona el tret d'inici al festival Blau Marí Music i el primer concert serà el de Rosana. El concert serà dimecres i la cantant torna als escenaris amb la gira Vamos a Star Tour, que marca el seu esperat retorn. El concert a Blau Marí serà un retrobament especial amb el públic per celebrar els 30 anys de Lunes Rotes, l'àlbum que la va consagrar i que va deixar cançons gravades en la memòria de tota una generació. Así que no vayas, que pa ti no estoy. Yo pa ti no estoy. Doncs al ritme de Rosana arribem al final d'aquest informatiu que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Molt bon inici de setmana. Salut pa ver, amor
2: pa ser, fortuna pa olvidar tu nombre. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Descubre Callahan Algoritmo, el super zapato que te ayuda a caminar más y caminar mucho mejor. Los tienes a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan es tecnología, diseño y confort a buen precio.
1: Pues hasta aquí ha llegado la tertulia de esta mañana, verdaderamente densa.
2: Muy buena, muy buena tertulia. Muy buena.
1: Problemática, diría yo.
2: No, muy buena tertulia.
1: Adiós, John. Adiós, Pilar.
3: Se ha hecho corta, buen día.
1: Adiós, Caravaggio. Caravaggio ha sido
4: muy buenos días.
1: El sector crítico esta mañana. Adiós, Marta.
3: Adiós, hasta mañana.
1: Adiós, Rubén, hasta mañana.
2: Adiós, Carlos.
1: En 5 minutos contamos las noticias de las 10.
5: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
6: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
7: Sandos Hotels, en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Torremolinos. Disfruta de descuentos exclusivos reservando tus vacaciones de verano directamente en sandos.es o llamando al 960479446. En Sandos encontrarás nuestras mejores ofertas y muchas razones para sonreír.
8: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91 555 5555. Consulta condiciones en mutua.es.
9: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor amb bolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
10: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
11: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit, som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit, solucions ràpides i efectives.
12: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
13: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
14: Parc de vacances Vilanova Parc, a Vilanova i la Geltrú. Vilanova Parc, reconegut com un dels millors parcs de vacances d'Europa. A Vilanova Parc, nou parc aquàtic infantil sostenible. Parc de vacances Vilanova Parc, vacances familiars en plena natura. Vilanova Parc, el paradís més proper. Vine com tu vulguis, amb tenda, caravana, bungalow o glamping. Aprofita les ofertes del nostre web, vilanovaparc.com.
15: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
16: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
17: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
18: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
19: Doncs per saber-ne més tenim aquí a l'estudi amb nosaltres la Roser Vega Martínez, vicepresidenta assistencial d'Arabdis. Què tal? Molt bon dia.
20: Molt bon dia.
19: I el Vicenç López Coca, vicepresident de Relacions Públiques d'Arabdis. Què tal? Molt bon dia.
21: Molt bon dia.
19: Com i per què va néixer l'entitat?
4: Bueno, l'entitat va néixer fruit una mica de les necessitats que veien i dels buits en l'àmbit social i de l'atenció a salut mental. Però tant el doctor Blasi com altres professionals que van participar en la

0: seva creació, ja portaven anys treballant en aquest àmbit i estaven vivint pues, tot el que era el procés de treure persones que portaven molt de temps en els hospitals psiquiàtrics i tornar de nou a la comunitat.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya

0: i ha reivindicat que l'actual executiu té voluntat d'acord, diu, i de posar-hi recursos. De cara a les noves mobilitzacions, el conseller confia que el dret de vaga sigui compatible amb la visita del Papa i amb els desplaçaments dels estudiants que faran les PAU. Ha enviat un missatge de confiança i ha demanat no posar més llenya al foc, diu, ni perjudicar l'alumnat, ni ara ni a l'inici del curs vinent. Canviem de qüestió. En plena de successos, la Policia Nacional ha detingut 8 persones a Gurb, a Osona, que formaven part d'un grup criminal que es dedicava a falsificar documents i afavorir la immigració irregular. Segons fonts policials, l'organització havia creat una estructura mitjançant la qual ciutadans estrangers amb residència legal a Espanya portaven familiars residents al seu país d'origen a través de la reagrupació familiar. El grup proporcionava volants d'empadronament falsificats.
1: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Llegará el Papa, que va a entrar al Congreso de los Diputados por el patio que veis en las imágenes de televisión constantemente, el patio de Florida Blanca, que se llama así, porque es un patio, aunque antes era una calle. Lo que pasa es que luego ya se cerró y se quedó como patio. Bueno, estas son referencias, digamos, un poco históricas con las que acompañar una transmisión. Tampoco tiene mayor relevancia, pero vamos, que no vamos a ver cómo el Papa entra por las puertas grandes esas del Congreso.
1: ¿Donde los leones no?
0: Que solo se abren cuando entran por ahí los reyes. Ahora seguimos.
2: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
3: Aixeca't, ves al gimnàs, fes el menjar, treballa, recull...
4: Para, para! Digues-me alguna cosa que s'adapti a mi.
3: Pots estudiar un llibre, una carrera universitària oficial en 3 anys o menys i convalidar fins al 66% dels crèdits.
4: Això sí que és un planàs.
5: Unipro et permet estudiar en línia i al teu ritme. Informa't en universidadunipro.com.
6: Hay lugares que no se visitan, se sienten. Senderos entre montañas, pueblos con historia, sabores auténticos y paisajes que invitan a desconectar. Descubre las montañas de la Costa Daurada, el interior del Baix Camp. La aventura de descubrirnos.
7: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
8: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
11: Un dia més volem parlar de la música del Gran Teatre del Liceu i per això ja tenim aquí a l'estudi l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal? Molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: A veure, jo sé que queda molt encara per la nova temporada del Liceu, però és que no m'aguanto més. Haig de saber-ho tot.
12: Ja l'hem presentat i podem dir que inaugurarem la temporada amb...
11: Aida de Verdi.
12: Aida de Verdi, que arriba al Liceu amb una superproducció de l'Òpera de París i el Festival de Salzburg.
11: Després d'Aida ve una de les òperes que més m'agrada de Bellini.
12: Una òpera d'una música bellíssima, delicadíssima i molt recomanada per venir per primer cop al Liceu. Capuleti, Montecchi, Romeo i Julieta, de Bellini, una òpera deliciosa que ve amb la grandíssima Lisette Oropesa, un repartiment de luxe.
11: I després de Bellini, què ens espera?
12: Serà el torn de Mozart, amb la Clemenza di Tito, l'última òpera que compon Mozart, dirigida ni més ni menys que per Jordi Savall. I abans d'arribar al Nadal, tindrem dues funcions úniques del Requiem de Verdi, amb un repartiment de luxe, entre ells l'extraordinària Lise Davidson, però també Alfredo Tomaso, i un director que ja està sent dels més estimats del teatre, que és Nicola Luisotti.
2: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
13: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
14: Jo no sé com catalogar-ho, i jo crec que el problema que tindrem avui a la tertúlia és per posar-li una definició a la roda de premsa del mandamàs merengue.
15: Esperpento?
14: Jo he dit inaudita.
16: Jo també crec que ha estat una roda de premsa esperpèntica, inexplicable i que marcarà un abans i un després amb Florentino Pérez.
17: Jo diria vergonyosa. Crec que ha sigut vergonyós moltes de les coses que ha anat repetint al llarg de la roda de premsa.
13: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. La brúixola amb Lola Sorribas.
18: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a la brúixola i avui posem el focus en la infància.
19: Per parlar d'un problema cada vegada més present però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
18: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar...
13: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
19: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
20: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan y luego como técnica psicológica es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento

0: Y eso las hace más felices. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
1: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola...
2: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto.
3: La superseguridad de Movistar ProSegura Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
4: Onda Cero Barcelona.
5: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
6: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada espurna encén la flama.
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
9: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
4: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
10: Avui parlem amb un vell conegut, Proyema.
11: Entitat que treballa per prevenir l'exclusió social dels joves en situació de vulnerabilitat, especialment aquells que poden assolir la majoria d'edat sense cobertura d'habitatge, amb dificultats d'accés a la formació, incertesa administrativa i manca d'ingressos regulars.
10: A veure, abans que res, David, recorda'ns com preveniu l'exclusió social amb aquests joves.
12: Bueno, nosaltres juguem amb la llengua materna dels joves com a eix transversal.
10: Doncs aquest aprenentatge li vull preguntar a ells, a la Madú, al Cant, al Califa, què us sembla poder aprendre català? Com us ha anat a vosaltres? A veure, qui s'anima?
11: Ara, ningú
10: ara ve la vergonya, ara ve la vergonya.
4: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: A Barcelona, aquest divendres 12 de juny, podem gaudir d'un nou concert dins del Festival Talents Jazz impulsat per la Fundació La Pedrera. A les 8 del vespre arriba Mingos Reunion, un homenatge singular a una de les figures més poderoses i personals de la història del jazz, com és Charles Mingus. L'entrada per al concert inclou també una visita per les golfes de La Pedrera i una copa de cava. A la província de Girona, el Museu d'Arder de Banyoles acull l'exposició Vida Secreta, descobrint la fauna urbana, una mostra impulsada pel biòleg i fotògraf Maher Fahim, en la que busca apropar al públic les espècies comunes en els entorns urbans. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de juny.
13: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
11: A la província de Lleida, el divendres 12 de juny, ens espera un nou concert de la gira de Banda Neon, que actuaran a les festes de Sant Antoni a Bellver de Cerdanya. Serà al pavelló poliesportiu a 12:45 de la nit. I a la província de Tarragona, el Festival Cultural Primavera, a la Casa Cultural La Violeta, entra a la seva recta final. El proper 14 de juny a les 7 de la tarda, Joan Clavé Experience presenta Delirium, una proposta que fusiona jazz, pop i electrònica amb un directe obert a la improvisació i a l'experimentació sonora.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
14: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip, a Gente Viajera.

0: Era. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món a l'on? Aquí,
1: sí.
0: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
2: Plantejàvem rutes que també

0: Paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
1: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
2: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
3: Bon dia, semifinals del playoff pel títol de la Lliga Endesa amb clar color català, ja que les disputaran el Barça i la Sisa Joventut, que s'enfrontaran en la Laguna Tenerife i el València Bàsquet respectivament. La penya va guanyar el Baskonia per 88-96 en el tercer i definitiu partit de la sèrie de quarts de final disputat al Buesa Arena. Els de Xavi Pascual ja havien eliminat dissabte a l'UCAM Múrcia. Les semifinals comencen demà mateix amb un Barça-Tenerife al Palau Blaugrana. Recordem que la sèrie és el millor de 5 partits. En handbol, el Barça es va proclamar campió de la Copa del Rei després d'imposar-se en la final disputada a la Can al Bidassó a 17-37. És la Copa número 30 per aquesta secció, la 13a consecutiva. L'equip de Carlos Ortega suma ja 6 títols aquesta temporada, que seran 7 si guanyen la Final Four de la Champions, que es disputarà el proper cap de setmana a Alemanya. Marc Márquez va aconseguir la victòria número 100 de la seva carrera en imposar-se el Gran Premi d'Hongria de MotoGP al circuit de Balaton Park per davant del murcià Pedro Acosta i de l'italià Pecco Bagnaia. A la classificació del Mundial, el pilot de Cervera ara és 5è a 72 punts del líder, el també italià Marco Bezzecchi. Florentino Pérez va ser reelegit president del Real Madrid després de guanyar les eleccions a la presidència del Club Blanc que es van fer ahir. Pérez va aconseguir el 65% dels vots, un total de 21.741, mentre que el seu rival, Enrique Riquelme, va assolir el suport del 35% de la massa social amb dret a vot, amb un total d'11.814 vots. Luis de la Fuente acaba d'oferir la roda de premsa prèvia al partit amistós que la selecció espanyola disputarà la matinada de dimarts a dimecres contra Perú a l'estadi Cuauhtémoc de Puebla, a Mèxic. El seleccionador espanyol ha reiterat que ja té decidit qui serà el porter titular en el debut d'Espanya en aquest Mundial el dia 15 contra Cap Verd.
4: Nuestros porteros están sensacionales. Me gustaría que los hubierais visto, que no habéis tenido oportunidad de verles trabajar algo. Y están en un momento fantástico los tres. Os lo dije hace ya tiempo, que no tengo ninguna duda, ningún problema de poner a uno o otro, porque son buenísimos los tres. Pero sí tengo en mi cabeza quién va a iniciar el Mundial. Si no hay ninguna circunstancia, vuelvo a decir, adversa, que me haga pensar lo contrario. Y creo que no debe ser así, pero bueno, siempre el fútbol te puede sorprender.
3: L'Europa es va quedar a les portes de disputar la final del play-off de sense segona divisió en perdre davant el Celta Fortuna per 3-2 a la pròrroga.
2: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. L'actualitat de Catalunya
5: sempre va amb tu.
2: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. A Onda Cero, la ciutat.
6: Avui a la ciutat entrem de ple en la visita del Papa Lleó XIV. Per anar escalfant motors, parlarem amb Jordi Pacheco, que és l'autor del llibre Lleó XIV i l'Església després de Francesc, per saber més detalls dels Empara i també de la seva visita a Catalunya.
7: També ens visitarà a l'estudi en Jordi Mas per parlar sobre la importància que té formar els treballadors dels comerços per oferir un bon servei als clients, i és que assegura que és la millor forma de créixer. I del comerç a una exposició, la que visitarà en Gerard durant la seva excursió al Museu d'Història de Barcelona i que gira al voltant dels 150 anys de lluites feministes al carrer.
8: I com cada dilluns, el millor moment el portarà la Montse Valls i el seu Paraules de cançó, i és que no hi ha millor forma de començar la setmana que amb una miqueta de música.
6: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
9: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
10: Noticias en Onda Cero.
5: Mediodía, son las 11 de la mañana en las Islas Canarias y hasta ahora María Hernández, al frente del equipo de Noticias Mediodía, nos adelanta los asuntos que a partir de las 2 nos cuenta con más detalle. Buenos días, María.
10: ¿Qué tal, Alsina? Buenos días. Lo acabamos de escuchar en directo, el histórico discurso.

0: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les golondrines, navegant des de 1888.
1: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
2: Pixies, The Black Crowes, Garbage, Sweat, The Hives, David Byrne, Faithless i molts més t'esperen al Festival Cruïlla. Del 8 al 11 de juliol ens veiem a casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
3: A Onda Cero, la ciutat.
4: Avui a la ciutat entrem de ple en la visita del Papa Lleó XIV. Per anar escalfant motors parlarem amb Jordi Pacheco, que és l'autor del llibre Lleó XIV i l'Església després de Francesc, per saber més detalls del Sant Pare i també de la seva visita a Catalunya.
5: També ens visitarà a l'estudi en Jordi Mas per parlar sobre la importància que té formar els treballadors dels comerços per oferir un bon servei als clients, i és que assegura que és la millor forma de créixer. I del comerç a una exposició, la que visitarà en Gerard durant la seva excursió al Museu d'Història de Barcelona i que gira al voltant dels 150 anys de lluites feministes al carrer.
6: I com cada dilluns, el millor moment el portarà la Montse Valls i el seu Paraules de cançó, i és que no hi ha millor forma de començar la setmana que amb una miqueta de música.
4: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
7: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
3: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
7: I si encara en vols més, ondacero.es/Catalunya.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
8: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
6: A Lleida aterra Banda Neon.
8: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
6: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
8: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
6: I Tarragona impulsa el talent emergent.
8: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.
10: ¿Estás con el rum rum por si el perro hace saltar la alarma?
11: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
12: ¿Qué

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dilluns 8 de juny i a la ciutat entrem de ple a la visita del Papa aquí a Catalunya. Després d'uns dies a Madrid, demà el Sant Pare aterrarà a Barcelona per seguir amb la seva visita a Espanya. Avui volem començar a escalfar motors i per això parlarem amb Jordi Pacheco, autor del llibre Lleó XIV i l'Església després de Francesc. Amb ell intentarem conèixer una mica millor la figura de Lleó XIV. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gusteps al control tècnic i aquí a l'estudi Robert Calvo. Què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, bona hora.
1: Gerard Sant, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Què tal, nois?
2: Molt contents que el Papa ja és aquí.
1: Home, nerviosos ja?
2: Nerviós no gaire. No. Estic més nerviós per la calor que pugui fer.
1: Sí, ja pots agafar una bona gorra.
2: Crec que agafar una gorra.
1: Molta protecció solar, perquè si no...
3: Aquestes amb ventilador.
1: Exacte.
2: Ah, sí, sí. Jo tinc
4: molta protecció solar, sobretot.
1: Sí,
2: això m'han dit els companys de Madrid, que ahir les van passar una mica canutes.
1: Bueno, veurem dimecres si afluixa una mica la calor i us deixa una treva per la visita de,
2: no sé,
1: del Papa, en el teu cas, a Montserrat.
2: Montserrat, no sé quina altura està del mar.
1: Potser et passa una miqueta més d'aire.
4: No, buscar-ho.
2: Sí, però estem més a prop del sol,
1: del cel. Estàs més a prop del cel, que és el que toca aquests dies.
2: Això sí. Cantarem el Virolai tota l'estona. Jo ja ho proposaré a l'autocar que anem, al tren que anem.
1: Que et donin el micro i ja
2: el micro i cantaré el Virolai.
4: Està a 1.200 metres per sobre del nivell
2: del mar. 1.200 metres és... No va gaire, no, que és 3.000. Però és...
3: La meitat.
1: No et nevarà, no pateixis.
2: És Prepirineu. No, però estem molt a prop de Déu.
1: Home, estarà molt xulo aquest estat.
2: Veus? No, jo volia arrencar-me,
1: No l'animis, no l'animis. Abans que
2: escolta,
1: es posi a cantar el Virolai.
2: I si cantem el Virolai demà, abans, per rebre el Papa, al matí, quan comencem el programa...
1: No, mira, algú va a l'aeroport a rebre el Papa de la redacció?
2: El bisbe de Sant Feliu.
1: Algú... Ho esteu estudiant encara, no?
4: Sí.
1: Pues qui vagi que li canti el Virolai.
4: El Paniagua.
1: Ah, mira, el
4: Paco Paniagua.
2: Jo ahir vaig parlar amb una persona que té un vol demà a les 12:20.
1: Doncs crec que no tindrà un vol a les 12.
3: Que moltes.
2: Jo li vaig dir, dic, jo crec que demà no voles.
1: Però ja m'amé!
2: Sí. Diu, vols dir que per aquest home no volarem? Dic, que no. A on vas? Diu, a Madrid. Dic, no.
1: Molt bé.
2: No volaràs. L'espai aeri està tancat totalment.
1: Sí, vinga, ens expliques alguna curiositat del Papa?
2: Home, sí.
1: Vinga.
5: Habemus papam. Leonem decimum quartum.
0: Lleó 14. El Papa visita Catalunya.
1: Veig que aterra més pel vol del programa, eh?
2: Sí, just aterrarà...
1: Just per escoltar el programa.
4: Clar, és que t'anava a dir, ho fa expressament per poder-te escoltar, poder entrar en directe...
1: Perquè vingui aquí.
2: El cotxe que porti, si no porta en la ciutat, és que és una pèrdua de temps.
3: Són un gran oyente de la ciutat.
2: Li va dir ahir a un company de Televisió Espanyola, li va fer així, amb els dits, jo te veo, os veo. Sí, el Carlos de la Moro ha tuitejat, el Papa nos ve, imagina't. No sé si ens escoltarà, però demà baixarà de l'avió a aquesta hora i el rebrà el bisbe de Sant Feliu, recordem-ho, que és el bisbat encarregat. Bé, jo sé que vosaltres a aquestes altures de l'any ja esteu pensant en vacances, només en vacances.
1: Mira qui parla, el que d'aquí dues setmanetes, bye bye.
2: Però per voluntat de la casa, no per meva.
1: Clar, perquè tu no voldries fer vacances.
2: Oh, jo tot l'any.
1: Bueno, de fet, vens els diumenges.
2: Clar.
1: Si unes vacances una mica així.
2: Ja l'altre dia vam debatre aquí sobre si és convenient o no tenir una segona residència per anar al cap de setmana o a l'estiu. Vosaltres esteu somiant en aquell moment, per la Montse no, perquè no té casa a la Costa Brava. Que no?
4: Sí.
2: Ah, sí, també.
4: Bueno, La lloguem.
2: Tots teniu casa a la Costa Brava, menys jo, no?
1: Tens la meva, carinyo.
4: Ai. Jo poble,
1: bueno, meva, que tampoc és meva.
2: No, i la de la Míriam té una piscina molt mona, eh?
4: Sí. Ens podem trobar, ens truquem, fem una trucada. Perquè estem
1: en línia. Tot l'any i us haig de veure...
4: Estem en línia.
3: La nostra és casa teva, Robert.
2: Ai, gràcies, ara que estimat.
1: Ara tens tres cases.
4: No tinc piscina, però bueno.
2: Bueno, però amb la de la Míriam ja faig, el Gerard no
3: té... Jo tinc una també comunitària.
2: Doncs escoltem, farem una cosa, farem una ruta.
1: Al matí amb nosaltres i a la nit amb la Montse.
2: Sí, bueno, sí, la Montse em pot fer cremar la nit de la Costa Brava. Però bé, està bé. Vosaltres aneu a la Costa Brava, ell no va a la Costa Brava. No,
1: perquè
2: va...
1: no vol, rebríem.
3: Ell s'ho perd.
2: Podria anar a la Toscana, per exemple. Podria anar a Sardenya, per exemple. Al sud d'Itàlia, Però no, ell se'n va a Castel Gandolfo. Ara us explicaré què és Castel Gandolfo. Els papes descansen un dia a la setmana, també ho diré, ara ho explicaré.
1: Home.
2: Però també tenen vacances. L'any passat ja en va tenir, després d'arribar a la, diguéssim, al cap d'estat, a ser cap d'estat del Vaticà i a ser vicari de Crist, papa de Roma, i després

0: de totes les benediccions Urbi et Orbi i de resar l'Àngelus cada diumenge al migdia i benedir els fidels a la plaça de Sant Pere, allò se li ha quedat petit. Clar, és que és molt petit a la plaça de Sant Pere. Uh-huh. I jo pensava, clar, és que allà t'ha d'agobiar. Tanta, com es diu això? Sotana? No, tot el dia sotana, amb aquella calor. Jo pensava dissabte, va en pijama? Porta pijama el papa? Com dorm el papa?
1: Home, clar que porta pijama, sí, però com qualsevol persona, no?
0: Jo crec que dorm amb vestit de papa.
1: No, home, no com ha de vestir.
0: No, per què no?
1: Per què no? Perquè és una persona com qualsevol altra.
0: M'agradaria veure el seu vestit.
2: Pijama amb dibuixets del Mickey Mouse.
0: De color groc i de color blanc. Bé, sí, com sigui, ell necessita els seus dies de descans. Val a dir que el papa no fa l'aparició dominical de l'Urbi et Orbi, de l'Àngelus, si no està a Roma. És a dir, això és com el rei. Si no hi ha el rei a dins del palau, la benedicció no es fa. És evident. I és que el papa també es posa en banyador. El papa és el cap de l'Església Catòlica, una institució amb més de 1.000 milions de fidels arreu del món. Això significa que la seva responsabilitat no s'atura mai del tot. Encara que pugui reduir l'activitat durant algunes setmanes de l'any, mai deixa de ser papa ni de prendre decisions importants. Vull dir, no hi ha sede vacante. Sempre hi ha papa. Uh-huh. A menys que li passi alguna cosa, esclar. Els pontífics normalment han anat a buscar la fresca, a fugir de la calor romana del centre de Roma. Per això se'n van a Castel Gandolfo. Us en recordeu quan en Benet XVI va dimitir, va plegar de les seves responsabilitats i un helicòpter el va portar cap a Castel Gandolfo, allà va viure tota l'estona. Bé, allà estan a la vora d'un llac, refrescats, allà Benet XVI era molt amant d'aquest lloc, també Francesc, el papa Francesc, que diguéssim que tenia una vida més sedentària allà. I què fa? I què fa el papa Lleó XIV allà?
1: A veure, què li
0: agrada
1: fer? A
0: l'estiu i els dimarts, que els dimarts té festa setmanal, ell té festa els dimarts.
1: Però hauria de ser el diumenge, no? Que és el dia que...
0: No, el diumenge és el dia que té més feina.
1: Ja, però és el dia que Déu va descansar, no? I el sèptimo dia descansó.
0: Sí, però és que ell ha de fer la benedicció.
3: No està malament descansar el dimarts, eh?
1: No li trenca la setmana.
0: Heu pensat, també, eh? Vull dir, a més, diu que ningú s'assabenta de quina hora marxa i quina hora torna. Ell se'n va a Castel Gandolfo, que és aquest retir espiritual, i allà què fa? Doncs mira, jugar al tennis, per exemple, que és una de les seves grans aficions, jugar al tennis. Neda molt a la piscina de la residència, construïda per Joan Pau II, i a...
1: Fa un munt de coses, doncs a mi m'encanta.
0: Sí.
1: Es dedica a la lectura, no?
0: Es dedica a la lectura, al temps lliure, al descans, i fa algunes visites informals. Però bàsicament juga al tennis, neda i llegeix.
1: Com qualsevol hijo de vecino.
0: Sí,
1: és una persona... I dormirà en pijama, com tothom.
0: Segona pregunta que llenço. El papa té banyador?
1: Home, clar que té banyador. Home, si, banya, si li agrada la natació, què vols que anem?
0: No me l'imagino.
1: Home, però si és una persona
0: ni amb banyador
1: normal.
0: Ni amb pijama.
3: Amb un neopreno, nedant el pobre.
1: Potser també n'he de...
2: Banyar-se amb la toga, no?, amb la sotana, és perillós.
1: Què
2: no,
1: preguntes a l'audiència? Si tenen banyador?
2: No, mira, no estaria malament.
3: Quin biquini es compren per aquest estiu?
2: Tenen banyador, es banyen amb pilotes.
0: Banyador de turbo o de...
1: Vinga, la pregunta del dia, que ens quedem sense temps. No,
2: mira, doncs aquest matí, a unes 24 hores de l'arribada del papa, com deia el Robert, han començat les restriccions de trànsit a la ciutat.
1: Mare de Déu, senyor.
2: Ai,
1: encara no ha arribat el papa, eh?
2: Ai. Aquest dilluns les zones afectades pels talls de trànsit són als voltants de la catedral i del Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex, i els entorns de l'Estadi Olímpic, on demà presidirà una vetlla d'oració multitudinària. Aquestes restriccions se n'hi afegiran de noves aquest dimarts i dimecres durant la visita del Sant Pare al Raval, aquí al costat, i als voltants de la Sagrada Família. Avui, doncs, us preguntem si esteu notant aquestes restriccions, si us estan afectant a la vostra mobilitat ja avui o si preveieu que ho facin les de demà o el dimecres. Vinga, va, respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Esteu notant les restriccions de trànsit per la visita del papa? 676-760908.
0: Els comerços hi perdran, eh?
1: Home, sí. Hauran de tancar. Aquí a la vora hauran de tancar i als voltants de la Sagrada Família. Jo no sé si això es compensa d'alguna manera. No sé com
0: no
1: funciona això.
0: Que l'Ajuntament pinta, fa algun tipus
1: home,
0: de...
1: Home, no sé. Alguna cosa hem de fer, perquè...
0: Jo crec que sí.
1: Doncs vinga, us estan afectant ja les restriccions per la visita del papa aquí a Barcelona. Notes de veu al 676-760908. Mentre que ens ho expliqueu, nosaltres us expliquem l'actualitat. I és que donem per iniciada una setmana intensa a Catalunya, que demà viurà un dia històric amb l'arribada del papa Lleó XIV, coincidint amb una nova jornada de vaga dels docents i també amb l'inici de la selectivitat.
3: Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha demanat als sindicats dels professors que siguin raonables a menys de 24 hores d'una nova aturada general. Dalmau ha assegurat que el govern està disposat a seguir negociant millores pel conjunt de la comunitat educativa.
4: Amb una crida a la responsabilitat,

0: perquè el sistema educatiu té molts reptes i nosaltres crec que hem de fer un esforç per posar en el centre de les prioritats els alumnes, per no perjudicar-los i a les famílies. Estem disposats, jo crec que estem disposats, primer de tot, a seguir parlant dels problemes de fons. Crec que un govern que ha arribat a dos acords, ha arribat a un acord de 2.000 milions, després a un acord de 700 milions d'euros en l'últim tram de la negociació.
1: En una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, el conseller confia que si finalment els docents es mobilitzen, no afectin cap acte previst per l'arribada del Papa a Catalunya. Tampoc els desplaçaments de molts estudiants que demà comencen la selectivitat, on es juguen bona part del seu futur. Per tot plegat, ha enviat un missatge de confiança i ha demanat no posar més llenya al foc ni perjudicar l'alumnat, ni ara ni a l'inici del curs vinent.
2: I una molt bona notícia, l'Hospital Germans Trias estudia una intervenció quirúrgica per millorar els símptomes de l'Alzheimer.
1: L'hospital lidera un estudi europeu pioner que explora si accelerar el drenatge limfàtic pot ajudar a frenar la progressió dels símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'objectiu és potenciar el sistema limfàtic, un dels mecanismes naturals del cervell per eliminar proteïnes tòxiques, com la beta-amiloide i la tau, que són les responsables de la neurodegeneració. És una cirurgia mínimament invasiva, basada en tècniques de microcirurgia plàstica, que permet l'alta en 24 hores i que de moment ha donat bon resultat en dos pacients. Carmen Higueras és cap de cirurgia plàstica.
3: Els pacients que hem operat fins ara estan bé, han evolucionat bé postoperatòriament i no hi ha hagut cap tipus de complicació i comencem a veure que hi ha com una milloria en l'estat d'ànim, amb la fluïdesa verbal, però repeteixo, són resultats molt preliminars, necessitem un seguiment molt més llarg.
1: L'estudi inclourà una desena de pacients en fase lleu, amb un seguiment d'un any per avaluar sobretot la seguretat del procediment. Igualment, des de l'hospital asseguren que la cura de l'Alzheimer encara és lluny d'aconseguir.
2: I Agricultura avisa que saltar-se les restriccions d'accés als espais naturals podria afectar milers de llocs de feina que pengen d'un fil per la crisi de la pesta porcina africana.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que està rebent pressions polítiques i socials per flexibilitzar les prohibicions. La darrera, aquest cap de setmana, quan unes 200 persones van accedir a Collserola amb una caminada popular com a senyal de protesta per les mesures que limiten l'activitat en espais naturals per poder controlar els contagis entre senglars de la pesta porcina. En aquest sentit, el conseller alerta que aquestes actuacions poden allargar la crisi.
4: Que hi ha milers de llocs de treball que pengen d'un fil en aquests moments. I per tant, demanaríem, si us plau, no espatllar tot el que hem fet fins ara. La crisi sanitària no s'ha acabat.
1: Més enllà de la indústria càrnica, que encara no pot exportar porc amb normalitat arreu del món des de fa més o menys mig any, segueixen en perill molts negocis que es troben a l'interior dels espais naturals on la Generalitat treballa per erradicar la pesta porcina.
2: Doncs tot plegat ho amplieu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda a Montse Valls. Gràcies i t'espero d'aquí una estona.
1: Gràcies, fins ara.
2: El Papa Lleó XIV fa poc més d'un any que l'estem coneixent. Robert Francis Prevost va esdevenir sant pare de l'Església Catòlica el 8 de maig del 2025 i des de llavors hem anat descobrint la figura d'un home que, tot i ser successor de Francesc, és prou diferent al seu antecessor pel que fa a la imatge pública que ofereix.
5: Molt més seriós, molt menys espontani que Francesc. Potser així es mostra Lleó XIV en els seus actes públics, però expliquen els que saben més d'aquest home que està convençut de seguir el camí traçat pel papa anterior. Avui volem entendre més bé cap on va l'Església amb Lleó XIV.
2: I ho fem amb el periodista Jordi Pacheco, que acaba de publicar un llibre on analitza aquest nou pontificat i els reptes que té al davant. Jordi, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
2: El Jordi és director de l'agència Flama i acaba de publicar Lleó XIV i l'Església després de Francesc. Jordi, explica'ns què hi ha al darrere de Lleó XIV i per què creus que era la persona adequada en aquest moment per ser el màxim representant de l'Església.
6: Bé, doncs parlem d'un prelat que té l'ànima de les dues Amèriques, podríem dir, perquè va ser nascut als Estats Units, però va fer vida de missioner i de bisbe al Perú durant 20 anys. I també, al mateix temps, ha viscut un altre terç de la seva vida a Roma. Això li dona un aspecte de globalitat molt interessant, que, a més, es necessitava un papa que fos pastor i que fos també dirigent. Ell ha sigut també prior dels Agustins, a escala global, també durant 12 anys. Llavors, ell aplegava aquestes dues facetes. No pot ser només un diplomàtic o no pot ser només un pastor, sinó que el papa ha de ser una persona en aquest aspecte més complet, i penso que això és el que vam veure en el seu dia i és el que és Lleó XIV, bàsicament. Tota aquesta trajectòria s'ha de cristal·litzar ara, i de fet ja s'està fent com a papa, no?
5: És a dir, no deixa de ser allò que passa en qualsevol lloc de feina, que s'ha de començar des de baix, s'ha d'haver tastat la part més baixa de l'empresa fins a arribar a la més alta, no, potser?
6: En efecte, sí, sí, podem dir-ho així perfectament, sí, sí, sí, perquè és una trajectòria de molts anys, molt completa, que ha abraçat pràcticament totes les, no, totes les facetes que pot abraçar un eclesiàstic, i en aquest sentit és el que millor pot aportar, i per tant penso que va ser una elecció encertada, que no tots els cardenals amb dret a ser elegits es reunien aquestes característiques, no? Al final l'elecció va caure una mica condicionada per aquest factor, eh?
2: I ara que parlem dels altres perfils que podien ser aspirants a convertir-se en papà, què el diferencia a Lleó XIV d'aquests altres candidats?
6: Bé, ell se'l coneix per ser una persona reconciliadora. Això també ho ha demostrat en aquest camí anterior de què parlàvem. És una persona que sempre, de fet el primer dia ho va dir, no? va mencionar el discurs inicial, la benedicció inicial a la Basílica de Sant Pere, va parlar de construir ponts. És una persona que ha construït ponts com a bisbe al Perú, també com a missioner a l'etapa prèvia, com a prior dels agustins. Ha construït ponts i ho ha fet d'una manera, diguem, ha solucionat conflictes sense generar divisions. Això és important. L'Església té un ventall de posicions molt amplis, molt ampli, posicions molt diverses i a vegades doncs, xoquen, no?, entre els sectors, diguem, més tradicionalistes, per dir-ho així, i els més reformadors. Llavors, a vegades hi ha temes que generen conflicte, que generen polarització, divisió, i en aquest sentit el Papa ha demostrat ser que és una persona que escolta i que després doncs, pren decisions escoltant tothom. I això penso que és el que es valora en aquests moments.
5: Estem davant d'un home que presenta un perfil, dèiem, potser més equilibrat o més seriós o més serè que no pas Francesc, que era més espontani, se saltava més el protocol, tenia gestos potser una mica més humans. No dic que no sigui humà aquest papa, dic que Francesc va humanitzar una mica la figura del papa. Estem davant d'un home que se salta menys el protocol, que està més encursetat?
6: No, jo no diria més encursetat, és una cosa que va, és una actitud, va amb la seva manera de ser, que és més tranquil·la, més serena, vosaltres ho heu dit. Aquesta serenitat penso que també aporta estabilitat institucional a l'Església, després d'uns anys d'un papa que ha sigut molt revolucionari en molts aspectes, que ha sigut molt impulsiu, que ha fugit de vegades, ha trencat els protocols, i ara bé, després de cada època, diguem, de rauxa, per dir-ho així, doncs ve una altra d'ordre, i això és una llei, jo m'atreviria a dir que vital, no?, de les persones i també de les institucions, i que, bueno, s'ha complert un cop més sàviament a l'Església, no?, perquè també recordem que va haver-hi el Concili Vaticà II l'any 1962, pot establir un paral·lelisme similar, no?, amb el papa Joan XXIII, que va ser una alenada d'aire fresc, una obertura total de l'Església del món modern, i després va venir Pau VI, que d'alguna manera li va tocar posar ordre. Penso que estem en una situació similar en què es pot establir aquest paral·lelisme.
2: Uh-huh. Ara, un cop ja ha passat el primer any de pontificat, quin balanç se'n pot fer d'aquests 12 mesos?
6: Bé, jo penso que el pontificat ara es troba en un moment realment estable, perquè va tenir uns primers 8 mesos d'adaptació, no vol dir que no es prenguessis mesures, però estava, el papa Lleó XIV estava condicionat per l'agenda del jubileu que havia iniciat el papa Francesc, el seu predecessor, una agenda que va agafar començada i que va acabar el 8 de gener d'aquest any. Llavors, ha sigut realment a partir del 8 de gener que ell ha pogut començar a marcar la seva agenda pròpia, les seves prioritats de govern. En tot cas, el primer període li va servir per escoltar, va prendre, evidentment, també algunes mesures, va publicar alguna exhortació apostòlica, però a partir del 8 de gener, ja lliurat de l'agenda del jubileu, doncs, ha pogut ja decidir els seus viatges, que, com sabem, ha estat a l'Àfrica, ha estat a Mònaco, ara vindrà a Catalunya i altres, i també a Madrid i les Illes Canàries, i ara comencem a veure ja de debò el perfil d'aquest papa, que també arriba amb una encíclica sobre la custòdia humana, Intel·ligència Artificial, que acaba de publicar ara fa uns dies.
5: Per tant, és un papa que no se li escapa res del que passa al seu voltant, del món al qual viu, al qual representa més de 1.400 milions de persones, que són moltíssimes, d'un món, una societat molt polaritzada, que no sé si aquí també juga el paper d'àrbitre el papa, d'alguna manera.
6: Sí, al final, agradi o no, és el papa i està al servei de tots. Es pot dir que és el papa de tots, per a tothom, perquè està per construir ponts amb tothom, evidentment, primer amb l'Església Catòlica, refer ponts a l'Església Catòlica i a orientar els catòlics. Al final, la vida de fe és una vida de creixement, i el papa ajuda molt en això. Però també és un papa, en efecte, que...

0: estableix ponts amb tothom. Penso que en aquest sentit doncs, està fent una feina ja des del primer dia, no? Ell va subratllar aquesta faceta, no?, de construir ponts, i que va més enllà de l'Església Catòlica. Això demostra, bueno, d'alguna manera, que la potència de la seva paraula.
1: De fet, ella està sent la sot del Donald Trump. No sé si consideres que ha d'entrar en debats polèmics o que faria millor evitant-los.
0: No, és que ell, de fet, no ha entrat. Ell, penso que una de les coses que li dona precisament solidesa, no?, a la seva posició, és que no ha entrat en el debat. Simplement s'ha entrat en el seu dia, quan va començar a viatjar a l'Àfrica el dia 13 d'abril, li va arribar aquesta reacció o aquest atac de Trump, i es va limitar a respondre amb bastanta serenitat i subratllant que el seu paper no és polític, sinó que ell és papa, està per guiar, per predicar l'Evangeli, que és un missatge de pau al món, no està per fer política. Això ho va posar bastant clar i penso que és el que li dona aquesta consistència, no? És a dir, ell està per guiar els catòlics, precisament catòlics i no catòlics, perquè no es deixin influenciar per aquests discursos d'odi, no?, que provenen d'aquestes altres esferes, com ara Donald Trump o altres dirigents, no?, mundials que aquí tots coneixem.
2: Però no cal obviar que, a banda de ser papa de l'Església Catòlica i representar més de 1.400 milions de fidels, és el cap d'estat d'una ciutat-estat, que és el Vaticà, i, per tant, en certa manera, fa política, no?, d'alguna manera, encara que no directament.
0: Sí, a veure, ell, sobretot, el seu lideratge és religiós, diria que el 95%. Sí que té aquest aspecte de cap d'estat, que també és el que ara veurem aquí, sobretot a Madrid, que és una cita més institucional, no? A Catalunya serà més pastoral, a Madrid serà més institucional. És cap d'estat, un estat que, a més, té moltes particularitats, no? Té presència, al final, arreu del món, a través de les nunciatures, un estat molt ben informat, amb una secretaria d'estat que rep inputs d'arreu del món, com deia, a través de les diòcesis, de les nunciatures, i això és el que li dona aquesta particularitat i aquesta capacitat també d'incidir i d'estar al corrent de tot el que passa al món i de treballar des de la diplomàcia, des d'aquesta diplomàcia vaticana, doncs, per servir el bé comú de tothom, eh?
1: Ara arriba a Espanya una visita que generarà, sens dubte, molta expectació. Què pot aportar la seva presència aquí?
0: Bé, penso que ell ve, en primer lloc, a portar un missatge d'amistat social. Ve a dir que, més enllà de les diferències que pugui haver entre totes les persones, la unitat, com diu ell en un principi del Papa Francesc, la unitat és superior al conflicte. Llavors, ell ve a dir que podem ser amics, malgrat les nostres diferències, i que si volem aspirar a servir el bé comú, doncs hem de fer-ho en unitat. Això ho farà també amb els catòlics, amb les seves trobades amb els catòlics, però també amb les altres trobades. En definitiva, mostrarà el que és l'Església, perquè si ensenyim a Catalunya, veurem que el viatge ja s'explica per si sol el que és l'Església, no? És a dir, el tindrem a Brians, el tindrem al Raval, que això dona una visió del que és la misericòrdia, no?, cristiana. El tindrem a Montserrat, no?, que dona una visió de l'espiritualitat. I el tindrem a la Sagrada Família, que d'alguna manera representa el diàleg de l'Església, de l'Evangeli, amb el món i amb la ciutat.
2: En un dia, el dia que es compleixen 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, que és l'home que va començar a aixecar aquella Sagrada Família, que viu ara un moment importantíssim amb l'arribada del Papa Lleó XIV. Recordo quan el 2010 va venir a beneir aquella basílica, a convertir-la en basílica, el Papa Josep Ratzinger, el Papa Benet XVI, i diguéssim que des de llavors s'esperava molt la presència d'un sant pare a Barcelona, no?
0: S'esperava molt, sobretot perquè l'anterior tampoc no va venir, el Papa Francesc. Jo penso que si hagués tingut més temps no hauria pogut refusar l'oferta, perquè també coincideix, això es dona en el marc també d'un viatge a Canàries, i al final és un cúmul de factors, no? Ja el cardenal Omella li va dir al Papa Francesc que si venia a Canàries que fes el favor de també d'anar a Barcelona, o que si anava a un lloc que havia d'anar a un altre. Penso que sí, que ja hi havia necessitat que vingués el Papa i que aquest centenari d'Antoni Gaudí és una ocasió molt important, i de fet ja des de l'inici es va començar, des de l'inici del pontificat, vull dir, el cardenal Omella ja li va fer aquesta invitació, posteriorment ja li va fer com a president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, que és, ha rebut les invitacions d'Illa, de Pedro Sánchez, en fi, totes les invitacions institucionals.

0: internacionals que calen perquè el papa pugui visitar el país i sembla ser que doncs, la setmana que ve doncs, el tindrem aquí, es complirà tot això.
1: I el papa tindrà l'oportunitat de conversar amb diferents representants de les

0: dels passejos que farà amb el Papa Mòbil per la carrer Rosselló, però és una església doncs, amb moltes ganes de trobar-se el Sant Pare perquè precisament, com deia abans, també el camí de la fe és un camí en creixement i la figura del Papa és molt important pels catòlics i amb el seu missatge, no? Amb les seves prèdiques que faci aquests dies i amb els seus gestos, entrant a llocs, com dèiem abans, com Brians, la parròquia de Sant Agustí del Raval, la Sagrada Família, Montserrat i demés, tot això ell deixarà un missatge que serà el que s'exportarà, diguem, al cor tots els fidels, independentment de les seves posicions més obertes, més tancades, més reformistes, més tradicionals. No? Papa al final és el papa de tot i treballa per la unitat de l'Església des del primer dia.
1: Aquí es veurà amb el cardenal Omella, que a ningú se li escapa que va competir amb ell, d'alguna manera, ara fa un any, fa una mica més d'un any, en aquell conclave que va acabar decantant-se per Robert Francis Prevost, que és el papa Lleó XIV. Allà, dèiem, competia, m'imagino que amistosament, no sanament, el cardenal Omella, que sí que en els dies anteriors, en aquell conclave, va dir, jo tampoc tinc cap intenció o busco aquesta posició dins de l'Església. Diguéssim que després d'haver-se enfrontat dos cardenals, un home que va ser un cardenal i ara és papa, i l'altre que segueix sent cardenal, es poden veure amb naturalitat?
0: Sí, sí, però jo no diria que s'haguessin enfrontat tampoc, en el bon sentit. Diria que es trobaran naturalitat, en primer lloc, perquè penso que Omella no va ser un dels papes, és de l'inici, n'hi va haver altres, però sobretot podrem veure amb naturalitat perquè ja han treballat junts. Omella ha sigut, i és de fet encara membre del dicasteri per als bisbes, que és el dicasteri que Robert Prevost dirigia com a cardenal, l'ha dirigit des de 2023 fins que va ser elegit papa. Llavors van col·laborar molt. Aquest càrrec que tenia Omella el feia i el fa viatjar a Roma periòdicament, que crec que cada 2 mesos, i treballar per lo que és l'elecció de bisbes arreu del món. Llavors tenen una amistat ja de fa uns anys i es van conèixer de fet al Perú, quan era bisbe del Perú. Llavors aquesta naturalitat de la trobada ja és, diguem, serà una trobada molt natural entre tots dos.
2: Doncs esperem que així sigui. Jordi Pacheco, periodista i autor del llibre Lleó XIV i l'Església després de Francesc, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, fins aviat.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
4: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
5: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, bon dilluns. Bé, molt bé. Cap de setmana màgic, molt maco tot, bon temps, tal. Molt bé, molt bé.
2: Ja sense lliga, ja què fas?
6: Sí. Bueno, ja havia, però hi ha moltes coses.
2: El futbol no s'atura, eh?
6: Ni el futbol ni el bàsquet.
2: Bueno, clar, jo som més de futbol que de bàsquet. Se m'ha notat, no, ara?
6: S'ha de ser molt, però molt.
2: Doncs mira, comencem parlant de bàsquet, si sembla.
6: Ah, per això ho deia.
2: Barça i Penya opten al títol de la Lliga CB.
6: Tenim unes semifinals xulíssimes amb dos equips catalans. Mirava ara, i el Joventut de Badalona, ara es diu Assís a Joventut pel tema de patrocinador, no guanya la Lliga CB des de l'any 92, abans que es disputessin els Jocs Olímpics. I ara tindrà l'oportunitat de fer-ho perquè s'ha classificat per les semifinals, va aconseguir una victòria, no diré jo inesperada, però sí d'aquelles meritòries per difícils, a la pista del Baskonia, el Buesa Arena. Va guanyar 88-96, el tercer definitiu partit de la sèrie de quarts de final, i s'ha classificat doncs, per aquestes semifinals, això sí, de la mà d'un estel·lar Ricky Rubio, que va fer ni més ni menys que 23 punts. Imagina't com estava l'entrenador Bertinegla, Dani Miret.
7: Muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos

0: acabamos de hacer hoy y que no habíamos hecho en otros momentos, así que súper contentos.
1: El Barça ja havia eliminat dissabte l'UCAN Múrcia, per tant, la penya s'enfrontarà al La Laguna Tenerife amb el factor pista en contra i el Barça jugarà... Perdona, el Barça contra el La Laguna Tenerife, Barça-Laguna Tenerife, el Barça amb factor pista a favor i Joventut València Bàsquet, la penya sí, amb el factor pista en contra. El primer dels partits serà demà, hi ha un Barça-Tenerife al Palau Blaugrana, és el primer partit d'aquesta eliminatòria. Recordem que la sèrie és el millor de 5 partits.
2: Podríem dir allò ara de Vemus Papam, però a Madrid, no? Florentino marcarà els propers 4 anys.
1: Tu ja lo sabías, que me iban a elegir presidente.
2: T'ha sortit una mica Carlos Jesús ara mateix,
1: sí,
2: eh?
1: Perquè el Real Madrid és un club de sus socios. Estava Florentino Pérez molt, molt content, home, eufòric, ja perquè ha estat reelegit president del Club Blanc, després de guanyar ahir les eleccions a la presidència del Madrid. Va aconseguir el 65% dels vots, un total de 21.741, mentre que el seu rival, Enrique Riquelme, va assolir el suport del 35% de la massa social que va dipositar la seva papereta, amb un total de 11.814 vots. Florentino, efectivament, està eufòric.
3: Este es el Real Madrid que todos queremos, un Real Madrid independiente, un Real Madrid sin miedo a los retos y a los desafíos. Aquí sigo, los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
2: ¿Per què ets Florentino o ets tu? Imitant a Florentino.
1: És bastant lamentable que un president que guanya unes eleccions faci el discurs de victòria llegint com si fos un capellà a la parròquia del poble. Ho trobo,
2: no,
1: la veritat. No, és, evidentment, és una opinió que
2: li hauria de sortir
1: no
2: des del cor,
1: correcta,
2: no?
1: I tal, que s'ha de fer un discurs...
2: Des del cor.
1: Des del cor i improvisant i explicant doncs les teves sensacions.
2: Però hi ha gent que se li dona bé, això.
1: És igual, bueno, doncs, aleshores tens un problema, no?, per presidir un club tan gran si no pots fer un discurs mínimament digne si no és llegir un paper. El cert és que Florentino Pérez va guanyar, Riquelme va perdre, però atenció perquè... No, els resultats no són en absolut dolents, 35% dels vots, 11.814 sense haver pràcticament tingut temps per planificar la campanya electoral. Trobo uns resultats veritablement bons. Bé, no ho dic jo, ho diu el propi Enrique Riquelme.
4: El Real Madrid no se vende y el Real Madrid y sus socios han podido hablar y lo han demostrado también en las urnas. Es una gran victoria también para esta candidatura. Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin más elecciones. Hemos parado la venta del club, pero hay que seguir poniendo al socio en el centro de todo. Es una gran victoria también para nosotros.
1: 20 anys sense eleccions. Bé, el que ara s'obre un panorama nou al Real Madrid, Florentino està clar que ja no és intocable, hi ha una part important de la massa social del Madrid que no li ha donat suport, i si a Riquelme, i per tant això doncs, a nivell d'oposició generarà més debat i sobretot més controvèrsia. Per tant, ens esperen uns anys divertits. D'entrada, el Madrid en breu presentarà el nou entrenador, que és José Mourinho, i també els fitxatges i algunes altres renovacions de les quals tot plegat anirem parlant.
2: Tinc ganes de saber si... canvia el vestidor amb l'arribada de Mourinho, que
1: veure,
2: té fama de ser més seriós, més dur, no?
1: Ens divertim. Només et dic una cosa, un petit spoiler. Ens ho passarem molt bé.
2: Home, segur que l'imites més d'un cop. Vinga, Espanya es prepara per un altre amistós?
1: El que disputarà la matinada dimarts a dimecres contra Perú a l'estadi Cuauhtémoc de Puebla, a Mèxic. És l'últim abans del debut del Mundial el dia 15 de juny contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha fet ja la roda de premsa prèvia i ha sortit en defensa de Gavi, criticat per un sector de la premsa per una entrada que li va fer a Rodri durant un entrenament de la Roja.
5: Esto es fútbol, es un entrenamiento, se entregan con mucho ímpetu todos los jugadores, no tiene que pedir nadie perdón a nadie, ni es una acción del entrenamiento y punto, no hay nada que reprochar a uno y a otro. Está todo perfecto, en perfecto estado de revista. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, que tiene ese ímpetu, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando seguramente esa energía. Pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi, quiero a este Gavi para mi equipo, desde luego, sin ninguna duda.
1: No crec que m'equivoqui si dic que Gavi és la nineta dels ulls de la Fuente, perquè el té supermimat i el té molt...
2: També

0: De Hansi Flick, no, una mica.
1: Sí, també de Hansi, però de la Fuente li té un carinyo molt especial. Suposo que com se sent part de culpable de la seva lesió el dia aquell que no el va canviar quan va jugar contra Georgia, etc, doncs crec que li té un efecte especial. D'altra banda, el defensa del Barça, Ronald Araujo, ha tornat a correcuita cap a Barcelona a fer-se un tractament express per recuperar-se d'una lesió muscular al bessó durant un entrenament amb la selecció d'Uruguai. En principi, no ha de ser re important, no perilla el Mundial i, de fet, quan acabi aquest tractament tornarà a la concentració del combinat xerrua.
0: Vinga, i acabem amb més apunts de l'actualitat.
1: Sí, hi ha cosetes. Mira, el Barça d'handbol és una mena com el Barça femení de futbol, eh? Ella es va proclamar campió de la Copa del Rei després d'imposar-se al Bidasoa Irún 17-37 en la final disputada a Alacant. Atenció, és la Copa número 30 per aquesta secció, la 13a consecutiva, vull dir, en porta 13 de seguides, i amb aquest títol l'equip de Carlos Ortega en suma 6 ja aquesta temporada, que seran 7 si guanyen la Final Four de la Champions, que es disputarà el proper cap de setmana a l'Anxes Arena de Colònia. Ortega no té dubte que fan per seguir guanyant, els hi queda i molta, crec, eh?
2: A veces tengo que reconocer que no es fácil mantener a la gente siempre metida, pero yo creo que el equipo lo conforma gente ganadora y lo que es más importante, cuando un equipo o unos jugadores están acostumbrados a ganar, cuando tocan las mieles de la victoria, esto es muy adictivo y quieren volver a seguir ganando, ¿no? Y quieren seguir ganando, ¿no? Y eso es lo que pasa a la mayoría de mis jugadores, ¿no?
1: M'agrada aquesta frase, guanyar és addictiu. Qui no va poder guanyar malauradament va ser l'Europa, es va quedar a les portes de disputar la final del play-off de sense segona divisió, va caure al camp del Celta Fortuna per 3-2 a la pròrroga, per tant, temporada impressionant de l'equip gracienc. Sí que disputarà aquesta ronda decisiva al Centre d'Esport Sabadell, que s'enfrontarà al Zamora. El partit d'anada es jugarà el proper dissabte a l'estadi Ruta de la Plata. El camp del Zamora es diu Ruta de la Plata, que m'agrada molt aquest nom, eh? Sí. Sembla, he pensat exactament el mateix. I la tornada, per culpa d'aquests impresentables i vividors de la Federació Espanyola de Futbol, la col·loquen el divendres 19 de juny a la Nova Creu Alta, és a dir, un partit que et dona o no l'accés a la classificació per la segona divisió, te'l foten un divendres de forma gairebé a les 9 del vespre, gairebé de forma clandestina. Només són tan peseteros, tan vividors, tan golfos que no tenen cap mena de sensibilitat cap a les aficions, perquè fixa't-los al Sabadell, però bueno, no deixen d'estar allà, no? És un divendres, és laborable, però bueno, imagina't la gent del Zamora que es vulgui desplaçar per animar el seu equip, és a dir, un divendres laborable, de festa, perquè clar, hi ha una distància important, en fi, absolutament impresentables. I Marc Márquez va aconseguir la seva victòria número 100 en imposar-se al Gran Premi d'Hongria de MotoGP, al circuit de Balaton Park, per davant del murcià Pedro Acosta i de l'italià Pecco Bagnaia. La classificació del Mundial, mira, remunta una miqueta el pilot de Cervera, que ara és cinquè a 72 punts del líder, el també italià Marco Bezzecchi.
0: Víctor Lozano, no et faig la pregunta del dia perquè sé que no vius aquí a Barcelona, així que tu les restriccions de trànsit que han començat ja avui per la visita del Papa no t'estan afectant.
1: Gens ni mica.
0: Però vull escoltar si a la nostra audiència els afecta.
1: Pobrets, a veure.
3: Hola, família, mai millor dit, gràcies a Déu no tinc retallades, perquè com no vaig a treballar cap a Barcelona ni haig d'entrar a la ciutat, no pateixo les retallades que molta gent patirà. Jo crec que molta gent també, sapiguent-ho, els jefes ja hauran dit que teletreballin a partir, suposo que de l'avui o de demà.
0: S'ha demanat,
3: ja.
0: Sí.
3: En el treball sí que hi ha un noi o una noia que venen de Barcelona, doncs comencen a tallar un carrer, viu l'edició. Vull dir que ella no tenia clar que li tallessin el seu, però bueno, diu, dilluns ho veuré. Si he de trucar i dir, mira, que tinc de teletreballar perquè no puc entrar ni podré sortir. Petons,
0: una salutació
3: molt bon dilluns
0: a l'Alícia, que no sabem qui és, però...
1: Sí, Víctor, jo sí que la conec, és una protagonista d'un conte, Alícia en el País de les Meravilles.
0: Fins ara.
4: És la 1 a mediodia en Canàries.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes. Tercer día de visita del Papa León XIV a España. El pontífice acaba de pronunciar un discurso ante el plenario de los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde se ha referido por primera vez a los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, para indicar a los miembros del clero español cómo deben actuar ante unos casos que ha calificado como plaga.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.
4: El Papa no había hecho ninguna referencia a estos abusos.

0: Busos, en su discurso pronunciado antes en el Parlamento, histórico en la medida en que ha sido la primera vez que un pontífice ha hablado en el Congreso de los Diputados. Ante diputados y senadores, León XIV ha criticado el aborto o la eutanasia y ha pedido a los representantes políticos no dejarse llevar por la crispación. El Papa ha hecho un llamamiento para acoger de forma respetuosa a los migrantes y ha criticado que la respuesta a los conflictos internacionales sea el rearme. Un discurso al que siguen reaccionando los portavoces parlamentarios. Congreso, José Ramón Arias.
1: Discurso calificado como histórico por la mayoría de los portavoces parlamentarios que han valorado las palabras de León XIV. El gobierno considera que ha sido un discurso claro y valiente defendiendo los derechos de los que menos tienen, sobre todo de los inmigrantes. A este asunto también se ha referido el líder de Vox, Santiago Abascal, que ve coherente el planteamiento del Papa.
2: Yo creo que son las palabras que se esperan de un líder religioso. Y en el terreno discursivo, yo creo que todos sabemos distinguir lo que es la política de los discursos y la política práctica. La necesidad de acogida al débil, al inmigrante, al extranjero, es perfectamente compatible con las leyes de los estados, como reivindica el propio León XIV.
1: Desde el Partido Popular creen que las palabras del Papa han representado perfectamente el humanismo cristiano del que nació su formación política.
0: Y la ex vicepresidenta del Gobierno y ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de renunciar a su escaño en el Congreso. La secretaria general del PSOE andaluz ha presentado la documentación necesaria en el Parlamento Autonómico para ocupar su escaño como jefa de la oposición. Sepan además que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acaba de prorrogar 6 meses la instrucción del caso Hidrocarburos a la espera de unos informes clave de la UCO sobre el supuesto fraude de 182 millones en el IVA de los carburantes de Villafuel, una trama vinculada a Víctor de Aldama, Claudio Rivas y Carmen Pano. Y en el exterior, Donald Trump acaba de pedir a Israel y a Irán que paren de inmediato sus ataques tras el cruce de bombardeos de las últimas horas que recrudece el conflicto y pone en jaque el alto el fuego pactado en abril. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
3: Poco antes del amanecer y desde su campo de golf de Nueva Jersey, donde se encuentra, Donald Trump ha colgado en su red social Truth un nuevo mensaje para intentar tomar el control de un conflicto que se le está escapando de las manos. Israel e Irán deben inmediatamente parar de dispararse, ha escrito. El presidente quiso ayer frenar las represalias de Benjamin Netanyahu contra Teherán y en varias conversaciones con medios informativos mantuvo que había pedido en una llamada telefónica al primer ministro hebreo que no respondiera al lanzamiento de misiles desde Irán, a quien exigió que no disparara más proyectiles contra su mortal enemigo. Bibi no controla nada. Yo soy el que lleva la voz cantante y no él, declaró al diario británico The Financial Times. Trump quiere salvar a toda costa un alto el fuego que está roto y no desea ordenar a sus fuerzas armadas una nueva ronda de ataques contra Teherán, a quien intenta proteger de la ira de Israel.
0: Y los ministros de Defensa de la Unión Europea debaten en Chipre sobre cómo invertir los 6.600 millones que Bruselas desbloqueará en ayuda militar a Ucrania. La jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, se ha referido al dron supuestamente ruso interceptado esta mañana por un caza de la OTAN en Letonia. Dice que este incidente demuestra que la amenaza también se cierne sobre Europa. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
4: La alta representante dice que la Unión Europea no tiene tiempo que perder para construir ese muro antidrones que había propuesto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esto demuestra claramente que la amenaza también se cierne sobre el territorio europeo. Tenemos que tomárnoslo en serio a la hora de reforzar realmente nuestra propia defensa, además teniendo en cuenta la forma en la que se libran las guerras hoy en día. Y la mejor forma de aprender, asegura, es de Ucrania. No hay que inventar nada, solo hacer lo que hacen ellos con esa tasa de interceptación del 97%.
0: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
5: Este lunes hay Radio Estadio con Edu García.
6: En verdad es martes, pero por rutina y costumbre, madrugada del lunes.
7: El caso es que juega la selección en Puebla su segundo y último partido preparatorio. Y hay que estar.
8: Nos sentimos favoritos y capaces de ganar el Mundial, sí.
6: España-Perú en Radio Estadio desde las 3:30 de la mañana del martes o la madrugada del lunes.
9: Soy incapaz de explicar bien el cambio de hora cuando llega.
7: Pijamita vengo, te creo.
5: Onda Cero, tu radio.
10: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Miriam Frank.
11: Passen 5 minuts de la una, seguim en directe a la ciutat. Un dia més volem parlar de retail aquí a la ciutat i ningú millor per fer-ho que el Jordi Mas, el nostre retailer inconformista, CEO de la consultoria Crear Mas i president de la Boqueria. Jordi, què tal? Molt bon dia.
12: Molt bon dia, Miriam.
11: A veure, últimament estem parlant molt de la tecnologia que necessiten les empreses per avançar de l'automatització o de l'experiència del client, però a vegades ens oblidem d'una cosa tan simple com el tracte al client, no? Creus que això s'està perdent?
12: Sí, sí, 100%. 100% s'està perdent. Estem deshumanitzant els punts de venda i aquí és on jo crec que hi ha un gran punt de valor per al petit comerç. Aquí hem de diferenciar dos conceptes. Un, el concepte de gran empresa, que cada vegada es va catalanitzant i es va deshumanitzant, perquè tothom està molt pendent del que passa, no?, al back office, sí, però no del que passa al front office. I cada vegada això s'està perdent, però a la vegada els hàbits socials estan fent de que no se li doni importància a aquest tema, quan és la base del comerç. És la base.
11: Clar, és evident que tothom pot tenir un mal dia, tant el client com la persona que està atenent a la botiga, però clar, és que això es repeteix molt, ho veiem en molts comerços i ara és al contrari del que passava abans. Lo raro, lo excepcional és arribar a una botiga i que hi hagi algú que et digui bon dia, que la puc ajudar en alguna cosa... Això costa de trobar, per desgràcia.
12: Sí, això costa i reitero, i són per dos ingredients. Una, perquè s'ha perdut el focus de que el client no és el cap. O sigui, ja es comença a qüestionar, a dir, no, el client no és el cap. Pues sí, el client és el cap. El client és el que entra al teu punt de venda, que és la teva llar, i és el que tens que posar-li catifa vermella. Clar, per posar un exemple, moltes vegades poso el forn de pa, que és algú casual i típic, sí, no? I alguna vegada a les xarxes, no, a LinkedIn, faig algun comentari, no, de que he anat a algun forn de pa i els venedors no estaven per la labor, no? I estan perdent ventes. Bueno, doncs molts comentaris són en negatiu. És dir, ostres, igual el venedor havia tingut un mal dia, clar, però és que quan comences...
11: pot ser.
12: Correcte. I jo quan faig comentaris és perquè la forma és reiterativa. Llavors, aquest és un primer tema. I mira, jo tinc un programa, Míriam, que es diu Reinventa la teva botiga en 6 mesos.
11: Sí.
12: Cap botiga, quan acaba el programa, ha disminuït ventes. Tot el contrari, ha augmentat ventes. I un foco és l'atenció al client. És el primer foco. Catifa vermella, o sigui, un és posar-se reptes, però l'altre és començar a humanitzar la botiga. I succeeixen dues coses. Els venedors se senten més a gust perquè se senten valorats i això es transmet. Llavors, clar, quan un està, no, i amb tota la negativitat, doncs entra el client i continua la negativitat.
11: Clar.
12: I a mi m'agradaria posar diferents exemples de punts de venda que això ho transmeten, que ho fan, però això és com un entrenament. O sigui, quan més entrenes a atendre bé el teu client, és recíproc. Més el client t'ho agraeix. I vull posar un exemple que és perquè, en definitiva, aquí parlem, no, de retailers inconformistes i especialment jo vull fer una crida al petit comerç, perquè moltes vegades és negatiu i es queixa. I té totes les oportunitats del món. I aquesta és una d'elles, perquè la gran botiga, no, o les grans empreses, com cada dia tenen que fer molt creixement, els és molt més difícil l'atenció al client. I per això estan molt centrades en producte, però el petit comerç no. I vull posar de manifest i d'imatge, no?, i de mirall, Raima. Raima és petit comerç, s'ha intentat de reinventar contínuament des que va néixer i l'atenció al client és impecable. És impecable sempre, però hi ha una ànima darrere que ho impulsa. I això és una cosa que s'ha de posar molt de manifest, no? El fet de com estàs entrenant els teus equips perquè facin una molt bona atenció al client, perquè en definitiva tens l'oportunitat de que cada client que entra a la botiga surti amb un somriure. I torno a reiterar, és recíproc. I jo poso en mayúscules, Míriam, de que totes les botigues tindrien que fer un esforç per millorar la qualitat i el servei de el que és el seu client, perquè és el seu, o sigui, és el seu, la seva forma de ser. Poso un exemple. I un exemple que m'agrada molt posar a restauració. En definitiva és atenció, atenció, bon servei, les begudes. Jo sempre dic, us faig pujar vendes en un plis. I és, estic pendent de les begudes de la taula. Aquesta ja és una forma d'estar pendent del client. Quantes vegades un aixeca la mà, mira el cambrer, que no terra, que no ve, que... Vull dir, estigues pendent de les begudes. Només això ja tens un confort, perquè al final la gent quan va al restaurant, i especialment al cap de setmana, va gaudir, va viure una experiència. Si té beguda, bueno, pues tot ho demés flueix. Uh-huh. I quantes vegades ens falta beguda?
11: Moltíssimes.
12: Pues això, ja és un primer ingredient, no? Uh-huh. D'estar pendent del teu client. Com si tu això, que és un bàsic a la restauració, no ho controles, com controlaràs el saber estar a la mira del somriure, el bon dia, li ha agradat el dinar, i això ho traslladem al punt de venda, al comerç, i és la nostra gran diferència. Jo poso també, vull fer una crida, no? Que Amazon, no? Amazon. Amazon és una oportunitat pel petit comerç. És la gran oportunitat, no és una amenaça. És la gran oportunitat.
11: Explica'ns-ho.
12: Sí, jo explico. Explico que al final Amazon, no? Al final tot són clics, però la gent vol sociabilitzar-se. Uh-huh. I el petit comerç, la grandesa que té és que pot sociabilitzar-se amb el seu client. I poso de manifest, no? Amazon va crear unes botigues que es deien Amazon Go, on no hi havia persones, on no hi havia personal. Han fracassat. I han fracassat precisament per això, perquè el comerç necessita de caliu, necessita de tracte humà. I quan més humanitzes la botiga, més èxit tens. I després vull fer una altra crida, no? Perquè això és un bàsic que s'està perdent, que és que moltes vegades tenim la nostàlgia. Uh-huh. Abans, a l'abans no tornarà, però això sí que pot tornar, Míriam, l'atenció al client.
11: És que és una cosa bàsica, tan senzilla per millorar els nostres negocis, i té molts beneficis, començant perquè el treballador treballarà millor, més a gust, no? Però si tu estàs content, si tens un bon rotllo amb els clients, se't passa el temps més ràpid, sí, entenc, no? I estàs més tranquil. El client ja relaxa, no? Quan tu entres a una botiga i veus que la persona que t'està atenent, o un restaurant, té bona actitud, està calmada, doncs tu també et relaxes, sí. I entenc que tens més ganes de comprar.
12: Totalment.
11: Perquè si veus algú que ni et mira ni et saluda, jo el que faig com a mínim és giro i marxo, però encara que m'agradi molt un producte, i ho he fet més d'un cop, amb la qual cosa és algú senzill. Partint de la base que tothom pot tenir un mal dia, això és evident, però no sé per què no es porta això. No sé si és problema de la manca de relleu generacional, que potser els petits comerços doncs, ja comencen a estar en mans d'algú doncs, que no té tant d'interès, o si els comerços no són conscients de la importància de formar en aquest aspecte els seus treballadors, no sé.
12: És tot una mena, és tot una mena de conseqüències, però bàsicament una d'elles és aquesta, és que les empreses no li donen prou importància a atendre a l'atenció al client. Llavors, que aquesta és la realitat, però has dit una cosa que és molt rellevant, Míriam, que és que jo em dono la volta si no em mimen. Clar, però és que aquest és el tracte, és m'importes? Aquesta és la pregunta, o sigui, el client sempre se la fa. T'importo, no? Llavors, aquest és la clau, que quan tu et relaxes i quan el client detecta que l'importes, es relaxa i sorgeixen oportunitats. T'explica coses, hi ha una conversa, sorgeixen oportunitats, llavors aquí ja hi ha aquesta connexió. És a dir, quan tu al client no li fas sentir-se a gust, no hi ha l'oportunitat i no hi ha la connexió. I si no hi ha connexió,
11: hi ha un clic.
12: Si no hi ha connexió, hi ha un clic. Llavors entra Amazon.
11: Exacte. És que és tal qual això. Sense necessitat que t'estiguin agobiant, t'ajudo. No, però només entrar un somriure. Bon dia. Si necessita qualsevol cosa. I és tan senzill com això. I que et sàpigues amb la confiança de, vale, si necessito ajuda, ja sé que estan pendents. No. I és tan absurd com això, però si entres i ja veus males cares, ni et saluden, ni et miren, doncs clar, desmotiva, no?
12: Tan fàcil i tan difícil.
11: Exacte, sí,
12: el que succeeix, i això és una cosa que s'ha de posar en majúscules, que les botigues, i tu comentaves, el relleu generacional és clau, però el relleu generacional és joventut, i la joventut no ha nascut amb aquest ingredient que és la catifa vermella, que és atendre, que és somriure. Diguem-ne que la generació moderna neix amb la pantalla, i aquesta pantalla entre cometes, no vull generalitzar, però genera una miqueta d'individualisme. I aquest individualisme l'hem d'acompanyar, no?, amb aquestes formacions. Mm-hmm. En formacions, en educar, en crear, no?, aquest vincle de sociabilització. Vull dir, necessita un reforç, necessita una ajuda. I si aquesta ajuda no ve, doncs tindrem comerços en

0: un futur que seran inhumanitzats.
1: Per sort, no tots els joves són així, però sí que
0: afortunadament,
1: hi ha alguns que sí. Jordi Mas, com sempre, és un plaer parlar amb tu de comerç.
0: Al contrari, un plaer.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
3: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
4: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
5: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
1: Avui volem parlar amb Alfa 5, un espai innovador que combina tecnologia, entreteniment i experiències immersives per crear esdeveniments únics i interactius. Amb una aposta clara per la creativitat i la connexió amb el públic, Alfa 5 s'està consolidant com un referent en el sector dels esdeveniments i les noves experiències digitals. Per saber més sobre els projectes que estan impulsant, sobre la resposta del públic i els seus plans de futur, saludem, ja tenim aquí a l'estudi, l'Anna Oliveres, directora d'Alfa 5. Anna, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Quins tipus d'esdeveniments està organitzant actualment Alfa 5 i quin és l'objectiu principal d'aquestes iniciatives?
6: A veure, és curiós perquè Alfa 5 s'obre com a centre, en principi, al públic i tothom hi pot anar, no? I no es pensava en un inici en esdeveniments, però la pròpia necessitat, jo crec, de la ciutat ha fet que comencem a fer esdeveniments cada cop més especials, perquè a més l'entorn, el centre ho permet. Llavors, quin tipus d'esdeveniments? Doncs el que puguis imaginar. O sigui, la gent té idees molt boges a vegades, no? I ens demana coses que podem fer gràcies a les tecnologies que tenim al centre.
1: És a dir, que és la gent la que us proposa. Mira, jo tinc aquesta idea, vull fer això, un team building, suposo,
6: sí,
1: per exemple,
6: sí,
1: no? O amb la família, una celebració, també, imagino.
6: De tot,
1: aniversaris... I vosaltres dieu, doncs mira, doncs aquesta idea no l'hem fet mai, l'adaptem.
6: No l'hem fet mai, però anem a fer-li un punt més, saps? I sempre tenim alguna idea extra que els acabem afegint alguna cosa i surten contents, perquè són esdeveniments molt diferents.
1: Clar, i com esteu vivint aquest creixement exponencial que esteu patint? Quan deies, no? El vam obrir com un centre, però de cop i volta doncs van començar a fer esdeveniments.
6: Sí, sí que dèiem que vindrien els esdeveniments, però potser la idea inicial, quan vam obrir, va ser de tenim unes experiències úniques que hem fet nosaltres, hem de fer que funcionin primer, i quan funcionin, no?, després. Però és que quasi no ens van donar marge, va ser de seguida de, ostres, esdeveniments, en volem ja, volem un aniversari, volem un team building, i ja ens vam posar en marxa de seguida.
1: Clar, en aquest sector hi ha molta competitivitat. Ara el tema de les experiències està molt de moda,
6: sí.
1: Tothom busca aquest punt més, no? Què us diferencia a vosaltres?
6: Tothom busca aquest punt més, és veritat, i és algo que jo a vegades també critico, que sembla que no puguem estar sense fer res, no? Però el que sí que busquem, més enllà de que sigui diferent, que ho és, i que té tota la part immersiva que no té moltíssima gent, és una cosa que tenim nostra, aconseguim que la gent connecti. És a dir, jo crec que el punt diferencial és la connexió que aconseguim amb els esdeveniments, no? Perquè al final fas que diferents departaments d'una mateixa empresa tinguin que competir si tu vols que competeixin, o tinguin que col·laborar si vols que col·laborin. Pots fer que tot l'ambient canviï gràcies a totes les projeccions, o sigui, tot el sistema de tracking, les càmeres, tot el que tenim. I jo crec que tenim algo que realment ens diferencia ja només pel que és, saps? No, hi ha moltes coses, però no hi ha cap com el Alfa 5.
1: Jo ara li diria a l'equip, escolta, hem de muntar un team building. Encara són poquets, però bueno. Posa'ns algun exemple d'aquest tipus d'esdeveniments. Què podem trobar al Alfa 5?
6: Mira, l'altre dia, el passat, aquesta setmana va ser, el dia 3 vam fer un esdeveniment buscant aquesta connexió, aquest networking de la indústria, no? I vam fer places limitades, convidem a la gent que vulgui connectar també, no? Entre empreses, ja no només amb nosaltres, sinó entre empreses, i que vinguessin a veure el centre i el que fem. Llavors els vam fer un petit tastet de catering, teníem un grup de música en directe, és a dir, l'espai són 2.000 metres quadrats, et dona per fer coses. I a més, tenim activitats que són com modulables, no? Tenen una xarxa però podem treure-la, i ara ja es va preparar per treure-la. Llavors són espais grans que, vulguis o no, no n'hi ha tants com ens pensàvem a Barcelona. I és una de les coses que també hem notat, que la gent ve i diu, ostres, aquí quanta gent hi cap, no? I és com, bueno, a veure... Però sí.
1: O sigui, no és només les activitats més físiques, sinó tota l'experiència.
6: És tota l'experiència.
1: És l'inici al final.
6: Sí. Bueno, fins i tot ens han demanat passarel·les de moda o finals de curs o festes de graduació, despedides, no? Comiats de solter. De tot. O sigui, hem anat fent de tot. Aniversaris, més senzills també. Vull dir, no tothom vol fer coses boges, però sí.
1: Pensem de cara al futur, quins projectes teniu en ment?
6: Doncs una part és 100% seguir amb els esdeveniments. Òbviament tenir el centre obert per qui vulgui venir a gaudir sense tenir que fer cap festa ni cap esdeveniment. I també el fet de que tenim aquestes creacions pròpies, que són al final IP pròpia, també les podem exportar, no? I és un dels valors que té l'Alfa 5, de dir, ostres, m'agradaria tenir això que teniu aquí a, jo què sé, un estadi, un espai, un centre comercial, o sigui que es pot...
1: O sigui, organitzar coses fora del vostre
6: espai. Sí, també es pot fer.
1: Espai. Hi ha un mínim de persones que puguin participar, o un màxim?
6: A cada activitat, a veure, mínim 1 contra 1 si són, si són de jugar un contra l'altre, i màxim intentem que sigui 5 contra 5, també per l'experiència.
1: Clar, si perquè tothom pugui fer de tot, no?
6: Sí, és millor.
1: Que xulo. A mi ja m'has convençut, jo tinc moltes ganes de provar-ho, però per què no podem deixar de venir al Alfa 5? Va.
6: Ostres, que hi vaig cada dia. No, jo crec que és una de les coses que s'han de provar. Vull dir, a Barcelona hi ha moltíssimes coses, a Catalunya tens moltes activitats que pots fer, però com l'Alfa 5 realment no n'hi ha cap. I ara que és estiu, a més som refugi climàtic, per tant...
1: Ah, fantàstic, sí, que això ens interessa.
6: S'ha de venir, però no, trobaràs alguna cosa molt diferent i t'ho passarà superbé. I una altra cosa també interessant, més enllà dels esdeveniments, és el connectar diferents generacions. O sigui, poder tenir la sensació o viure l'experiència de pujar a l'Everest un nen amb un avi, no? Aquest tipus de coses que no faràs mai a la vida real.
1: No, no.
6: I, ja òbviament, tinc, nosaltres sí que ho podem fer.
1: Bueno, jo ja tinc els nens segur que volen anar i ho provarem.
6: Molt bé.
1: Anna Oliveres, directora d'Alfa 5, de veritat, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
6: A vosaltres. Aquí us espero, al centre.
1: I tant.
2: A Onda Cero, la ciutat.
1: El paper de la dona dins de la societat ha estat històricament menys tingut i invisibilitzat, i segurament avui en dia, tot i que sembla que es va avançant, encara queda molta feina per fer. Mentre els mèrits dels homes, ja siguin descobriments, expressions culturals o lluites socials, han estat posats en valor com cal, encara costa molt veure-ho en les dones. És per això que el Museu d'Història de Barcelona acull una exposició anomenada Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, en la que es posa en valor aquest paper de la dona al darrer segle i mig. I per apropar-nos a aquesta exposició s'hi ha desplaçat el Gerard Sanz. Gerard, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia, Míriam, des del Museu d'Història de Barcelona, aquí a la plaça del Rei del barri gòtic de Barcelona, on ja es pot visitar aquesta exposició que mostra, com deies, com les dones han impulsat transformacions socioculturals decisives al llarg d'un segle i mig i com la literatura i la cultura han estat eines d'emancipació, resistència i transformació política. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores i de diferents èpoques de la història recent, que han contribuït amb les seves obres o amb la seva veu i determinació a redefinir la societat. L'exposició va ser produïda originàriament per la participació de Barcelona com a ciutat convidada d'honor a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, a Mèxic, i ara arriba al Museu d'Història de Barcelona. I per conèixer millor aquesta exposició, tinc aquí al meu costat a una de les seves comissàries, l'Anna Maria Iglesia. Què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia, què tal?
7: Bé, com dèiem, l'exposició dona veu a les dones que han estat rellevants al llarg de la història i potser no se les ha reconegut com cal. I precisament aquest és l'objectiu de l'exposició, no?
8: Sí, l'objectiu és explicar la ciutat de Barcelona, la història de la ciutat de Barcelona a través de la mirada, de l'escriptura de la dona i mostrar com Barcelona s'ha conformat, s'ha construït a través de la dona, de dones intel·lectuals, però també de dones anònimes, de dones treballadores que van sortir al carrer, que es van tancar a les fàbriques i que van reclamar els seus drets. I aquesta és una història, és la història de Barcelona i la història de totes nosaltres.
7: L'exposició es va estrenar, com dèiem, a Mèxic i ara s'ha traslladat a Barcelona amb una versió, a més, ampliada. Primer, quina rebuda va tenir a Mèxic i com és que s'ha decidit donar-li continuïtat?
8: Bueno, a Mèxic va agradar molt, almenys això és el que ens van dir a nosaltres, o sigui que va tenir molt bona arribada també perquè va descobrir això, un relat de Barcelona diferent, no? I va descobrir unes fotògrafes, unes escriptores que no necessàriament el públic mexicà coneixia. La idea de retorn va estar des de l'inici, i això és mèrit de l'Anna Guitart, que era la comissària de Barcelona com a ciutat convidada a la FIL. L'Anna Guitart sempre ens va dir que la seva idea era que les exposicions anessin i tornessin i perquè la gent de Barcelona podés gaudir, no?, de la feina feta. O sigui que això va estar sobre la taula des del primer moment, només que, bueno, es va precipitar i va ser tot més ràpid potser del que pensava.

0: Sàvem. Anna Maria, són moltes dones, eh? Més de 80 les protagonistes d'aquesta exposició. El procés de documentació i elaboració ha hagut de ser brutal, no? Quant temps us va suposar l'elaboració d'aquesta exposició i una mica com es va fer, com va ser el procés?
1: El procés va ser, voldria dir llarg, però no, perquè els mesos eren pocs, però va ser molt intens, de molta documentació. Jo he de dir que vull aquí citar les meves companyes, Ingrid Guardiola i la Margarida Casacuberta, perquè crec que totes vam fer un bon equip, cadascuna en el nostre àmbit, no?, de coneixement, perquè a més ningú de nosaltres sap de tot.
0: Home, són 150 anys, vull dir, millor repartir-s'ho, no?
1: Segur, això segur. I va ser molta hemeroteca, hemeroteca de revistes, sobretot per la primera part, no?, hemeroteca de revistes, publicacions que no es trobàvem. Després, l'Ingrid Guardiola va fer un treball increïble a la Filmoteca. Jo vaig concentrar-me sobretot a la part de la transició i el present i també llegir a moltes autores contemporànies, autores d'aquest segle, no?, que havien escrit sobre Barcelona i com havien escrit i com també els canvis que elles mateixes havien fet, no?, a la seva percepció de la ciutat. Si va ser una feinada, no dic que no, però també jo vaig aprendre molt.
0: Com segur que tots aprenem si venim a visitar aquesta exposició, no? Una exposició que està dividida en quatre fases de la història d'aquests 150 darrers anys. S'havia de fer així, no?, per comprovar també com ha evolucionat la lluita feminista al llarg de la història, no? Quins són aquests períodes en els que es divideix?
1: A veure, evidentment s'havia de dividir perquè la història té una linealitat, però no volíem fer una exposició historicista, és a dir, nosaltres volíem mostrar com la història es repeteix i és circular, hi ha un diàleg constant de fet, la primera sala obre i tanca igual, no? Vull dir, volíem mostrar el diàleg intergeneracional i mostrar també com els problemes com l'habitatge els trobem al segle XIX i els trobem ara mateix. La precarietat laboral i els drets per una millora laboral els trobem als XIX i el trobem ara. Els problemes amb els preus, comencem amb el rebombori del pa, no?, per el preu alt del pa, el trobem ara quan anem a comprar. És a dir, volíem mostrar aquesta circularitat de la història. Dit això, evidentment, l'exposició havia de tenir un ordre, llavors vam començar amb una primera fase, una primera sala, que és el 19, finals del 19, i és també el moment en què neix la Barcelona moderna. Després tenim la guerra i l'exili, la transició, a més representada amb una imatge, una fotografia extraordinària de Colita en un passadís, que mostra justament aquesta transició, aquest pas, no?, d'un moment a l'altre, i acabem amb el present.
0: Segurament els períodes més complicats de la història per la dona són els més pretèrits, no?, vull dir, la preguerra, la guerra i també la postguerra, abans de la transició.
1: Evidentment, això sí. De fet, hi ha una cosa molt significativa, sobretot per la meva generació, que jo no he viscut la transició, vaig néixer el 86, és que a la transició hi havia un esperit de canvi, una idea de que hi havia una societat nova per crear i per construir, una llibertat per conquerir, cosa que crec que no ho trobem tampoc ja al present. Aquesta idea de que hi ha moltes possibilitats obertes i que es poden fer moltes coses, no ho trobem ni abans, però segur, potser durant la República sí, perdó, però ara sí que no ho trobem.
0: Segurament molts de nosaltres no coneixem alguns dels noms que hi figuren en aquesta exposició. No sé si ens pots explicar alguns dels rellevants.
1: A veure, nosaltres hem volgut fer una història de les dones i, per tant, dels feminismes. El fet de ser dona no significa que som totes iguals, cadascuna té les pròpies idees, la pròpia mentalitat. Una cosa més és la dona burgesa i una cosa és la dona treballadora. Llavors, des de l'inici trobem feministes com Teresa Arquimbau, vinculades a l'anarquisme, però també trobem Francesca Bonbesson, que ve de la burgesia, o Carmen Carr. Trobem Víctor Català i trobem Rodoreda, Anna Murià. És a dir, mirades, maneres d'entendre la literatura també molt diferent. Trobem fotògrafes molt reconegudes, justament molt reconegudes, com Colita o Pilar Aymerich, però també trobem Montserrat Caturla, Rosa Sux, Micaela Sacks, és a dir, gent, dones que van fer una feina increïble i que no han tingut el nom que mereixen.
0: Moltes d'aquestes dones que ens estàs dient alguns noms són escriptores, i és que en moltes etapes de la història la literatura ha estat potser l'única manera amb la que les dones podien expressar-se o emetre d'alguna manera els seus

0: discursos, els seus pensaments, no?
1: Sí, evidentment l'escriptura sempre ha acompanyat a la dona. L'escriptura íntima, que també s'ha de reivindicar, aquella que no es publicava però que deixava testimoni, i després articles, llibres, novel·les, poesia... També perquè és l'escriptura potser és l'art més barata, no? És a dir, la fotografia implica, o el cinema, uns instruments, una tècnica que l'escriptura no cal.
0: I en quant a lluites socials, la dona sí que és veritat que ho ha tingut molt difícil per ser reconeguda, i no només això, sinó per ser vista com una líder, no?, de les causes socials.
1: Absolutament, però el que nosaltres hem volgut deixar o mostrar és que la lluita social i la lluita feminista s'han donat la mà, sempre. La reivindicació per als drets de la dona, el cos, el divorci, el dret a l'avortament, tots aquests drets han anat de la mà també a drets a millores salarials, drets per al treball, les primeres manifestacions, no?, durant la transició després del mort de Franco, de les fàbriques treballadores, dones que van sortir al carrer per defensar les millores del treball dels seus marits. Per tant, han sigut sempre no són dues lluites separades, són dues lluites que s'han donat sempre a la mà en una transformació de la societat, una idea de transformació de la societat igual.
0: Ja per acabar, Anna Maria, avui dia ens trobem en un moment on, si tirem enrere, s'han aconseguit molts drets, també més visibilitat. Com veus tot això actualment? En quin punt es troba la visibilitat de la dona actualment? I no sé fins quin punt temps que puguem tirar una mica enrere veient les enquestes als joves que diuen que el feminisme ha arribat massa lluny.
1: Per un costat ho veig positiu, en el sentit que crec que s'han fet moltes conquestes. Crec que la visibilitat de la dona, evidentment, no és la d'abans. Però crec que s'ha de fer molt de camí, sobretot s'ha de tenir en compte que els drets costa molt guanyar-los, però costa molt poc perdre'ls. I el que estem veient, no només pels joves, l'extrema dreta i determinats discursos, com aquests drets estan molt més en perill del que pensem. I per tant, jo crec que exposicions també com aquestes són importants, perquè ens donen el pes d'on venim, el que hem conquistat, el que hem conquerit i el que podem perdre.
0: En aquesta línia, no sé si creus que algun dia arribarem a la situació una mica desitjada, no? La dona rebrà, doncs, el reconeixement que mereix.
1: Home, l'esperança no s'ha de perdre, no? Jo crec que sí, però crec que si arribem allà és perquè la lluita, no perquè arribem a un punt final de la lluita, sinó perquè crec que les reivindicacions han de ser sempre constants i no ens hem de parar.
0: Anna Maria Iglesia, comissària de l'exposició Les dones que vindran, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres per venir.
2: Doncs, Gerard, molt interessant aquesta excursió que has fet avui per visitar aquesta exposició Les dones que vindran, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Esperem que, com deia l'Anna Maria Iglesias, doncs ben aviat veiem aquest reconeixement. Gerard Sanz, amb el suport tècnic del Daniel Sánchez. Gerard, per cert, estàs molt a prop de la ràdio avui, potser...
0: Sí, vinc corrents.
2: Si corres, perquè la Montse ens ha dit que ballarem molt en aquesta
0: secció. No me la vull perdre.
2: Vinga, corre i t'esperem. Fins ara.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, en Tensa 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.

0: esteu tenint un dilluns complicat, no patiu, perquè ja tenim aquí la Montse Valls per animar-lo aquest dilluns, aquest inici de programa.
1: Sempre em quedo pendent de veure quina és la presentació que fas.
0: Jo crec que cada dia és diferent, eh?
1: Sí, cada dia innoves. Que això és...
0: Bueno, intentem.
1: A sobre, sempre amb superbones paraules. Amb...
0: Home, és que si et dic que tot mal, no tornaràs, Montse Valls. I hem de renovar contracte per la temporada que ve.
1: Sí,
0: pensant, ja estem en condicions,
1: converses, no?
0: I això...

0: Doncs...
1: Perquè a més avui m'has dit que ballarem molt.
0: Exacte, vosaltres us anava a dir que avui es porta una secció musical plena d'energia, ballarem moltíssim.
1: Vinga, m'encanta.
0: Així que anem, si voleu, per feina, us dic la primera paraula del dia, que és... Aventura.
1: Aventura.
0: I la primera cançó potser no veiem tant, però és que l'havia de portar sí o sí.

0: A veure, que sou del gremi dels papis i mamis, heu de saber de quina pel·lícula és.
1: A veure, La Sirenita?
0: No, no, no mira, mira el Jota com va dient que sí que sap quina pel·lícula és.
1: Aquesta és Frozen 2, serà?
0: És Frozen 2.
1: Ah, perquè dic de la 1, no.
0: És Frozen 2.
1: Com que he escoltat algú de Sirena, doncs digo, pues serà La Sirenita 2, perquè tampoc em sona de la primera. Frozen 2 no la tinc tan controlada,
0: no?
1: Ja. L'he vist, però no,
0: és peliculón,
1: no tant.
0: És peliculón.
1: És que Frozen és...
0: Frozen, la primera és boníssima, però mira, és que la segona em va emocionar més, et diria,
1: sí,
0: que la primera i tot, eh?
1: No, no me'n recordo ni el que va, imagina't. La tornaré a mirar.
0: Sí, ja tens una feina pendent amb els teus fills. Aquesta és Frozen 2, us dic de la pel·lícula Frozen 2, la cançó es diu Mucho Más Allá, és la versió en castellà de Into the Unknown. És una cançó que és una invitació directa a l'aventura d'aquesta segona pel·lícula de Frozen i és més una aventura interior que et crida des de dins, una veu interior que et crida, saps, a viure aquesta aventura.
1: Ai,
0: els mateixos compositors...
1: Quin perill, aquestes veus interiors.
0: Doncs els mateixos compositors de la cançó van explicar que volien crear una peça que representés el moment aquest, en el que escoltes com una veu interior que només sents tu, però que saps que l'has de seguir sí o sí, que li has de fer cas. I a més, amb la veu espectacular de la Gisela, que per mi és la millor Elsa que
1: sí,
0: pot haver-hi.
1: Sí, totalment.
0: I la Gisela mateixa va dir que gravar aquesta cançó ha sigut de les més difícils, de les que sí, més li ha costat de Frozen, de tota la saga, o sigui, de les dues pel·lícules de Frozen, perquè és una cançó que demana molta força, molt bona entonació, amb molt bones notes, mantenia ja un rango que és difícil a vegades.
1: El suéltalo ja em semblava complicat, eh?
0: Doncs aquesta va dir perquè ha d'arribar, aquí és que ha d'arribar molt alt. Mucho más allá.
1: A més, ho fa que sembla fàcil.
0: Sí, sí, sí.
1: És al·lucinant.
0: Sí, sí, és molt al·lucinant. I és, això, i és tan reconeixible també la veu de la Gisela,
1: sí,
0: amb aquests personatges.
1: Sí. Tan Disney.
0: Tan Disney, sí. Disney
1: 100%. És perfecta, és perfecta.
0: Doncs des d'aquí vinc a reivindicar les bandes sonores de Disney.
1: Totalment.
0: Són impressionants.
1: Jo quedo amb Aladdin per això, eh?
0: Oh, és que Aladdin
1: per mi Aladdin és la millor.
0: És no, i te la vaig portar amb Genio.
1: Sí. Sí.
0: Doncs des d'aquí reivindiquem les bandes sonores de Disney, fan una feina impressionant, són molt bones cançons que marquen el moment en el que has vist aquestes pel·lícules. Mm-hmm. Així que des d'aquí un aplaudiment. Anem amb la segona cançó, si
1: vinga,
0: et sembla.
1: Aventura,
0: vinga,
1: aventura,
0: va, som-hi. Va.

0: de Míriam.
1: No sé quina és. Venga, mira, acaba d'arribar el Gerard, que ha corregut molt perquè la Montse...
2: Ja estic aquí.
1: La Montse li ha dit, avui tu passaràs bé, sí, tal, va, estàs vine, a prop... Gerard.
2: Arribo i Coldplay.
0: Molt bé.
1: Has corregut, per arribar.
0: Sí, sí. La conec.
2: Em falta l'aire. Sí.
1: Molt bona.
2: I he arribat i he escoltat a Chris
1: excursió,
2: Martin, dic, per favor.
1: Avui no et volies perdre.
2: Aquesta excursió i la cursa que he fet després, també bastant
1: està
2: interessant.
1: Està ben a prop avui.
0: Però moltes gràcies perquè ha sigut arribar i encertar.
2: Arribar i moldre, sí. I a més jo no em volia perdre el Paraula de Cançó, que a més la Montse Maica cavallaríem bastant.
0: Exacte. Després, ara anem entonant. Coldplay anem entonant una miqueta.
1: Perfecte.
0: Això és Coldplay, una explosió d'energia amb Adventure of a Lifetime, una cançó de l'any 2015. Chris Martin, amb aquesta cançó, el que va explicar és que va néixer després d'una sessió de meditació. Bueno, és que Chris Martin també és una persona una mica bohèmia, així...
1: Mística.
0: Sí, exacte. I en una sessió de meditació hi va sentir que necessitava tornar-se a enamorar de la vida.
1: Ah, que maco. Bueno, està molt bé aquesta reflexió.
0: A partir d'aquí va començar a composar aquesta cançó i a sobre, no sé si teniu el videoclip al cap.
1: No sabia ni quin grup era, Montse. Què vols que tingui jo el videoclip al cap?
0: Doncs el videoclip d'aquesta... Però el videoclip segur que l'has vist, perquè són els components
1: de Coldplay. A veure, com es diu la cançó, dius?
0: Adventure of a Lifetime. Aventura de vida. El videoclip mostra els membres de Coldplay transformats en micos.
1: Ah,
0: una espècie d'intel·ligència

0: artificial es van transformar en micos, no et sona, no? Enmig d'una selva, així, cantant i ballant.
1: Sí, sí.
0: Doncs... el que van intentar fer amb això és com tornar una mica a les arrels de l'humà,
2: al principi,
0: de tot,
2: no?
0: amb el mico, tirar una mica la vista enrere i mirar el món amb uns ulls nous.
1: Molt bé. Bueno,
0: i a partir d'aquí...
1: és una bona reflexió.
0: Tornar-se a enamorar de la vida. És una cançó que el ritme és completament característic de sí. Coldplay. Crec que també la filosofia final que hi ha darrere d'aquesta cançó també és filosofia Coldplay, sí. 100%. Així que ara segur que quan l'escoltis te'n recordaràs.
1: Home, i tant, i sobretot el videoclip, que el que estic veient és surrealista.
0: Els micos aquí veient, no?
1: Sí. I no estan ells dintre del traje.
2: Eh? Viva la vida, no? També hi havia... un... bueno, tot això gira molts temes, no?
0: Exacte.
2: Voltant
0: sí,
2: de la vida.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Molt reggae, eh? Una mica filosofia reggae. Eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Ja, pots entendre coses. Vinga, va, anem amb la següent cançó.

0: ens ha agradat això.
1: Això no, eh? Mira aventura, que m'agrada no? aquesta cançó, però aquesta part no. No, no, l'alcohol no és culpable de nada. És tu.
0: Doncs tanquem la paraula aventura amb una altra aventura d'un altre tipus. Sí. Anem fins al 2014 per anar amb aquesta cançó Propuesta Indecente, una cançó que mostra un Romeo Santos, que és el cantant d'aquesta cançó, en estat pur, sensualitat, drama...
1: Sí, una que història... se'n van més als peus, ja.
0: Eh? Aquí la batxatita t'anima també, ja.
2: És d'aventura o de Romeo Santos?
0: De Romeo Santos. De Romeo Santos. De Romeo Santos, i això és que sembla treta d'una pel·lícula, aquesta cançó, la veritat. Doncs el Romeo el que ha explicat és que va compondre aquesta cançó inspirant-se en el cinema argentí i en el tango. Per això al principi fa servir com molts violins, molt tal, així potents, com si fos un tango. Sí. I a més, el videoclip es va rodar a Buenos Aires i és una estètica que barreja així la passió, l'elegància aquesta que es barreja amb el tango, perquè que és un gènere així una mica elegant, però molt passional a la vegada.
1: És meravellós el tango.
0: Llavors es va inspirar en tot això per poder fer tant com la cançó com el videoclip. El tio es va inspirar
1: tampoc l'he vist,
0: el
1: videoclip.
0: No. Jo l'he vist per fer la secció.
1: Vale, vale. Em sento sol. No?
0: Doncs la cançó parla d'una aventura romàntica portada al límit, una cançó que vol jugar amb aquest entre el desig, la fantasia... Bé, sí, sensual,
1: bueno,
0: no?
1: Sí, sí, no,
2: molt Romeo Santos.
0: Molt Romeo Santos.
1: No es pot negar que no és sensual.
0: Vinga, doncs, aquest ritme sensual ens ha fet pujar la temperatura, no?
1: Fa una calor ja.
2: Les pegadites,
0: temperatura sempre... és la següent paraula.
1: Ai, que ben lligat, Montse. Sí? Molt bé,
0: anem amb la primera.
1: Vinga, va.

0: Sol, rima bàsica, cançó d'estiu i vamos 100%. A complir l'expedient, qui són 100%.
1: Aquests? És de l'any 2013, és als inicis de Maluma. Maluma,
0: baby. Ha fet això?
1: És cançó de Maluma, una de les seves primeres cançons que va sonar fort a tot Llatinoamèrica. I Maluma va explicar que la va escriure pensant en aquesta sensació de calor que et ve quan t'atrau molt algú. Pensant molt bàsic, la veritat. Sí. I que volia capturar en una cançó que està química immediata. El que va sortir? Doncs una cançó 100% d'estiu, per mi manera, que ha animat totes les festes d'estiu des d'aleshores. Aquesta cançó va ser clau dins de la carrera de Maluma, perquè va ser la cançó que el va consolidar i que el va fer conegut per després, cap al 2016, tirar ja més amb Burro Casset i totes aquestes que ja el van fer més conegut. I és una cançó que no ho sembla, però que és en col·laboració amb una noia que és cantant, però el que passa és que se l'escolta poc. Se l'escolta poc. És la Eli Palacios i això. I m'ha fet gràcia quan he vist que era un featuring, perquè he dit, pensava que era del Maluma.
2: M'agradaria veure la Eli Palacios, mirant, salgo con el tema de Maluma i tal, i se l'escolta i diu...
0: Tota la família a casa escoltant.
2: Que m'han recortat.
1: 100%. Vinga, va, anem amb la següent, que jo crec que aquesta sí que la coneixeràs més, Gerard.
2: Vinga.

0: vista de ball com en una relació. Molt bàsics, els temes de temperatura, bueno, la veritat.
1: Sí, sí, sí.
2: La Montse volia portar ritmes llatins, temperatura, calor,
1: sensualitat... Me sube la temperatura, hace calor...
2: Com es nota que estem a primavera.
0: Exacte, estem a juny, a punt d'arribar a l'estiu... Sí, sí.
1: Hace calor, és evident.
0: Doncs aquest tema va ser número 1 a les llistes Billboard i va ser una de les cançons més reconegudes de la dècada dels 2000 i la veritat és que és impossible escoltar-la sense que se te'n vagi una mica sí, el cos a ballar aquest ritme, que jo no sabia que era dancehall, aquest ritme concret. Però és bo que
2: sí, és
0: que
2: ara hi ha tantes variacions i tantes hibridacions que...
0: No, increïble. Sean Paul, sempre era xulo. Vinga, anem amb l'última, que aquesta sí que la coneixes. Míriam, no us preocupis.
1: Vinga, a veure.

0: som? Espera, deixa'm escoltar la tornada, a veure.
1: Ara, ara, tots junts.
0: Em sona de Deo Jones, fíjate. No té res. A veure, això sí, lo del sol sí. Volia sonar lo del sol, però...
2: Sí, la frase aquesta a mi em sona molt. La... Sí.
0: Em sona molt el ritme.
1: És Daddy Yankee, Limbo. És la típica cançó que en una festa major es posa el limbo i la gent va passant per sota el limbo.
0: Els limbos que jo he ballat eren amb, altra, amb, la, amb el limbo. És... No? Hi havia una cançó.
1: Doncs estava convençuda que aquesta la coneixeries 100%.
0: No, em sona molt, ja et dic, a ritme de cançó de Tadeo Jones. Saps la pel·li?
1: Sí, però Tadeo Jones era la de Te voy a esperar,
0: que sí,
1: no?
0: Que sí, sí, no és aquesta, és evident. Però el ritme...
1: No, sí, podria ser molt pel·li, Tadeo Jones.
0: És que quedaria superbé, mentre es van d'un punt a un altre, doncs aquesta.
1: Doncs mira, aquesta cançó es va composar per una campanya de fitness.
0: Ah, home, hi ha molts ja ballant això.
1: L'any 2012 és de, ja us he dit, de Yankee,
0: el
1: aquesta cançó.
0: El 2012 jo havia parit. Jo no estava ja, ni per ballar ni per escurçar.
1: Ja, però el limbo no estava.
0: No estava per un limbo.
1: Doncs
2: els
1: això.
2: Gimnasos, per tant, és cançó d'Operación Verano.
1: Sí,
2: vull dir, ja
1: tal qual,
0: és tomba total.
1: És tomba total, és tomba total.
0: Xulo.
1: Daddy Yankee va explicar que la va compondre pensant en una cançó que fes ballar, justament el que dèiem, més això, que era un encàrrec per fer una campanya de fitness. Llavors, també havia de pensar en aquesta part de fer exercici, un ritme que fos tan contagiós que pogués enganxar la gent a que s'animés a fer, doncs això, classes de zumba, classes de fitness,
2: un spinning, allà.
0: Que vas esgotat, també. Sí.
1: El que m'ha semblat curiós és que el videoclip es va rodar en una església abandonada de República Dominicana.
0: Quin mal rotllo, no?
1: Ja, quin mal rotllo. I a sobre, això t'han animat.
0: I quina falta de respecte, també, no?
1: Ja, bueno, a saber que
0: bueno, si era abandonada,
1: en quin estat hauria estat també aquesta església abandonada, o potser estava bastant destruïda o el que fos. I... Sí, igual, fa por, fa por.
0: A què van gravar de nit, digue-m'ho.
1: Doncs, mira, aquest no l'he anat a veure, però... A veure, no sé.
0: Quina por.
1: Això sí, s'ha de dir, aquesta cançó. No, no. Reggaeton enèrgic, en estat pur, i és que Míriam, segur que les festes de final de curs dels teus fills les posen, aquestes.
2: A mi ja et dic la frase aquella de
0: sí, la
2: del calor
0: sol
2: i tal.
0: Sí. Això, sí, sí, em vol sonar, però no me la sé.
1: Vinga, va, us deixo ja amb l'última paraula. Vinga, del dia. Míriam, jo no sé si ho saps, però aquesta setmana passa una cosa molt important.
0: Aquesta, ve el papa.
1: Ve el papa.
0: Sí.
1: No és això. El
0: la
1: que...
0: paraula és papa?
1: No, no,
0: papa
1: no.
0: L'americà, no?
1: No, no, no, no. És que no és el més important que passa aquesta setmana, la visita del papa.
0: Ui. A veure, també... Ah, ja sé, serà algú de Sants.
1: No.
0: No, no passarà algú a Sants?
1: No, no, passa algú en aquesta redacció.
0: En aquesta redacció?
1: I és que la nostra Míriam Franca, el Fortea, fa anys!
0: Ah, que és l'aniversari, oi?
1: Fa anys, la Míriam.
2: Ja t'havies oblidat.
0: Ja m'havia oblidat. He volgut oblidar-me. Sí, sí,
1: divendres. Doncs jo no m'han oblidat. Jo no m'han oblidat. I l'última paraula és...
0: No serà la xifra, l'última paraula?
1: No, l'última paraula és aniversari.
0: Ah, que guai, que guai.
1: Aniversari. La primera cançó que porto és una llicència perquè no diu la paraula aniversari en cap moment.
0: Molt bé.
1: Però estic convençuda que te la saps, que la cantaràs. I sí que parla de pastissets i de coses.
0: Ah, molt bé.

0: Mira, que és que s'ha deixat de fer el
1: pa. M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
0: Estem viatjant al 2005, eh?
1: Clar, aquí sí, aquí sí. Jo estava en mi prime.
0: A tope.
1: En mi prime.
2: 2005, eh?
1: Clar, estava jo dándolo todo. Quiero vivir.

0: Solo queda una vela, perquè hi ha tantes que una segur que no se m'apaga. Tantes que hi ha, no puc bufar les
1: totes. I que siguin moltes més, Míriam.
0: Oi tant, que s'ompli tot el pastís d'espelmes.
2: Tu omples tot el pastís d'espelmes o fas el numeret?
0: Jo poso el numeret, no? I d'aquí tot faré l'interrogant.
1: Un dilema, ja teniu un dilema. El dilema aquest divendres.
0: Doncs mira, o posar totes les veles una a una, o posar el número, o posar el número, o posar l'interrogant. La meva mare sempre em demanava l'interrogant.
2: Això el meu pare també ho fa des de fa molts anys.
1: L'interrogant?
2: Sí, sí.
0: Jo crec que hem d'estar orgullosos de fer anys.
1: I contra més millor.
0: Doncs sí, bona senyal, tu.
1: Exacte. Doncs comencem amb Amaral, aquesta cançó que, tot i no parlar literalment, com hem dit, d'un aniversari, sí que parla d'un moment vital, que es pot considerar com, o ens pot considerar com un renaixement. És una cançó del 2005, Eva Amaral va explicar que la va escriure en un moment en què sentia que començava una nova etapa i, com si fos el seu propi aniversari emocional, va decidir composar aquesta cançó, dient que volia cridar els quatre vents, que havia trobat el seu lloc, que sentia l'univers sobre seu.
2: Gran cançó.
1: És una gran cançó, la veritat. Doncs seguim, Míriam, i jo et segueixo desitjant feliç aniversari.

0: versió.
1: És molt guai.
0: Deixem-nos anys i anys per molts anys, que està molt bé, però ja
2: està. Jo pensava que ens anava a putar ara al Super 3.
0: Però jo crec que aquesta és d'abans.
1: És que és d'abans.
0: És d'abans, clar. Això serà pel Robert.
2: Clar.
0: Mare meva, que xula aquesta versió.
1: És Happy Birthday, és una cançó preciosa del DJ, el punxadiscos Kygo.
0: I no la va...
1: I la cançó la va produir amb la veu molt elegant de John Legend l'any 2016. El John Legend us deu sonar per All of Me. Cause all of me,
0: Ai, mira, aquesta em sona.
1: Doncs aquesta cançó Kygo la va composar perquè va dir que volia fer una cançó d'aniversari que no fos infantil,
0: clar,
1: sinó que fos més emotiva, més adulta, que es pogués fer servir en més situacions i que no caiguéssim sempre en això, en un estat d'ànim infantil. I el resultat va ser aquesta peça que, la veritat, per mi és perfecta per celebrar un any més de vida, amb calma, amb gratitud, però a la vegada una mica de ritme, jo, la veritat.
0: Bon rotllo, sí. Clar que sí.
1: També és veritat que és el ritme aquest techno house que es portava en aquell moment, sí, als 2015-2016 i tal, però la veritat és que la trobo que...
2: Està bé, té vitalitat, té emotivitat.
1: Exacte, que és molt molt estàndard, molt equilibrada, sí, per poder desitjar un bon aniversari.
0: Que guai, que guai. No
2: ja tens cançó
0: aquesta...
2: per posar.
0: Sí, sí, sí, mira.
1: La següent, aquesta que ve ara, és molt més animada, és més mamarratxeo, és més... és Katy Perry.
0: Vinga, va.

0: Aquesta sí, aquesta sí. És Birthday de la Katy Perry, una cançó de l'any 2013, i és una festa que té forma de cançó. És així, 100%. I la Katy Perry va explicar que volia fer la cançó d'aniversari definitiva. Jo crec que es va inspirar una mica en Mariah Carey, la cançó del Nadal, i va voler fer la versió d'aniversari. No li va sortir igual.
1: A mi m'agrada més l'altra, eh?
0: A tu t'agrada més la de Caigo.
1: M'encanta que t'agrada Caigo. En un aniversari és més maca.
0: Doncs...
1: Aquesta és per la festa després.
0: Sí, exacte, això és pel post.
1: Clar, exacte.
0: És una cançó que és celebració pura, és una invitació a deixar-se anar, a fer que cada aniversari sigui memorable i a celebrar cada aniversari de la manera que vulgui un, passant-s'ho sempre bé. Totalment. I celebrant-ho un any més. Perquè jo aquesta gent també que els aniversaris li costen i ai, no, és que faig un any més, és que tal...
2: S'ha de celebrar la vida.
0: És que no vull... Clar, per mi el significat és al revés, és celebrar un any més de vida, és celebrar que estem aquí un any més, que al final... L'important és estar aquí.
1: És que l'alternativa ja sabem quina és, sí, no sí. Celebrar els aniversaris, no, o no, qual cosa, hem de dir, i si fem, pues això, 30, 40, 50, 60, 80, pues és igual.
2: Sí, és veritat que hi ha un moment que potser dius, ostres, un any més. Però clar, la Montse no està en aquest punt encara.
1: No, la Montse no ha arribat.
0: No us penseu, sóc la primera, i sempre, a la redacció sempre m'ho dieu, sóc la primera que aquest any faig 28 i sempre us dic, és que m'acosto als 30. Però no passa res, perquè vull arribar als 30 i vull fer més de 30 i tot. Llavors,
1: home, clar, no sé.
0: Faig sempre la broma aquesta de dir, ai, m'agobio, però...
1: Tant de bo arribem a bufar 100 espelmes.
0: Tant de bo. Jo vull la plaqueta que et donen a l'Ajuntament.

0: Com a persona centenària, jo la vull.
1: Bueno, jo crec que ara la medicina va avançant tant.
0: És el meu objectiu de vida.
1: Quan tu arribis, molta gent arribarà al 100.
2: Ara el blancazo que et deu donar bufar 100 espermes. Et quedes allà...
1: Aquí sí que has pot posar els números.
2: Aquí, números.
0: No? No es veu. Amb un ventall, si no, pam, pam, pam, i ja ve.
1: Exacte.
2: Amb un secador,
1: amb la pandèmia vam bufar així a casa, sí, amb un vano. Perquè...
0: Sí, sí, per no contagiar-nos uns als altres.
2: Bona alternativa.
1: Cosa que s'hauria de fer, perquè això de bufar sobre un pastís que es menjarà la resta...
2: Sí. I,
1: vale, que és la teva
0: Evites.
1: Família, però... Bueno.
2: Ara us menjareu les meves bactèries.
1: El meu ADN, no?
2: El meu ADN.
0: Nyam.
1: Montse Baix, doncs, moltes gràcies per aquesta felicitació avançada. Us
0: home,
1: celebrarem...
0: celebrem tota la setmana el teu aniversari.
1: El que passa és que ara, com que ja ho has dit, jo no em lliuro de portar coses divendres, clar. Perquè pensava, potser aquest any, si ningú se'n recorda, m'estalvio els cosanets.
0: Míriam, ja saps que sóc experta recordant aniversaris.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
0: M'encanta recordar dates d'aniversaris, llavors no se m'oblida.
1: Tu d'aquí dues setmanes, tampoc et falta tant. Doncs Montse Valls, moltíssimes gràcies, com sempre. És un plaer tenir-te aquí.
0: A vosaltres, moltes gràcies per tot.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Míriam Franc, ja saps quines safates portaràs?
1: El...
2: Sí.
4: Sí? Com quines safates?
2: Handmade o...?
1: No, no sé, ja veurem.
4: Què vol dir?
1: Depèn. És que com que no ha estat a la secció...
2: No, no, clar, no. Aniversari de...
4: Ah, sí, que és la seva ja setmana aviat. Bueno, aquesta...
1: En fi, no diré res, Robert Calvo.
4: Escolta'm, està fent feina.
1: Sí.
4: No sé si el que...
1: quan, a veure, quan el Robert no està aquí, no està per allà passejant, està
2: no,
1: fent
2: home,
1: feina
2: està
1: a la redacció,
2: feina.
1: És
4: sí,
1: evident.
4: Sí, sí.
1: Quan està, no està el Gerard, no. I el mateix. Vosaltres teniu afectacions per la visita del papa? De
4: bueno,
1: moment?
4: Clar, de moment, aquesta és una cosa que...
2: No.
1: O tindreu?
4: Jo com que he de venir de, diguéssim, de la part del Raval...
1: Tu vens de...
4: Jo passo per davant de Sant Agustí.
1: Tu no passaràs per Sant Agustí aquell dia. Jo
2: no,
1: crec que hauràs de donar
2: no.
1: una volta,
4: I
1: per
4: de passar?
1: No ho sé, però jo crec que
2: hauràs de donar una volta. Volteta. Surt amb temps, perquè la volta que hauràs
1: voleu
2: de donar...
1: Voleu saber la nostra audiència si li afecta?
2: Vinga.
4: Vinga, va.
2: Sí.
5: Hola, macos. Bona
1: Hola.
5: Tarda. Bueno, jo de moment ho veuré, el que implica o no el trànsit i tot, el dimecres, perquè
1: bé.
5: Ara estic a Galícia i fins demà a la nit no arribo a Barcelona. Però bueno, el dimecres serà un dia fort.
4: No
5: ja vaig patir aquí a Vigo el desfile de les Forces Armades,
4: sí.
5: Però bueno, Barcelona, veurem, ja m'ho trobaré, ja us ho explicaré.
1: Paciència, adeu. Hem de tenir paciència.
4: Diu un company periodista de Madrid que ha estat aquest cap de setmana que és l'operatiu més gran que ha vist en la història de Madrid, i mira que n'ha vist de boda del rei, o sigui, casament del rei, cumbre de la OTAN, no sé què, no, és el més gran que ha vist mai.
1: Doncs demà i dimecres ho sabrem, sortirem de dubtes a veure si ens podem desplaçar, a veure si arribem a la ràdio. Jo no em penso barallar amb ningú.
4: Aquí té menys pompa.
2: Senyora gente, trabajo en la ràdio.
1: A veure si em creu. Nosaltres tornem demà a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda. Vigileu amb les restriccions de trànsit.
6: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Un papa en el Congreso de los Diputados por primera vez en la historia. León XIV en las Cortes Españolas, el lugar en el que se legisla, en el que se aprueban las leyes, en el que se da forma jurídica a la convivencia social. León XIV se ha presentado en esta sesión solemne como obispo de Roma y como pastor de la Iglesia Católica, y como tal ha sido coherente en las reflexiones que ha querido compartir en su discurso con los legisladores. No se hubiera entendido que el Papa no hubiera hecho una defensa de lo que representa la jerarquía eclesiástica y de lo que defiende la institución de la Iglesia, la vida y la dignidad humana por encima de todo, desde su comienzo hasta su final. La defensa de los vulnerables, de los migrantes, la conciencia necesaria ante el drama migratorio, de la convivencia y de los consensos, de la paz frente a la guerra y el rearme. No hay nada de incoherente en el discurso del Papa en el Congreso de los Diputados. Si acaso lo incoherente es la ovación encendida de más de 5 minutos de todas sus señorías puestas en pie en el hemiciclo, los aplausos a un discurso que todos hacen suyo, aunque a todos interpele el Papa con su toque de atención. No es contradictorio el Papa, si acaso lo es el aplauso que le han dado los obispos españoles, a los que ha pedido con claridad que respondan con la verdad, con justicia y reparando el dolor de las víctimas. La plaga de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, la plaga a la que se ha referido

0: per fer net, per investigar, i per tant saber exactament què ha succeït en el marc de l'Església Catòlica.
1: Mentrestant, els partits independentistes han criticat que el govern no hagi estat a l'altura en la defensa del català en els actes que el papa protagonitzarà a casa nostra. Escoltem la número 2 d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el portaveu de Junts, Josep Rius.
2: La presència del català hi hauria d'estar molt i molt present, com el retorn de la societat que l'acull també hauria d'estar en l'agenda.
3: En cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà per fer que el papa usi el català.
1: La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha posat l'accent en la visita històrica al papa a Barcelona i ha tret ferro a les diferències ideològiques entre els socialistes i l'Església.
4: Insisteixo i reitero que valorem positivament la vinguda del papa a Catalunya i que qualsevol mandatari internacional té posicions determinades.
5: En plana econòmica, us expliquem que els preus de l'habitatge continuen creixent a Catalunya.
1: Sí, s'han disparat un 10,5% en els tres primers mesos de l'any, la tercera dada més alta mai registrada entre gener i març. L'encariment s'explica per la falta d'oferta i els experts no preveuen baixades significatives dels preus. Òscar Gorgas és el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona en declaracions a Onda Cero.
6: El fet diferencial és l'escassetat d'habitatge que impulsa els preus a l'alça. De cara als propers mesos, les previsions apunten a noves pujades, encara que més contingudes, entre el 7 i el 10% per al conjunt del 2026.
1: Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística també mostren un creixement més moderat respecte dels trimestres anteriors.
5: L'Hospital Trias i Pujol de Badalona investiga si la neteja de les proteïnes tòxiques al cervell pot aturar els símptomes de l'Alzheimer.
1: De moment, la intervenció quirúrgica per potenciar el sistema limfàtic ha obtingut bons resultats en dos pacients que formen part d'un estudi amb una desena de malalts en fase lleu. La cap de cirurgia plàstica de Can Ruti, Carmen Higueras, reconeix però que encara hi ha molta feina a fer.
7: Estem molt lluny de parlar d'una cura, però bueno, l'Alzheimer afecta més de 50 milions de persones al món i en els propers anys aquesta xifra es doblarà o es triplicarà. Per tant, qualsevol via possible terapèutica, doncs val la pena investigar-la.
5: Més coses, Interior reforçarà el pla Campai després del tiroteig mortal ahir a la Zona Franca.
1: La consellera Núria Parlona reunirà amb l'Ajuntament de Barcelona per estudiar quines mesures es poden implementar. Mentrestant, el consistori vincula el tercer incident al barri de la Marina amb el crim internacional.
8: El que ens indiquen els cossos de seguretat és que es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri.
1: Raquel Gil és la regidora del districte Sants Montjuïc.
5: El titular d'esports ens el porta el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
9: Bona tarda. Barça i Joventut jugaran les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife i els verdinegres, que hi van eliminar el Baskonia, al València Bàsquet. Defensa aferrissada de Luis de la Fuente a Gavi, criticat per una entrada a Rodri durant un entrenament de la Roja. El seleccionador espanyol ha dit que vola aquest Gavi i que no ha de demanar perdó a ningú. I el Barça es va proclamar campió de la Copa del Rei després d'imposar-se al Bidasoa Irún 17-37 en la final disputada a Alacant. És la Copa número 30 per l'handbol blaugrana, la 13a consecutiva.
5: I fem un cop d'ull a la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
10: Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb temps càlid. Pugen les temperatures i s'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona i 27 graus a Barcelona i a Tarragona. Predomina el cel clar i el sol. Durant aquesta tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dimarts baixaran les temperatures, màximes de 32 graus a Lleida i 27 graus a Barcelona, a Girona i a Tarragona. Al Pirineu continuarà el cel ennuvolat amb precipitacions. A la resta del territori, sol i cel poc ennuvolat o clar, però atenció durant la tarda a l'interior. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Destaquem vent fort de tramuntana a l'Empordà i també ventades al sud de Tarragona. És una informació d'AEMET.
5: Gràcies, Noelia. 3:06 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic. Donem per iniciar una setmana intensa a Catalunya, que demà viurà un dia històric amb l'arribada del Papa Lleó XIV, coincidint amb una nova jornada a més

0: de vaga dels docents i l'inici de la selectivitat. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha demanat als sindicats dels professors que siguin responsables a menys de 24 hores, Ricard, d'una nova aturada general.
1: Sí, Dalmau ha assegurat que el govern està disposat a seguir negociant millores pel conjunt de la comunitat educativa. Amb la mà estesa, fa una crida a la responsabilitat dels sindicats que han convocat la vaga de demà, amb USTEC al capdavant. Començaran a Plaça Espanya i acabaran al Parlament. Unes protestes que arriben després que una majoria dels docents votés en contra d'un preacord amb Educació que ja, per cert, havien signat tots els sindicats presents a les negociacions. Sigui com sigui, el govern vol evitar que el malestar dels mestres afecti alumnes i famílies i manté l'esperança de desactivar les mobilitzacions de demà.
2: Amb una crida a la responsabilitat, perquè el sistema educatiu té molts reptes i nosaltres crec que hem de fer un esforç per posar en el centre de les prioritats els alumnes, per no perjudicar-los i a les famílies. Estem disposats, jo crec que estem disposats, primer de tot, a seguir parlant dels problemes de fons. Crec que un govern que ha arribat a dos acords, que ha arribat a un acord de 2.000 milions, després a un acord de 700 milions d'euros en l'últim tram de la negociació.
1: En una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, el conseller confia que si finalment els docents es mobilitzen no afectin cap acte previst per l'arribada del Papa a Catalunya. Tampoc els desplaçaments de molts estudiants que demà comencen la selectivitat, on es juguen bona part del seu futur. Per tot plegat, ha enviat un missatge de confiança i ha demanat no posar més llenya al foc ni perjudicar l'alumnat ni ara ni a l'inici del curs vinent.
0: A l'espera de conèixer l'abast de les primeres paraules del Papa a Catalunya, l'expert en la seva figura i autor del llibre Lleó 14 i l'Església després de Francesc, Jordi Pacheco, ha assegurat a la ciutat d'Onda Cero que el pontífex abandonarà el vessant més institucional molt present en els actes de Madrid i tindrà un perfil més pastoral en els actes que protagonitzarà a casa nostra.
1: Pacheco ha explicat que Lleó XIV és hereu del llegat humanista del seu antecessor, el papa Francesc, però amb un tarannà diferent, potser més seriós i discret. Sobre les tenses relacions amb Donald Trump, aquest expert assegura que el pontífex no vol fer política, però sí defensar la pau al món.
3: Ell està per guiar els catòlics, precisament catòlics i no catòlics, perquè no es deixin influenciar per aquests discursos d'odi, no?, que provenen d'aquestes altres esferes, com ara Donald Trump o altres dirigents, no?, mundials que aquí tots coneixem.
1: Pacheco també ha recordat el doble rol del papa com a cap de l'Estat del Vaticà i cap de l'Església Catòlica.
3: Aquesta particularitat i aquesta capacitat també d'incidir i d'estar al corrent de tot el que passa al món i de treballar des de la diplomàcia, des d'aquesta diplomàcia vaticana, doncs, per servir el bé comú de tothom, eh?
0: I un dia abans de l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona ja comencen a aplicar-se les primeres restriccions de trànsit en algunes de les zones que visitarà. Aquest dilluns les zones afectades pels talls són als voltants de la catedral i del Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex, al centre de Barcelona, i als entorns de l'Estadi Olímpic, on aquest dimarts presidirà una vetlla d'oració multitudinària.
1: Sí, als voltants de la catedral les restriccions de trànsit han començat a les 7 del matí. El perímetre afectat es troba entre l'avinguda de la catedral, la Via Laietana, la plaça de Sant Jaume i l'església Santa Maria del Pi. Des d'aquest dilluns també hi ha restriccions de trànsit als voltants de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on es farà la vetlla aquest dimarts. La zona tallada, el trànsit envolta tot l'estadi. Aquestes afectacions s'allargaran, per cert, fins dijous, una vegada el papa hagi marxat. A més, en aquests espais està prohibit aparcar i la grua municipal ja s'han portat algunes motos que aquest matí seguien aparcades davant la catedral.
0: I en el vessant polític d'aquesta visita del papa, el PSC evita polemitzar amb el pontífex sobre els temes més espinosos, mentre que els socis li reclamen contundència pels abusos sexuals a l'Església i que prioritzi el català en les seves intervencions. Ens en parla el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. El Partit Socialista remarca la projecció internacional que suposa per a Catalunya la visita del Sant Pare, però esquiva tota polèmica pel seu posicionament envers l'eutanàsia o l'avortament. La portaveu Lluís de Moret ho rebaixa a una simple discrepància política.
5: Refermem i compartim aquelles que tenen una sintonia amb els nostres plantejaments, i aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
4: Els socis, en canvi, són més exigents. Els comuns reclamen al papa que incorpori la seva agenda a la crisi de l'habitatge, així com la reparació de les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Escoltem el portaveu de la formació, David Cid.
6: Passar de les paraules dels fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
4: I la dirigent d'Esquerra, Elisenda Alemany, se centra en el català.
7: Creiem que al marge de la visita del papa i d'una societat que l'acull, la presència del català hi hauria d'estar molt i molt present, com el retorn de la societat que l'acull també hauria d'estar en l'agenda.
4: També des de Junts es reclamen al Sant Pare que no menystingui la llengua. El portaveu Josep Rius mira cap a l'arquebisbat de Barcelona.
8: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
4: I el Partit Popular, per últim, destaca que els discursos que ha pronunciat fins ara Lleó XIV estan plens de saviesa, veritat i esperança.
9: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: Obrim la plana econòmica parlant de més protestes, i és que la dels docents no serà l'única mobilització que coincidirà amb l'arribada del Papa. Demà a les 9 del matí, els comitès d'empresa de Nissan han convocat les plantilles davant la seu del Departament d'Empresa i Treball, on des de la setmana passada s'està negociant un ERO que podria afectar un terç dels gairebé 600 treballadors que Nissan manté a Catalunya.
1: Sí, la direcció de l'empresa i els sindicats continuen negociant sense arribar a cap acord. Demà mateix acaba el període de consulta sobre l'ERO amb la mediació de la Generalitat. Per això es concentraran a les portes del Departament d'Empresa i Treball al carrer Sepúlveda número 148 de Barcelona. A hores d'ara, Comissions Obreres i els comitès d'empresa exigeixen retirar els acomiadaments i denuncien que aquest expedient mostra la voluntat de Nissan de tancar totes les plantes que té a Catalunya. En aquest cas, la més afectada seria la del Prat del Llobregat, on perdrien la feina 110 de les 122 persones que encara hi treballen. Seguirien així, entenen els sindicats, amb el tancament de les fàbriques de la Zona Franca i Montcada i Reixac.
0: I més conflictes sociolaborals, en plena selectivitat, amb les biblioteques plenes d'estudiants buscant silenci i aire fresc sobre un nou front laboral a Barcelona. Com dèiem, els treballadors denuncien que l'Ajuntament ha donat per tancades les negociacions sense acord i amb un no a totes les seves demandes.
1: I ho consideren inacceptable i alerten que els deixen a l'estacada. Avancen que això pot acabar afectant el servei. En aquest context exigeixen reprendre el diàleg i ja avisen que demanaran la mediació de la Generalitat i no descarten portar el cas als tribunals. Pau Solana és membre del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
10: El nostre objectiu és fer passos per poder tornar a reobrir la negociació. Per exemple, demanarem una mediació al Departament de Treball i, si no, doncs estudiarem jurídicament la interposició de demandes, perquè és el que comentava la Montse, que hi ha coses que creiem que no estan dins la legalitat.
1: Tot plegat en un moment especialment delicat, amb exàmens finals, activitat i calor, quan les biblioteques s'han convertit en un refugi clau per molts estudiants.
0: I encara en aquesta clau, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha avisat que saltar-se les restriccions d'accés als espais naturals podria afectar milers de llocs de feina que pengen d'un fil per la crisi de la pesta porcina africana.
1: Sí, Ordeig està rebent pressions polítiques i socials per flexibilitzar les prohibicions. La darrera, aquest cap de setmana, quan unes 200 persones van accedir a Collserola amb una caminada popular com a senyal de protesta per les mesures que limiten l'activitat en espais naturals per poder controlar els contagis entre senglars de la pesta porcina. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura alerta que aquestes actuacions podrien allargar la crisi sanitària i fer que moltes persones perdin la seva feina.
11: Hi ha milers de llocs de treball que pengen d'un fil en aquests moments i, per tant, demanaríem, si us plau, no espatllar tot el que hem fet fins ara. La crisi sanitària no s'ha acabat.
1: Més enllà de la indústria càrnica, que encara no pot exportar porc amb normalitat arreu del món des de fa més de mig any, segueixen en perill molts negocis que es troben en l'interior dels espais naturals, on la Generalitat segueix treballant per erradicar la pesta porcina.
0: Tres quarts de 3 de la tarda, els preus de l'habitatge a Catalunya continuen disparats, tot i que el ritme de pujada es modera lleugerament. Entre el gener i el març han crescut un 10,5% respecte de l'any passat. Aquesta dada demostra que el mercat segueix en nivells històricament molt elevats. Quines altres conclusions, Ricard, podem extreure de les dades publicades avui per l'INE?
1: Doncs que ja són 6 trimestres consecutius amb pujades de 2 dígits, una situació que no s'havia donat mai. Això vol dir que la desacceleració dels preus no resol el problema, simplement que continuen pujant, però una mica menys de pressa. L'encariment, a més, té un origen clar, sobretot ve de la segona mà, que puja a un ritme superior que els habitatges de nova construcció. Això indica que a Catalunya existeix un problema estructural, que és la falta d'oferta, és a dir, que no es construeix suficient per absorbir la demanda actual. I aquest és un element clau perquè ens allunya del model que va esclatar amb la bombolla immobiliària, quan es construïa més del que es necessitava. Però la pressió sobre el mercat no és només a Catalunya, s'estén a tot l'estat i les majors pujades de tensió es donen en zones com l'Aragó, Múrcia o Castella i Lleó. Ho explicava en declaracions a Onda Cero el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
12: Espanya construeix molt poc. El 2025

es van acabar uns 115.000 habitatges, mentre que cada any es formen prop de 200.000 llars noves. Llavors, això vol dir que tenim un dèficit

0: En plan de salut, volíem dir, hi ha novetats en la millora del tractament de l'Alzheimer. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, estudia una intervenció quirúrgica per millorar els símptomes d'aquesta malaltia. Montse Valls, bona tarda.
1: Bona tarda. L'hospital lidera un estudi europeu pioner que explora si accelerar el drenatge limfàtic pot ajudar a frenar la progressió dels símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'objectiu és potenciar el sistema limfàtic, un dels mecanismes naturals del cervell per eliminar proteïnes tòxiques com la beta-amiloide o la tau, que són les responsables de la neurodegeneració. És una cirurgia mínimament invasiva, basada en tècniques de microcirurgia plàstica, que permet l'alta en 24 hores i que de moment ha donat bons resultats en dos pacients. Carmen Higueras és cap de cirurgia plàstica.
2: Els pacients que hem operat fins ara estan bé, han evolucionat bé postoperatòriament, i no hi ha hagut cap tipus de complicació, i comencem a veure que hi ha com una milloria en l'estat d'ànim, amb la fluïdesa verbal, però repeteixo, són resultats molt preliminars, necessitem un seguiment molt més llarg.
1: L'estudi inclourà una desena de pacients en fase lleu amb un seguiment d'un any per avaluar sobretot la seguretat del procediment. Igualment, s'ha de tenir en compte que des de l'hospital asseguren que la cura de l'Alzheimer encara és lluny d'aconseguir-se.
0: Veiem en titulars, Interior reforçarà el pla Campai a la zona franca de Barcelona després que ahir a la nit un home fos tirotejat mortalment.
3: La consellera del RAM, Núria Parlon, ha anunciat que també es reunirà properament amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que s'ha de reforçar.
4: S'ha endut tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
3: Parlon també ha explicat que no descarten treballar a promoure una legislació més dura pel que fa a la tinença d'armes de foc, una necessitat que al seu parer s'ha d'aplicar tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat.
0: Obrim plana local i comencem pel Baix Llobregat, on la Generalitat manté viu l'objectiu d'adaptar els serveis públics a les necessitats d'aquesta regió de Catalunya. Amb aquest horitzó, el sistema d'emergències mèdiques desplegarà, a partir d'aquest dimarts a la mitjanit, un total de 164 ambulàncies noves a la regió metropolitana sud, 5 més que fins ara.
3: Sí, el nou model de transport sanitari arriba amb més recursos i, sobretot, amb unes ambulàncies carregades de noves tecnologies que faciliten la feina als professionals.
5: Tenim millores tecnològiques que el que ens porten és millors decisions clíniques i decidir en el moment que tenem el pacient en quin centre sanitari se'l podrà atendre millor o tindrà millors opcions terapèutiques. Evitem trasllats interhospitalaris després d'un centre a l'altre.
3: Aquest nou model, que costarà més de 200 milions d'euros repartits en 5 anys, arriba també amb més hores de servei, en concret gairebé 20.000 hores anuals més per a urgències i una bossa extra per afrontar moments de màxima pressió. El reforç es notarà especialment al Baix Llobregat Nord, amb més cobertura a Abrera, Martorell i el Papiol, però també a l'àrea metropolitana sud, amb millores a Cornellà, l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat.
0: L'impacte és devastador per aquest matrimoni del Pallars Sobirà, que en només un dia s'ha quedat sense res. La Pilar Arbàs i en Ramon Vidal han hagut de sacrificar tots els animals de les seves explotacions, més de 200 vaques i vedells, alguns de tot just un mes de vida, després de donar positiu en tuberculosi.
3: Sí, la llei obliga a fer el que es coneix com un buit sanitari i això vol dir eliminar tot el ramat. Parlen d'una pèrdua econòmica molt gran, però sobretot d'un cop moral molt dur, tal com lamentava la Pilar.
6: Perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits, que has estat allí, i alguns que la meva filla estava amb ells, és que és tot.
3: Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els animals als camions per portar-los a l'escorxador. El sector, a més, mostra indignació i apunta a la fauna salvatge, als senglars concretament, com a possible origen del contagi.
7: Cada tarda, a 2:15, tota la informació de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
8: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
0: Doncs temps ja per repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Comencem parlant de bàsquet. Barça i Penya opten al títol de Lliga ACB.
9: Semifinals del play-off pel títol amb clar color català, ja que les disputaran el Barça i la sisa Joventut, que s'enfrontaran

0: jugaran el de Laguna Tenerife i el València Bàsquet, respectivament. La penya va guanyar el Baskonia 88-96 en el tercer definitiu partit de la sèrie de quarts de final disputat al Buesa Arena, amb un estel·lar Ricky Rubio, autor de 23 punts. L'entrenador verdinegre Dani Miret valora així la victòria.
1: Muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy y que no habíamos hecho en otros momentos. Así que súper contentos.
0: El Barça ja havia eliminat dissabte el Camp Múrcia. Les semifinals comencen demà mateix amb un Barça-Tenerife al Palau Blaugrana. Recordem que la sèrie és el millor de 5 partits.
2: I el Madrid repeteix president.
0: Florentino Pérez va ser reelegit president del Club Blanc després de guanyar les eleccions a la presidència que es van fer ahir. Pérez va aconseguir el 65% dels vots, un total de 21.741, mentre que el seu rival Enrique Riquelme va assolir el suport del 35% de la massa social que va triar la seva papereta, amb un total de 11.814 vots. Florentino estava eufòric, això sí, sempre llegint el que diu.
3: Este es el Real Madrid que todos queremos. Un Real Madrid independiente, un Real Madrid sin miedo a los retos y a los desafíos. Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
0: Riquelme estava molt satisfet, ja que considera un èxit obtenir aquests resultats quan amb prou feines ha tingut temps de planificar la campanya electoral.
4: El Real Madrid no se vende y el Real Madrid y sus socios han podido hablar y lo han demostrado también en las urnas. Es una gran victoria también para esta candidatura. Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin más elecciones. Hemos parado la venta del club, pero hay que seguir poniendo al socio en el centro de todo. Es una gran victoria también para nosotros.
0: D'altra banda, la selecció espanyola juga aquesta matinada a les 4 contra Perú a l'estadi Cuauhtémoc a Puebla, Mèxic. És l'últim abans del debut al Mundial el 15 de juny contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha sortit en defensa de Gavi, criticat per una entrada que li va fer a Rodri durant un entrenament de la Roja.
5: Esto es fútbol. Es un entrenamiento, se entregan con mucho ímpetu todos los jugadores. No tiene que pedir nadie perdón a nadie, ni es una acción del entrenamiento y punto. No hay nada que reprochar a uno ni a otro. Está todo perfecto, en perfecto estado de revista. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, que tiene ese ímpetu, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando seguramente esa energía. Pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi, quiero a este Gavi para mi equipo, desde luego, sin ninguna duda.
0: D'altra banda, el defensa del Barça, Ronald Araujo, ha tornat a correcuita cap a Barcelona a fer-se un tractament exprés per recuperar-se de la lesió muscular lleu al bessó durant un entrenament amb la selecció d'Uruguai. Quan acabi, tornarà a la concentració del combinat xarrua i, en principi, la seva presència al Mundial no perilla. Més a punts de l'actualitat esportiva, en handbol, el Barça es va proclamar campió de la Copa del Rei després d'imposar-se al Bidasso a Irún per 17-37 en la final disputada a Alacant. És la Copa número 30 per aquesta secció, la 13a consecutiva. L'equip de Carlos Ortega suma ja 6 títols d'aquesta temporada, que seran 7 si guanyen la Final Four de la Champions, que es disputarà el proper cap de setmana al Lanxess Arena de Colònia. Ortega no té dubte que fam per seguir guanyant els hi queda i molta.
6: A veces tengo que reconocer que no es fácil mantener a la gente siempre metida, pero yo creo que el equipo lo conforma gente ganadora y lo que es más importante, cuando un equipo o unos jugadores están acostumbrados a ganar, cuando tocan las mieles de la victoria, esto es muy adictivo y quieren volver a seguir ganando, ¿no? Y quieren seguir ganando, ¿no? Y eso es lo que pasa a la mayoría de mis jugadores, ¿no?
0: Tornem al futbol. Europa es va quedar a les portes de disputar la final del play-off d'ascens a segona divisió en perdre el camp del Celta Fortuna per 3-2 a la pròrroga. Sí que disputarà aquesta ronda decisiva al Centre d'Esport Sabadell, que s'enfrontarà al Zamora. El partit d'anada es jugarà el proper dissabte a l'estadi Ruta de la Plata i la tornada el divendres 19 de juny a la Nova Creu. El Teymar Márquez va aconseguir la victòria número 100 de la seva carrera en imposar-se el Gran Premi d'Hongria de MotoGP al circuit de Balaton Park per davant del murcià Pedro Acosta i de l'italià Pecco Bagnaia. A la classificació del Mundial, el pilot de Cervera és ara cinquè a 72 punts del líder, el també italià Marco Bezzecchi.
2: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: plana cultural, la Patum ha tancat 5 dies de festa convertint la plaça de Sant Pere de Berga en un mar de foc, amb l'última Patum completa del Corpus.
7: Més de 6.000 persones han omplert la plaça per viure l'últim esclat de foc, música i salts després de 5 dies de celebració que han situat Berga al centre de la cultura popular catalana. Les comparses han acomiadat la festa al ritme del tabal i de la cobla Ciutat de Berga. El salt de plens ha tornat a ser el moment més esperat. Durant el Corpus s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora, dels quals més d'un centenar aquest diumenge. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi i ha confirmat una aportació de 200.000 euros, la més alta fins ara.
2: El que també ha acabat aquest diumenge és el Primavera Sound 2026, després d'un cap de setmana ple de sorpreses. La més destacada, el concert d'Olivia Rodrigo.

ritme de hits i de rock guitarrer més propi dels 90 i amb una energia inesgotable, la cantant va revolucionar la tercera jornada del Primavera Sound. A més, va protagonitzar un dels moments més recordats del festival d'aquest any després d'actuar amb Robert Smith, cantant de The Cure, per estrenar una nova cançó. Amb tot, el Primavera Sound es va acomiadar un any més de Barcelona, enguany amb l'actuació de Carl Cox.

0: El festival ha rebut més cares conegudes, com la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que van a veure Gorillaz. També destacant l'exentrenador del Barça, Pep Guardiola, i el president del club, Joan Laporta, al concert de The Cure.
1: I aquest últim minut el dediquem també a la plana musical encara, perquè es dona el tret de sortir d'aquesta setmana al Festival Blau Marí Music. El primer concert serà el de Rosana.

0: integrada.
1: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
4: La rehabilitació energètica dels habitatges és una prioritat per avançar cap a un model més eficient i sostenible. Actuacions com l'aïllament, el canvi de finestres o la incorporació de bombes de calor, l'aerotèrmia, permeten optimitzar la climatització amb un únic sistema eficient i reduir el consum. La Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català d'Energia, posa a disposició el simulador de rehabilitació per identificar les millors solucions per a cada llar.
5: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
6: Aixeca't. Ves al gimnàs, fes el menjar, treballa, recull...
7: Para, para! Digues-me alguna cosa que s'adapti a mi.
6: Pots estudiar un llibre, una carrera universitària oficial en 3 anys o menys i convalidar fins al 66% dels crèdits.
7: Això sí que és un planàs!
8: Unipro et permet estudiar en línia i al teu ritme. Informa't en universidadunipro.com.
9: Endinsa't en la Cambra de les Meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu, on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La Cambra de les Meravelles, ja a la venda.
10: Òpera a la ràdio, un viatge més enllà del teló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
11: Un dia més volem parlar de la música del Gran Teatre del Liceu i per això ja tenim aquí a l'estudi l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal? Molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: A veure, jo sé que queda molt encara per la nova temporada del Liceu, però és que no m'aguanto més. Haig de saber-ho tot.
12: Ja l'hem presentat i podem dir que inaugurarem la temporada amb...
11: Aida de Verdi.
12: L'Aida de Verdi, que arriba al Liceu amb una superproducció de l'Òpera de París i el Festival de Salzburg.
11: Després d'Aida ve una de les òperes que més m'agrada de Bellini.
12: Una òpera d'una música bellíssima, delicadíssima i molt recomanada per venir per primer cop al Liceu. Capuleti, Montecchi, Romeo i Julieta, de Bellini, una òpera deliciosa que ve amb la grandíssima Lisette Oropesa, un repartiment de luxe.
11: I després de Bellini, què ens espera?
12: Serà el torn de Mozart, amb la Clemenza di Tito, l'última òpera que compon Mozart, dirigida ni més ni menys que per Jordi Savall. I abans d'arribar al Nadal, tindrem dues funcions úniques del Requiem de Verdi, amb un repartiment de luxe, entre ells l'extraordinària Lise Davidson, però també Alfredo Tomaso, i un director que ja està sent dels més estimats del teatre, que és Nicola Luisotti.
13: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
14: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
15: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemany, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino...

0: tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Tailandia, Europa, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y sus precios increíbles como el Caribe desde 920 euros. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
1: Onda Cero Barcelona.
2: Hola.
3: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
8: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
10: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
8: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
11: Las 4 y 11, las 3 y 11 en Canarias, después de los dispares, y anda por aquí Luis Quevedo. Con lo que hay que ver, nos vamos a sentar en el sofá esta noche y nos preguntamos qué vamos a ver esta semana. Eso va a ser en esta segunda hora, pero antes, todo el mundo sabe que se oyen muchas cosas, algunas de ellas al mismo tiempo, a la vez. Por eso, en Por Fin, hay un lobo al acecho de los decibelios de la actualidad. Que pasa inadvertida.
12: Aunque pueda parecer extraño, el aplauso tiene tanto de ovación y devoción como de señalamiento y apremio. He acechado atentamente a la aplaudición del hemiciclo y los minutos de duración son una nueva medida de la evidencia. 7 minutos aplaudiendo. Cortos se han hecho para los que aplaudían convencidos, medio incómodos para los que aplaudían por seguir la corriente y eternos para los que hicieron el amago o se cruzaron de brazos. Razón de más para encontrar la medida de la evidencia y saber cuál había sido el aplauso más largo hasta la fecha dentro del mismo espacio y antes de esta al Papa. Antes de este evento, el primer discurso del rey, tras su proclamación y otros actos institucionales, habían alcanzado ovaciones entre 1 y 4 minutos. La princesa Leonor, 4 minutos y medio. Hay aplausos y luego palmarazos. Uno de los aplausos más largos que se había producido en el Congreso de los Diputados duró 96 segundos. Febrero de 2020, aplaudían a la derecha de Sánchez a José Luis Ábalos. Y ahí está. Ese aplauso no se replicó en su entrada a la cárcel, con lo que sí,

0: tal, a que la vida al final, les coses tenen conseqüències.
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que, per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La ciutat, amb Míriam Frank.
3: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
4: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
5: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
6: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
3: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/catalunya.
1: L'actualitat de Catalunya
7: sempre va amb tu.
1: Entra a ondacero.es/catalunya. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. ondacero.es/catalunya.

0: Hi ha llocs on vas i llocs on tornes. Del 8 al 11 de juliol, Cruïlla és casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribes.
2: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
3: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
2: Fa ben poc ha publicat el llibre Missió en Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
4: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat. A Onda Cero Catalunya.

0: muy grande. Cuídate mucho.
1: Un abrazo, Jaime.
2: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: Hazte mutuero.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Una serie exclusiva de A3Player.
5: La Policía Autonómica de Cataluña está llevando a cabo una operación jaula en Lleida.
4: Una fuga salvaje.
6: No sé por qué disparó a los Mossos cuando le quedaban meses para salir en libertad.
4: Una amistad al límite.
7: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
4: Julián Villagrán.
8: Yo no quiero más sangre en mis manos, si menos la de un crío.
4: José Manuel Poga.
9: Si tú no tienes fuerza, yo te la doy.
4: La primera serie de Carlas Porta, inspirada en hechos reales.
10: La jaula no puede tener ninguna grieta.
4: 33 días, ya disponible solo en A3Player y cada domingo un nuevo capítulo.
11: Onda Cero Podcast y Break the Format presentan... Los perseguidos.
12: Señor ministro, ¿qué puede decirme de Zoran Lacic?
13: ¿De quién?
12: Un preso de Extremera detenido hace poco en el aeropuerto del Prat. Se le conoce como el vampiro de Nice. ¿Qué me ofreces a cambio?
14: Sacarás a la luz la historia del mayor criminal que ha actuado en nuestro país en las últimas décadas. Gabriel Melgar, pero todos le conocen como Dardo.
15: Por cierto, que he estado hablando con Ignacio Montes.
16: Anda, con el Montes. ¿Y qué te ha dicho el perdedor ese?
15: Nada, ahora te cuento mejor, pero vamos, básicamente me ha ofrecido no escribir sobre Zoran.
16: Venga, hombre, una polla. Le habrás dicho que no, ¿verdad? Daniela, lo del vampiro es increíble. ¡Hostia!
11: Ya disponible en Onda Cero Podcast y en tu plataforma de audio favorita.
17: Da la vuelta al ruedo con Energisil y olé. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Triunfa con Energisil Vigor.
18: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org. Un proyecto de la Fundación A3Media.
19: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
20: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
21: L'Auditori.
20: I per anar de museu, concert i espectacle.
21: L'Auditori.
20: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
22: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital. Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
23: La brúixola amb Lola Sorribas.
24: Imaginin-se que després d'una vida plena de rutes per la muntanya, de passejades interminables per galeries d'art o de viatges arreu del món, el cos diu prou. Doncs aquest moment ja ha arribat per un percentatge elevat de la població.
25: Avui presentem un projecte que fa temps que va detectar la manca d'activitats culturals i divulgatives adreçades a la gent gran.
24: President de l'associació Més que Ciència, Daniel Ametller.
26: Per una persona que es pensava que ja no tornaria a aprendre, que vingui algú a explicar-te coses noves que no coneixies i que a més ho puguis veure, doncs suposa un impacte emocional molt, molt fort.
25: Sempre tenies clar des de l'inici que havia de ser via aquestes ulleres de realitat virtual?
26: Jo volia anar una mica més enllà, ja no em servien els documentals típics, l'impacte que suposa el poder estar gairebé com si fos presencialment tots aquests llocs em va semblar doncs el més adient per continuar per aquest camí.
23: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
27: A Barcelona, aquest divendres 12 de juny, podem gaudir d'un nou concert dins del Festival Talents Jazz impulsat per la Fundació La Pedrera. A les 8 del vespre arriba Mingos Reunion, un homenatge singular a una de les figures més poderoses i personals de la història del jazz, com és Charles Mingus. L'entrada per al concert inclou també una visita per les golfes de La Pedrera i una copa de cava. A la província de Girona, el Museu d'Arder de Banyoles acull l'exposició Vida Secreta, descobrint la fauna urbana, una mostra impulsada pel biòleg i fotògraf Maher Fahim, en la que busca apropar al públic les espècies comunes en els entorns urbans. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de juny.
28: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
27: A la província de Lleida, el divendres 12 de juny, ens espera un nou concert de la gira de banda Neon, que actuaran a les festes de Sant Antoni a Bellver de Cerdanya. Serà a

0: al pavelló poliesportiu a 2:15 de la nit. I a la província de Tarragona, el Festival Cultural Primavera, a la Casa Cultural La Violeta, entra a la seva recta final. El proper 14 de juny a les 7 de la tarda, Joan Clavé Experience presenta Delirium, una proposta que fusiona jazz, pop i electrònica amb un directe obert a la improvisació i a l'experimentació sonora.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
1: I és que Onda Cero tenim un vincle molt especial amb vostè perquè és d'alguna manera part de nosaltres. Expliqui'ns, aquell encàrrec com va anar?
2: No sé, li vas donar voltes i Cero és un número molt màgic. Tots nosaltres hem nascut d'un moment Cero, que és el Big Bang, on no n'hi havia res. Cero, cero de ràdio. O sea, és com, uau. I Onda Cero és com una ràdio que es comença de pam, de cero, no?
0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: Demà al migdia, el papa Lleó XIV trepitjarà territori català per primera vegada des del seu nomenament com a pontífex. Encara no sabem els continguts que voldrà transmetre a la ciutadania catalana, però podem dir que ens n'ha deixat algunes pistes si ens fixem en les seves paraules a Madrid. El fre al rearmament i la rebuig a la discriminació de les persones per motius ètnics, econòmics o religiosos han estat dos dels pilars fonamentals dels seus parlaments, uns parlaments que també ha portat al Congrés dels Diputats. Un fet històric per partida doble. D'una banda, perquè és el primer cop que un papa fa un discurs a la cambra, i de l'altra, perquè ha aconseguit unir totes les formacions polítiques en un aplaudiment final que s'ha allargat fins a 7 minuts. Veurem si aquesta unitat es converteix també en una de les característiques de la visita que farà el papa a casa nostra i que començarà en poques hores.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: en el que continuarem parlant d'aquesta prèvia de l'arribada del Papa a Catalunya. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Seran dies complicats per la mobilitat a casa nostra. En uns minuts en farem una descripció més detallada, perquè d'una banda tenim la visita del Papa, però és que també tenim vaga de docents.
1: Sí, i per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la responsabilitat perquè aquests dies el dret a vaga, el dret a la mobilitat i la visita del Pontífex siguin compatibles.
2: Però hem d'aconseguir, doncs, que la visita sigui un èxit aquí a Catalunya. És una visita única, històrica, i hem d'intentar conciliar amb dues coses. Per una banda, la part de les manifestacions, òbviament, són legítimes i s'han de poder donar, però també la visita s'ha de poder donar amb normalitat.
0: El Papa també és cap d'Estat i, per tant, doncs, també té les seves implicacions polítiques aquesta visita. Quin esperen, per tant, els partits polítics catalans?
1: Doncs el portaveu dels Comuns, David Cid, li ha reclamat que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos i que faci net a l'Església.
3: Vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar, eh? I, per tant, saber exactament què ha succeït en el marc de l'Església Catòlica.
1: Mentrestant, els partits independentistes han criticat que el govern no hagi estat a l'altura en la defensa del català en els actes que el Papa protagonitzarà a casa nostra. Escoltem la número 2 d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, i el portaveu de Junts, Josep Rius, respectivament.
4: La presència del català hi hauria d'estar molt i molt present, com el retorn de la societat que l'acull també hauria d'estar en l'agenda.
5: En cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà per, doncs, fer que el Papa usi el català.
1: La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha posat l'accent en la visita històrica del Papa a Barcelona i ha tret ferro de les diferències ideològiques entre els socialistes i l'Església.
6: Insisteixo i reitero que valorem positivament la vinguda del Papa a Catalunya i que qualsevol mandatari internacional té posicions determinades.
0: En plana econòmica també abordarem altres qüestions més enllà de la visita del Papa i els explicarem que els preus de l'habitatge continuen creixent a Catalunya.
1: Sí, s'han disparat un 10,5% en els tres primers mesos de l'any, la tercera dada més alta mai registrada entre gener i març. L'encariment s'explica per la falta d'oferta i els experts no preveuen baixades significatives dels preus. Òscar Gorgas és el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona en declaracions a Onda Cero.
7: El fet diferencial és l'escassetat d'habitatge que impulsa els preus a l'alça. De cara als propers mesos, les previsions apunten a noves pujades, encara que més contingudes, entre el 7 i el 10% per al conjunt del 2026.
1: Tot i això, les dades de l'Institut Nacional d'Estadística també evidencien un creixement més moderat respecte dels trimestres anteriors. L'Hospital

0: El Trias i Pujol de Badalona investiga si la neteja de les proteïnes tòxiques del cervell pot aturar els símptomes de l'Alzheimer.
1: De moment, la intervenció quirúrgica per potenciar el sistema limfàtic ha obtingut bons resultats en dos pacients que formen part d'un estudi amb una desena de malalts en fase lleu. Tot i això, encara queda molta feina per fer.
2: Estem molt lluny de parlar d'una cura, però bueno, l'Alzheimer afecta més de 50 milions de persones al món i en els propers anys aquesta xifra es doblarà o es triplicarà. Per tant, qualsevol via possible terapèutica, doncs val la pena investigar-la.
1: Paraules de la cap de cirurgia plàstica de Can Ruti, Carmen Higueras.
0: La segona part de la brúixola d'avui assenyala l'Orient Mitjà en clau internacional. Joan.
1: Sí, i ens tornem a situar a Iran perquè les últimes hores han deixat enfrontaments directes entre Israel i l'Iran mentre Estats Units intenta fer de mediador i que el conflicte s'acabi. Intentarem esbrinar quines són aquestes implicacions i per què Israel està tan interessat en bombardejar a Iran. Ho farem amb el CIDOP.
0: I parlarem també amb el nostre psicòleg de capçalera, el David Cueto, en clau de salut mental, avui al voltant de la ira.
1: Sí, l'emoció de la ira ens explicarà l'explicació biològica de per què ens apareix com una reacció natural al perill i ens explicarà la importància de saber-la controlar perquè en aquest estat on cap sentiment aflora per sobre de la ira podem prendre decisions que tinguin conseqüències fatals.
0: Titular d'Esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, Lola. El blaugrana Ronald Araujo ha abandonat la concentració d'Uruguai per tornar a Barcelona, ja es troba a la ciutat comtal, i tractar-se la seva lesió al bassó. En principi, el central no tindrà problemes per disputar el Mundial amb els seus. El seleccionador espanyol, d'altra banda, Luis de la Fuente, creu que la mitja mal arribarà a temps per debutar amb Espanya al Mundial contra Cap Verd, però no per ser titular.

0: que demà serà un dia de molta mobilitat als carrers i volem saber si el temps acompanyarà o no. Noelia García, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Demà dimarts a Catalunya baixaran les temperatures. Màximes de 32 graus a Lleida i 27 graus a Barcelona, a Girona i a Tarragona. Al Pirineu, cel ennuvolat amb precipitacions febles. A la resta del territori serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Atenció durant la tarda a zones de l'interior. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Les temperatures mínimes també seran més baixes. 20 graus a Barcelona, 18 a Girona i a Tarragona i 17 graus a Lleida. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà i també vent del nord amb ventades fortes al sud de Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passant gairebé 8 minuts de les 7 de la tarda, al control tècnic Ismael de la Parra. Catalunya es prepara per un dia històric.

0: Papa Lleó XIV aterrarà demà a Barcelona, procedent de Madrid per encarar els dos dies que passarà a la capital catalana. Seran dies intensos, ja els avisem informativament, és clar, però també pel que fa a la mobilitat, especialment a Barcelona.
1: La ciutat ja es prepara perquè el papa pugui fer el recorregut que té previst. Cal que el repassem perquè a Barcelona i Montserrat les afectacions de mobilitat seran importants tant dimarts com dimecres. Comencem per la principal afectació a la capital catalana, que serà al voltant de la Basílica de la Sagrada Família. Veurem com s'establirà un ampli perímetre de seguretat. Seran 9 illes compreses entre els carrers Rosselló, Lepant, València i Sicília. No s'hi podrà ni transitar ni aparcar des de dimarts a la nit fins dijous a les 2 de la matinada. En aquesta franja, els accessos al pàrquing també estaran afectats, per tant, amb vehicles privats no s'hi podrà ni accedir ni sortir, excepte en cas d'emergència.
0: Això demà, però, la situació encara es complicarà més dimecres. Es tallarà el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i Lepant, així com també els carrers perpendiculars perquè hi passi el papa mòbil. Però els voltants de la Sagrada Família no seran, Joan, els únics afectats.
1: Doncs no, també hem de parlar de la catedral i el Palau Episcopal, on tindrà lloc el primer acte oficial de Lleó XIV a Catalunya. En aquesta zona estarà prohibit aparcar a la via pública des de demà al matí fins dijous al matí. I una mica més lluny del centre de la ciutat, Montjuïc i Montserrat també veuran els seus voltants afectats per la visita del papa. L'acte del pontífex de l'estadi olímpic comportarà talls de trànsit i restriccions al passeig olímpic, l'avinguda de l'estadi, el carrer dels Jocs del 92 i altres vies de l'anella olímpica. Sí que s'habilitaran busos llançadora des de la plaça Espanya per poder-hi accedir.

0: Montserrat, recordem que només podran accedir al recinte les persones que disposin d'una reserva prèvia o acreditació.
1: Per tant, ja veuen que la mobilitat en transport personal serà més aviat complicada. Per compensar-ho, això sí, es reforçarà el transport públic aquí a Barcelona.
0: Sí, i sobretot el metro, perquè naturalment diverses línies d'autobús urbà de Barcelona veuran modificat el seu recorregut habitual pels talls que els comentàvem. Demà hi haurà 4 trens més a la línia L1, 2 a la L3 i 2 més a la L5. També s'allargarà l'horari del metro per facilitar la tornada dels espectadors. Això sí, l'estació de Sagrada Família estarà tancada tot el dia. Per arribar a Montserrat es reforçaran els serveis de Rodalies i Ferrocarrils, que ja han obert una plataforma digital per poder aconseguir amb antelació el bitllet de l'Aeri o del Cremallera. Per la seva banda, Rodalia Renfe també reforçarà horaris, trens i personal, sobretot a l'aeroport del Prat.
1: Recordem que tot plegat coincideix amb l'anomenada Papa Vaga, que van anunciar els sindicats educatius després del resultat negatiu de la consulta sobre el preacord amb el departament. Davant d'aquest escenari, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha demanat als sindicats dels professors que siguin responsables a menys de 24 hores d'una nova aturada general.
0: Dalmau ha assegurat que el govern està disposat a seguir negociant millores pel conjunt de la comunitat educativa. Amb la mà estesa, fa una crida a la responsabilitat dels sindicats que han convocat la vaga de demà a Mosteca al capdavant. Començaran a la plaça Espanya i acabaran al Parlament, unes protestes que arriben després que una majoria dels docents votés en contra d'un preacord amb educació que ja havien signat tots els sindicats presents en les negociacions. Sigui com sigui, el govern vol evitar que el malestar dels mestres afecti alumnes i famílies i manté l'esperança de desactivar les mobilitzacions de demà.
2: Amb una crida a la responsabilitat, perquè el sistema educatiu té molts reptes i nosaltres crec que hem de fer un esforç per posar en el centre de les prioritats els alumnes, per no perjudicar-los i a les famílies. Estem disposats, jo crec que estem disposats, primer a tot, a seguir parlant dels problemes de fons. Crec que un govern que ha arribat a dos acords, que ha arribat a un acord de 2.000 milions, després a un acord de 700 milions d'euros en l'últim tram de la negociació...
0: Entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, el conseller confia que si finalment els docents es mobilitzen no afecti cap acte previst per l'arribada del Papa a Catalunya. Tampoc els desplaçaments de molts estudiants que demà comencen la selectivitat, on es juguen bona part del seu futur. Per tot plegat, ha enviat un missatge de confiança i ha demanat no posar més llenya al foc ni perjudicar l'alumnat ni ara ni a l'inici del curs vinent.
1: Doncs a l'espera de conèixer l'abast de les primeres paraules del Papa a Catalunya, l'expert en la seva figura i també autor del llibre Lleó 14 a l'Església després de Francesc, Jordi Pacheco, ha assegurat a la ciutat d'Onda Cero que el pontífex abandonarà el vessant més institucional i que tindrà un perfil més pastoral en els actes que protagonitzarà a casa nostra.
0: Pacheco ha explicat que el Lleó 14 és hereu del llegat humanista del seu antecessor, el Papa Francesc, però amb un tarannà diferent, potser més seriós i discret. Sobre les tenses relacions amb Donald Trump, aquest expert assegura que el pontífex no vol fer política, però sí defensar la pau al món.
3: Ell està per guiar els catòlics, precisament catòlics i no catòlics, perquè no es deixin influenciar per aquests discursos d'oi, no?, que provenen d'aquestes altres esferes, com ara Donald Trump o altres dirigents, no?, mundials que aquí tots coneixem.
0: Pacheco també ha recordat el doble rol del Papa com a cap de l'Estat del Vaticà i cap de l'Església Catòlica.
3: Aquesta particularitat i aquesta capacitat també d'incidir i d'estar al corrent de tot el que passa al món i de treballar des de la diplomàcia, des d'aquesta diplomàcia vaticana, doncs, per servir el bé comú de tothom, eh?
1: Passen 13 minuts de les 7 de la tarda. Nosaltres ara voldrem continuar parlant sobre aquesta visita al Papa. Fem una petita pausa i ens hi posem.
4: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.

0: Una de les qüestions que deixarà més petjada de la visita del Pontífex a Espanya, com a mínim des del punt de vista simbòlic, ha estat el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats.
1: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
0: Un discurs en què ha rebutjat la prioritat nacional, ha parlat de frenar el rearmament i ha defensat el dogma eclesiàstic sobre qüestions com l'avortament o l'eutanàsia. Volem analitzar aquest discurs i la prèvia de la visita del Papa Lleó XIV a casa nostra amb Sergio Rodríguez López Ros, professor de la Universitat Batolí Basseu, especialista en informació vaticana i que també va ser consultor de la Santa Seu i de la Conferència Episcopal Espanyola. Senyor Rodríguez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, molt bona tarda.
0: A veure, què destacaria vostè d'aquesta compareixença al Congrés, que, per cert, ha acabat amb tothom de peu, sigui quina sigui la seva formació política, i amb aplaudiments fins a 7 minuts?
2: Certament un fet insòlit, un fet que no hi ha precedent, menys a l'estat espanyol, i que té un precedent molt llunyà i molt diferent al discurs que va fer Benet XVI al Parlament Europeu. Jo diria que avui els ha parlat als polítics del fet de la bellesa de la política, de la grandesa de la política i d'una política fundada en la moral, no? És a dir, no tàctica o estratègica, sinó una política que de forma complementària busca sumar opinions, inclús divergents, per arribar a punts de convergència i d'alguna forma doncs, fer una societat que funcioni, no? Una societat no polaritzada.
0: Mm-hmm. Clar, de fet, és curiós perquè en un mateix Parlament ha abordat qüestions que, d'una banda, doncs hi ha formacions com l'avortament o l'eutanàsia que estaran en contra d'aquest dogma que defensava el Papa i, d'altra banda, doncs qüestions més sobre la immigració, que també ha estat molt contundent amb aquesta qüestió. N'hi ha d'altres formacions doncs, que potser tampoc acabaran de combregar gaire amb el seu missatge. És curiós d'analitzar, com a mínim.
2: Sí, certament. La veritat és que diuen que a vegades que el millor acord o el millor discurs és aquell que deixa a tothom que ja a tothom no li agrada, no? Alguna part. Això significa que a tothom ha hagut de cedir o que tothom s'ha sentit al·ludit, no? És a dir, és un discurs que ha volgut afrontar les veritats i entomar des del punt de vista de l'Església Catòlica, però entomar tots els temes de l'agenda política. La immigració, clarament, això no ha agradat a partits de com Vox, per exemple, no? I clarament ha de ser molt, molt, molt clara la postura de l'Església, no hi ha prioritats nacionals que valguin, també sobre qüestions més també polèmiques per partits d'esquerra, com el tema de l'eutanàsia i l'avortament, també ha de ser clar el tema de la dignitat de la vida, que de fet és l'argument de fons de tot, la dignitat de la vida, no? O del que considera que és el feble. I tampoc a postures com la guerra, que potser pot no haver agradat al Partit Popular, però també deixa molt clara que la guerra no és una solució, sinó que és sempre una tragèdia. Per tant, ha fet un discurs que jo diria que és brillant, un discurs molt... que hauríem de buscar una espècie de barreja entre Benet XVI i Joan Pau II, no? Però que aniria molt més endarrere. Pau VI, com un papà que està dia a dia, que llegeix els diaris, que viu la quotidianitat i escolta la gent, i per tant no té un punt de vista dogmàtic com a tal, sinó que intenta trobar diàleg amb la societat actual.
0: En una institució com és el Congrés i que està tan dividida, polaritzada actualment, fins quin punt creu que poden tenir algun impacte real les paraules que ha transmès avui el papa Lleó XIV?
2: Bé, jo diria que això el que vol és esperonar una espècie de, com dir-ho, una espècie de segona transició, és a dir, una espècie de lloc de trobada, de pensar que no porta enlloc el tema d'estar cada dia polaritzant o polemitzant sobre temes, sinó que hem de tenir com una espècie de, per dir-ho així, permeti'm, una espècie de pactes de la Moncloa 2, mm-hmm. És a dir, una espècie de trobada de tots els partits sobre allò que volem per a un país comú, és a dir, que no pot tenir una única visió de la realitat, sinó que hem d'arribar tot cedint-hi una mica, no? Això va passar en la Constitució del 78, on partits com el Partit Comunista o Fuerza Nueva o tots els partits de l'àmbit parlamentari o no parlamentari van haver de cedir, no? Van arribar a un punt de trobada. Com que el punt en què estem és molt, molt tens, jo crec que té molt bona informació, ha hagut això, s'ha posat pau i dir que efectivament la política és una gran tasca i com que és tan gran, cal que es faci amb això, amb aquesta voluntat d'arribar a acords.
0: Falten menys, evidentment, de 24 hores perquè el Papa aterri aquí a Barcelona i avui a la Brúixola hem volgut fer una mica de premi, de prèvia. Hem parlat de les restriccions de mobilitat que tindrem tant de cara demà com demà passat, però ens interessava també conèixer més la intrahistòria d'aquests viatges papals. Vostè ha estat consulta de la Santa Seu, també de la Conferència Episcopal Espanyola. Què hi ha darrere d'aquests viatges? És a dir, com es preparen un cop es decideix que ja es produiran? Amb quins criteris es decideix l'agenda, el calendari? Com es fa tot aquest procediment?
2: La veritat és que aquesta és la pregunta del milió de dòlars, no? És un viatge ja anticipat des de fa molts anys, un viatge que ja tenia pensat el Papa Francesc, però que com que va començar a tenir problemes de salut va ser impossible fer-los. Quan va començar el pontificat actual ja estava planejat i li va agradar i per tant es va fer. Antigament el Papa Francesc no va venir a Espanya perquè se li faria només

0: viatges, per dir-ho així, de contingut netament religiós. Ell volia un viatge polític, volia, de fet, parlar de les Corts, que és com tal succeirà, ha succeït avui, i volia veure algun dispositiu per a immigrants. Inicialment es parlava de Cádiz, de la part del sud d'Andalusia, però finalment és les Canàries, no? És un viatge fa doncs, 7-8 anys planejat, que es va haver de reformar quan va venir el nou papa, però és un viatge que sempre... Ha de pensar que la Santa Seu té 2.000 anys d'història, que manega informació de tot el món i, per tant, que té informació molt bona de com és un país, no? I, per tant, sap quins són els problemes. Aquest és un viatge que té moltes dimensions, no? L'altre dia vam veure el discurs d'Antoni Banderas, realment brillant, sobre el tema de l'art i la cultura, no?
1: Sí.
0: Barcelona serà una mica això també, pensar com Gaudí ara fa 100 anys va tenir una intuïció i és que al mig d'una gran ciutat pot haver una catedral que sigui amb un llenguatge actual, no? L'Església vol trobar i està intentant trobar un llenguatge, ho vam veure amb els joves, no? Un llenguatge que arribi a la gent més jove, que parli en categories, en paraules que la gent entengui. Si no, és una missió que no té sentit, no? O té poc sentit. I, per tant, jo crec que aquesta, la voluntat de la Santa Seu quan va planificar el viatge era, efectivament, trobar aquest món. A Barcelona serà realment un punt culminant perquè és, segons això, és el centenari de Gaudí, un artista que està en procés a més de canonització, el procés del qual avança amb bona marxa, i que és una mica també el model de persona de fe que avui dia dialoga amb les ciències, dialoga amb les arts, dialoga amb la cultura per entendre's amb la gent.
1: Clar, aquests dies a casa nostra hi ha hagut molt rebombori també al voltant de l'ús del català en els seus discursos. No entrarem en aquesta qüestió, però sí en la preparació d'aquests parlaments. Ho fa el papa? Ho fan els assessors? Fins quin punt hi pot participar el pontífex?
0: Bé, és una bona pregunta, sense revelar-ho tot, però és veritat que el Sant Pare participa directament. Això, i a més aquest, i em consta que ell ha participat. Per tant, com qualsevol polític, té una persona que li ajuda, té un grup de persones que ajuden a fer discursos, com tothom, però sí que és veritat que en el cas seu ha revisat tots els discursos que ha fet aquests dies a Espanya. Per tant, el discurs d'aquest matí al Parlament, ha estat a les Cortes, ha estat molt ben pensat i tots els discursos d'aquests dies són pensats per ells. Per tant, clarament, amb el tema del català, i també ho entomo directament, finalment està conscient de la importància que té per nosaltres com a llengua vehicular, no? Com a llengua nacional, i per tant farà la benedicció amb usant el català.
1: No sé si vostè, que ha estat tant en contacte, sap que històricament en algunes qüestions o quan vostè doncs, va estar tan present a la Santa Seu, a vegades hi havia hagut discrepàncies entre persones doncs, que potser escrivien aquests parlaments i potser la manera en què el papa es volia expressar al voltant d'algunes qüestions.
0: Efectivament, vam veure diverses vegades com el papa Francesc, per exemple, portava un discurs i no llegia, no? Perquè començava a llegir-lo i no es trobava còmode amb allò i improvisava. I a més se li donava molt bé, no? Aquest és un papa més introspectiu, més una persona que és potser una mica més tímida, però que pensa molt allò que diu i que, per tant, s'ha volgut mirar cadascun dels discursos que ha fet. I, per tant, el de Gaudí serà un discurs magnífic que no deixarà indiferent a ningú.
1: Doncs amb ganes d'escoltar-lo ja per acabar. Què creu que podem esperar? Ara ens donava alguna pinzellada, eh? Però què creu que podem esperar d'aquesta visita del papa aquí a Catalunya, a casa nostra? Abans recollíem unes frases que havia dit el senyor Jordi Pacheco, que parlava de Lleó XIV, i deia que en el cas de Madrid, sí que està en el Congrés, doncs ha estat un contingut més polític, però que aquí a casa nostra potser serà més social. No sé si vostè també va encaminat cap al mateix sentit.
0: Bé, jo diria que va vostè molt ben encaminada. Jo diria que destacarà que Catalunya, per exemple, va ser el primer lloc on es va fer la pastora gitana als anys 60, no? Quan va començar l'atenció especialitzada amb el món gitano, que va portar després, 10 anys més tard, a tenir polítics gitanos a les primeres Corts Constituents de l'any 78. Veurà que també nosaltres hem estat pioners en entitats com les escoles concertades, escoles socials, escoles d'adaptació, educació adaptada, educació amb llengües diferents a la pròpia. Veurà que és una església molt, molt inculturada al món social i que amb moltes experiències. Sant Joan de Déu és un referent mundial en atenció infantil. I podríem posar molts, molts exemples, no? Però nosaltres som pioners, i l'Església de Catalunya és pionera, en tot allò que té a veure amb el social. social, no? Des del punt de vista de migracions, amb minories culturals, des de violència domèstica fins a qualsevol tipus de discriminació, i jo crec que ha destacat tot això. Com al llarg del temps, des del segle XIX, quan es comença la industrialització a Catalunya, hi ha una església de frontera que intenta, doncs, això, fer les primeres llars bressol, fer les primeres fàbriques en llocs per assegurances per als treballadors. Bueno, tot això ho

0: posarà en relleu en aquest discurs que farà.
1: Don Sergio Rodríguez López Ros, gràcies per acompanyar-nos en aquesta prèvia de la visita del Papa Lleó XIV a casa nostra. Estic ben segura que la gaudirà de ben a prop. Així que això, que seran dos dies intensos, però que, com deia vostè, doncs amb ganes també de rebre-la aquí a Catalunya.
0: Això mateix, gaudiré molt.
1: Que vagi bé, molt bona tarda, gràcies.
0: Bona tarda, gràcies.
1: I abans parlàvem també de les reaccions dels partits polítics, de què esperen del Papa Lleó XIV quan arribi aquí a casa nostra. Doncs el PSC esquiva els temes més espinosos per a l'Església, quan falten això, com dèiem, menys de 24 hores perquè aterri a Barcelona. Els socis parlamentaris, en canvi, posen sobre la taula la qüestió dels abusos a menors, la crisi de l'habitatge i la importància del català. Marcos Díaz, bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. El Partit Socialista destaca els principis del pontífex en defensa de la pau i de la justícia social, però evita pronunciar-se sobre el seu posicionament respecte a l'eutanàsia o l'avortament. La portaveu Lluïsa Moret admet les discrepàncies, tot i que li treu importància.
3: Refermem i compartim aquelles que doncs, tenen una sintonia amb els nostres plantejaments, i aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
2: Els socis, mentrestant, li reclamen contundència contra els abusos sexuals, la defensa del dret a l'habitatge i respecte pel català. Són David Cid dels Comuns i Elisenda Alemany d'Esquerra.
4: Passar de les paraules dels fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
5: Creiem que al marge de la visita del Papa i d'una societat que l'acull, la presència del català hi hauria d'estar molt i molt present, com el retorn de la societat que l'acull també hauria d'estar en l'agenda.
2: També des de Junts reclamen al Sant Pare que no menystingui la llengua i acusen l'arquebisbe de Barcelona de relegar el català a segon pla. Escoltem el portaveu del partit, Josep Rius.
6: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
2: I finalment, el Partit Popular destaca que els discursos que ha pronunciat fins ara el Papa estan plens de saviesa, veritat i esperança.

0: Doncs arribem a 8:15 del vespre. La dels docents no serà l'única mobilització que coincidirà amb l'arribada del Papa. Demà a les 9 del matí, els comitès d'empresa de Nissan han convocat les plantilles davant la seu del Departament d'Empresa i Treball, on des de la setmana passada s'està negociant un ERO que podria acabar amb un terç dels 569 treballadors de Nissan que manté a Catalunya.
1: La direcció de l'empresa i els sindicats continuen negociant sense arribar a cap acord. Demà mateix s'acaba el període de consulta sobre l'ERO amb la mediació de la Generalitat. Per això es concentraran a les portes del Departament d'Empresa i Treball al carrer Sepúlveda número 148 de Barcelona. A hores d'ara, Comissions Obreres i els comitès d'empresa exigeixen retirar els acomiadaments i denuncien que aquest expedient mostra la voluntat de Nissan de tancar totes les plantes que té a Catalunya. En aquest cas, la més afectada seria la del Prat de Llobregat, on perdien la feina 110 de les 122 persones que hi treballen. Seguirien així, entenent els sindicats amb el tancament de les fàbriques de la Zona Franca i Montcada i Reixac.
0: En plena selectivitat, amb les biblioteques plenes d'estudiants buscant silenci i aire fresc, s'obre un nou front laboral a Barcelona. Els treballadors denuncien que l'Ajuntament ha donat per tancades les negociacions sense acord i amb un no a totes les seves demandes.
1: Ho consideren inacceptable i alerten que els deixen anar l'estacada. Avancen que això pot acabar afectant el servei també. En aquest context exigeixen reprendre el diàleg i ja avisen que demanaran la mediació de la Generalitat i no descarten portar el cas als tribunals. Pau Solana és membre del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
2: El nostre objectiu és fer passos per poder tornar a reobrir la negociació. Per exemple, demanarem una mediació al Departament de Treball i, si no, doncs estudiarem jurídicament la interposició de demandes, perquè és el que comentava la Montse, que hi ha coses que creiem que no estan dins la legalitat.
1: Tot plegat en un moment especialment delicat, amb exàmens finals, selectivitat i calor, quan les biblioteques s'han convertit en un refugi clau per a molts estudiants.
0: I encara en clau laboral, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha avisat que salta

0: Quedar-se les restriccions d'accés als espais naturals podria afectar milers de llocs de feina que pengen d'un fil per la crisi de la pesta porcina africana.
1: Ordeig està rebent pressions polítiques i socials per flexibilitzar les prohibicions. La darrera, aquest cap de setmana, quan unes 200 persones van accedir a Collserola amb una caminada popular com a senyal de protesta per les mesures que limiten l'activitat en espais naturals per poder controlar els contagis entre senglars de la pesta porcina. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura alerta que aquestes actuacions podrien allargar la crisi i fer que moltes persones perdin la seva feina.
2: Hi ha milers de llocs de treball que pengen d'un fil en aquests moments. I, per tant, demanaríem, si us plau, no espatllar tot el que hem fet fins ara. La crisi sanitària no s'ha acabat.
1: Més enllà de la indústria càrnia, que encara no pot exportar porc amb normalitat arreu del món, des de fa més de mig any segueixen en perill molts negocis que es troben en l'interior dels espais naturals on la Generalitat treballa per erradicar la pesta porcina.
3: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
4: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
5: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Hazte mutuero.
6: Condiciones en mutua.es.

0: En titulars, dèiem que els preus de l'habitatge a Catalunya continuen disparats, tot i que el ritme de pujada es modera lleugerament entre el gener i el març. Han crescut un 10,5% respecte de l'any passat. Aquesta dada demostra que el mercat segueix en nivells històricament molt elevats. Quines altres conclusions podem extreure de les dades publicades avui per l'INE? Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs que ja són 6 trimestres consecutius amb pujades de 2 dígits, una situació que no s'havia donat mai. Això vol dir que la desacceleració dels preus no resol el problema, simplement que continuen pujant però una mica menys de pressa. L'encariment, a més, té un origen clar, sobretot ve de la segona mà, que puja a un ritme superior que els habitatges de nova construcció. Això indica que a Catalunya existeix un problema estructural, que és la falta d'oferta, és a dir, que no es construeix suficient per absorbir la demanda actual. I aquest és un element clau perquè ens allunya del model que va esclatar amb la bombolla immobiliària quan es construïa més del que es necessitava. Però la pressió sobre el mercat no és només a Catalunya, s'estén a tot l'Estat i les majors pujades es donen en zones com l'Aragó, Múrcia o Castella i Lleó. Ho explicava en declaracions a Onda Cero el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
2: Espanya construeix molt poc. El 2025 es van acabar uns 115.000 habitatges, mentre que cada any es formen prop de 200.000 llars noves. Llavors, això vol dir que tenim un dèficit que s'ha anat acumulant i que actualment ja està al voltant dels 800.000 immobles.
1: Davant d'aquest escenari, la Generalitat insisteix en la necessitat d'augmentar el parc d'habitatge assequible amb mesures com impulsar la construcció pública, mobilitzar pisos buits i facilitar l'accés al lloguer per intentar contenir una escalada de preus que de moment no dona treva.
0: Gràcies, Ricard. I ara canviem de qüestió. En plana de salut, hi ha novetats en la millora del tractament de l'Alzheimer. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona estudia una intervenció quirúrgica per millorar els símptomes de la malaltia. Ens en dona més detalls la Montse Valls. Montse, bona tarda.
3: Bona tarda. L'hospital lidera un estudi europeu pioner que explora si accelerar el drenatge limfàtic pot ajudar a frenar la progressió dels símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'objectiu és potenciar el sistema limfàtic, un dels mecanismes naturals del cervell per eliminar proteïnes tòxiques com la beta-amiloide o la tau, que són les responsables de la neurodegeneració. És una cirurgia mínimament invasiva, basada en tècniques de microcirurgia plàstica, que permet l'alta en 24 hores i que de moment ha donat bons resultats en 2 pacients. Carmen Higueras és cap de cirurgia plàstica.
4: Els pacients que hem operat fins ara estan bé, han evolucionat bé postoperatòriament i no hi ha hagut cap tipus de complicació, i comencem a veure que hi ha com una milloria en l'estat d'ànim, amb la fluïdesa verbal, però repeteixo, són resultats molt preliminars, necessitem un seguiment molt

0: més llarg.
1: L'estudi inclourà una desena de pacients en fase lleu amb un seguiment d'un any per avaluar sobretot la seguretat del procediment. Igualment, s'ha de tenir en compte que des de l'hospital asseguren que la cura de l'Alzheimer encara és lluny d'aconseguir-se.

0: Informació local, quan passen 5 minuts de 8:15 del vespre i comencem pel Baix Llobregat, on la Generalitat manté viu l'objectiu d'adaptar els serveis públics a les necessitats d'aquesta regió de Catalunya. Amb aquest horitzó, el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, desplegarà a partir d'aquest dimarts a la mitjanit un total de 164 ambulàncies noves a la regió metropolitana sud, 5 més que fins ara.
1: El nou model de transport sanitari arriba amb més recursos i, sobretot, amb unes ambulàncies carregades de noves tecnologies que faciliten la feina dels professionals.
2: Tecnològiques que el que ens porten és millors decisions clíniques i decidir en el moment que tenem el pacient en quin centre sanitari se'l podrà atendre millor o tindrà millors opcions terapèutiques. Evitem trasllats interhospitalaris després d'un centre a l'altre.
1: Aquest nou model, que costarà més de 200 milions d'euros repartits en 5 anys, arriba també amb més hores de servei. En concret, gairebé 20.000 hores anuals per 20.000 hores anuals més per urgències i una bossa extra per afrontar moments de màxima pressió. El reforç es notarà especialment al Baix Llobregat Nord, amb més cobertura a Abrera, Martorell i el Papiol, però també a l'àrea metropolitana sud, amb millores a Cornellà, l'Hospitalet i el Prat.
0: Pel que fa a la mobilitat, Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual a el Garraf, un cop finalitzades les obres de millora als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf.
1: Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament.
0: I l'impacte és devastador per aquest matrimoni de Pallars Sobirà, que només en un dia, s'ha quedat sense res. La Pilar Bas i en Ramon Vidal han hagut de sacrificar tots els animals de les seves explotacions. Estem parlant de més de 200 vaques i vedells, alguns de tot just un mes de vida, després de donar positiu en tuberculosi.
1: La llei obliga a fer el que es coneix com a buit sanitari, i això vol dir eliminar tot el ramat. Parlen d'una pèrdua econòmica molt gran, però sobretot d'un cop moral molt dur, tal com lamentava la Pilar.
3: Perquè és veure marxar tots els animals que has cuidat des de petits, que has estat allí, i alguns que la meva filla, bueno, estava amb ells, bueno, és que és tot.
1: Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els animals als camions per portar-los a l'escorxador. El sector, a més, mostra indignació i apunta a la fauna salvatge com a possible origen del contagi.
0: I una última informació en clau local i de caire polític. Junts ja entra en la recta decisiva per escollir candidat a l'alcaldia de Barcelona. De moment, dues de les candidatures aspirants ja han superat el primer filtre. Pilar Calvo i Jordi Martí, actual líder municipal, han aconseguit els avals necessaris de la militància i passen a la següent fase.
1: Ara el focus se centra en si la resta de candidats també superen abans del dijous aquest tall previ, mentre el partit es prepara per una votació interna que s'ha de fer a finals de mes. És una cursa clau per al futur de Junts a la capital de Catalunya. El partit busca nou lideratge després de l'etapa de Xavier Trias i vol arribar fort a les municipals del 2027, on haurà de competir amb l'actual alcalde Jaume Collboni.

0: En successos, Interior reforçarà el pla Campai a la zona franca de Barcelona després que ahir a la nit un home fos tirotejat mortalment.
1: La consellera del RAM, Núria Parlon, ha anunciat que també es reunirà properament amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que s'ha de reforçar.
2: Reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
1: Parlon també ha explicat que no descarten treballar a promoure una legislació més dura pel que fa a la tinença d'armes de foc, una necessitat que, al seu parer, s'ha d'aplicar tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. Mentrestant, els Mossos continuen buscant l'autor del tret mortal i esclarir les causes de l'homicidi. Fonts de la investigació estudien si el cas es podria estar

0: relacionat amb màfies de l'est.
1: Hem de lamentar una mort més a les carreteres. El copilot d'un turisme mor aquest migdia després que el vehicle amb el qual circulava xoqués frontalment contra un cotxe tot terreny a Lloret de Mar, a la Selva.
0: El sinistre s'ha produït pels volts de quarts d'una quan, per causes que s'investiguen, els dos vehicles han topat. Arran de l'accident, el copilot d'un dels cotxes ha mort i el conductor ha quedat ferit greu i els equips d'emergència l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'ocupant del tot terreny ha sortit il·lès del sinistre. Arran del xoc, s'han activat diverses patrulles dels Mossos, quatre dotacions dels bombers de la Generalitat que han realitzat tasques d'excarceració i dues unitats i helicòpter medicalitzat del SEM.
1: La Policia Nacional ha detingut 8 persones a Gurb, a Osona, que formaven part d'un grup criminal que es dedicava a falsificar documents i afavorir la immigració irregular.
0: Segons fonts policials, l'organització havia creat una estructura mitjançant la qual ciutadans estrangers amb residència legal a Espanya portaven familiars residents al seu país d'origen a través de la reagrupació familiar. El grup proporcionava volants d'empadronament falsificats amb l'objectiu que aquestes persones poguessin acreditar un domicili fix i complir així els requisits necessaris per aconseguir el permís de residència. Els arrestats van arribar a cobrar fins a 6.000 euros per cada família que es volia reagrupar.

0: 7 i 41 en Cultura. La Patum ha tancat 5 dies de festa convertint la plaça de Sant Pere de Berga en un mar de foc amb l'última Patum completa del Corpus.
1: Més de 6.000 persones han omplert la plaça per viure l'últim esclat de foc, música i salts després de 5 dies de celebració que han situat Berga al centre de la cultura popular catalana. Les comparses han acomiadat la festa al ritme del tabal i de la cobla ciutat de Berga. El salt de plens ha tornat a ser el moment més esperat. Durant el Corpus s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora, dels quals més d'un centenar aquest diumenge. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi i ha confirmat una aportació de 200.000 euros, la més alta feta fins ara.
0: I el que també ha acabat és el Primavera Sound 2026, després d'un cap de setmana ple de sorpreses. La més destacada ha estat el concert sorpresa d'Olivia Rodrigo.

0: A ritme de hits i de rock guitarrer més propi dels 90 i amb una energia inesgotable, la cantant va revolucionar la tercera jornada del Primavera Sound. A més, va protagonitzar un dels moments més recordats del festival d'aquest any, després d'actuar amb Robert Smith, cantant de The Cure, per estrenar una nova cançó. Amb tot, el Primavera Sound es va acomiadar un any més de Barcelona, enguany amb l'actuació de Carl Cox. El festival ha rebut més cares conegudes, com la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va anar a veure Gorillaz. També destaquen l'exentrenador del Barça, Pep Guardiola, i el president del club, Joan Laporta, al concert de The Cure.
1: I en plana musical, també, aquesta setmana es dona el tret de sortida al festival Blau Marí Music i el primer concert serà el de Rosana.

0: El concert serà aquest dimecres. La cantant torna als escenaris amb la gira Vamos a Star Tour. Serà un retrobament especial amb el públic per celebrar els 30 anys de Lunes Rotes, l'àlbum que la va consagrar i que va deixar cançons gravades en la memòria de tota una generació. Durant el festival, que s'allargarà fins a finals de mes, també hi actuaran artistes de renom com Alan Parsons, The Cardigans i Gypsy Kings.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.
2: ¿Sabes que mientras escuchas la radio puedes investigar el cáncer aunque jamás hayas pisado un laboratorio? Porque colaborando con CRIS contra el cáncer, impulsas la investigación. Dona en criscancer.org y únete a la generación que cura el cáncer, la generación CRIS.
3: Traer a un amigo

0: Volem saber què ens espera d'aquí 3 quarts d'hora, a partir de 2 quarts de 9, a la brúixola del Radio Estadio, i per saber-ho tenim ja amb nosaltres l'Albert Arranz, aquí amb nosaltres. Albert, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui, Laporta demanarà a l'assemblea del Barça més calés per acabar el nou espai Futbol Club Barcelona. Ronald Araujo torna a la ciutat comtal per tractar-se d'una lesió muscular al basó abans de tornar amb l'Uruguai pel Mundial. Florentino Pérez guanya més d'un 60% dels vots les eleccions del Real Madrid i presidirà el club blanc 4 anys més amb Mourinho a la banqueta. I el centre d'esport Sabadell s'enfrontarà al Zamora, doble partit per jugar a segona divisió la pròxima temporada, fase d'ascens de la que resta eliminat l'Europa. A més, la farem petar amb un 12 cops finalista de tornejos ATP i guanyador de 4, que acaba de penjar la raqueta. L'Eloi Collazo se'ns aproparà a les efemèrides esportives de la setmana, al seu tal dia com avui, i repassarem l'actualitat del món del golf al The Tee a Green. Tot plegat de 2 de 9 fins als 10 en punt de la nit.
0: Perfecte, Albert, gràcies, ens escoltem.
1: Adéu-siau.
0: I abans de començar la segona part de la brúixola d'avui, farem una petita pausa, però els presentem els temes que ens esperen. D'una banda, en clau internacional, ens dirigirem cap a l'Orient Mitjà, i de l'altra parlarem també sobre salut mental, avui sobre la ira.
2: Sí, en el cas de la plana internacional, tornarem a treure el cap per aquesta finestra i tornarem a anar a l'Iran perquè el conflicte s'allarga. Fa més o menys 2 mesos que es va anunciar aquest alto el foc, que els últims dies ens demostra que no ha servit de res perquè Israel i Iran es tornen a bombardejar els uns als altres, mentre Donald Trump intenta posar pau, però sembla que no ho aconsegueix. Parlarem amb el CIDOB per veure de quina manera pot Donald Trump jugar les seves cartes i mirar que aquest conflicte ja per fi s'encamini cap al final, com vol el mandatari estatunidenc.
0: Molt bé, doncs petita pausa i ens hi posem.
3: Un 21% es lo que puede aumentar la productividad con un encaje real entre candidato y empresa. Mientras otros miran currículums, en Eurofirms encontramos personas. Porque cuando alguien encaja de verdad, los resultados de las organizaciones mejoran. Eurofirms, 35 años encontrando al mejor talento para mejorar tu empresa.
0: Tornem a obrir una setmana més la nostra finestra al món, i és que passen els mesos, però hem de tornar a transportar-nos mediàticament a l'Iran, on els atacs no s'aturen, Joan.
2: Sí, mentre Donald Trump, president dels Estats Units, insisteix que les negociacions amb l'Iran avancen per bon camí, el seu teòric aliat, Israel, continua atacant l'Iran i viceversa. Queda ja lluny aquell alto el foc que Trump va anunciar fa 2 mesos. De fet, en els últims dies, els intercanvis dels bombardejos entre Israel i l'Iran han tornat a tensar la situació. Trump es mostra irritat, els demana públicament que s'aturin, però al mateix temps manté el discurs que l'acord de pau és més a prop que mai.
0: Veurem si aquest cop sí, les paraules de Donald Trump es tradueixen en fets i si aquests últims atacs són només una escalada puntual o si, ans al contrari, la confirmació que el conflicte va per llarg, doncs és una cosa que veurem en els propers dies. Però per analitzar-ho tot plegat, avui ens acompanya Samuel Abrami, és investigador del CIDOB. Samuel, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: A veure, per començar, en quin punt exacte del conflicte ens trobem avui? Estem davant d'una escalada puntual, com dèiem ara, o d'un canvi de fase més profund?
4: Sí, vale. Es complicado definirlo, pero yo diría que estamos ante un cambio de fase, sí, así podemos definirlo, no solo ante una escalada puntual. Es el primer intercambio directo, por ejemplo, de fuego entre Irán e Israel desde la tregua de abril, pero además llega mientras Trump insiste en que siguen las negociaciones para un alto el fuego inmediato. Esto significa que guerra limitada, digamos, y diplomacia están ocurriendo a la vez, al mismo tiempo. Y lo nuevo es que Irán parece haber abandonado parte de su vieja paciencia extra.

0: L'espai que dediquem setmanalment a la salut mental el fem servir per conèixer i per entendre diferents trastorns. Avui, però, posarem el focus en una emoció que ja vam abordar fa més d'un any aquí a la Brúixola en relació amb la depressió i que avui intentarem entendre millor i, sobretot, aprendre a gestionar-la.
1: Parlem de la ira, una emoció primària que tots hem experimentat en més o menys mesura. Podríem definir-la com un estat d'irritació molt elevat en què afloren sobretot sentiments negatius i que ens desconnecta del que tenim al voltant per centrar-nos només en allò que ens ha provocat aquest estat, com una visió de túnel. Si alguna vegada l'han experimentat, segurament saben com n'és d'important controlar-la, perquè en aquest punt qualsevol decisió que prenem pot tenir conseqüències importants.
0: Doncs això és el que intentarem avui, entendre com gestionar aquesta emoció i com tenir-ne més control. I ho fem, a més, en un moment concret de l'any, perquè amb l'arribada de la calor les dades indiquen que aquests episodis poden ser més freqüents. Per això tenim amb nosaltres el nostre expert psicòleg de capçalera de la Brúixola, el David Cueto, que també exerceix els despatxos el doctor Guilera, Psicocet Nesplugues i Acepte Qualeón. David, què tal? Molt bona tarda.
2: Muy buenas tardes otra vez.
0: A veure, com dèiem, tots sabem a què ens referim quan parlem de la ira, però com la definiríem psicològicament parlant?
2: La ira realmente, ¿no?, una emoción que yo creo que todos hemos vivido en primera o en tercera persona, es básicamente una emoción primaria, que consistiría en su definición más básica en la reacción ante una amenaza, ya sea real o imaginada. Es decir, es una interpretación, algo aversivo que nos puede hacer daño y que evidentemente pues está alterada o influenciada por la situación en que nos encontremos, ¿no? El clásico ejemplo de estar en un atasco, si tenemos que llegar a un sitio, a una entrevista de trabajo o alguna entrevista médica, pues la reacción a lo mejor será diferente que si no tenemos algo como urgente que hacer. Con lo cual, el descontrol de la ira es algo que en psicología está comprobado que genera peleas, altercados, accidentes de tráfico, lesiones, incluso la muerte. En verano y ahora con el calor esto está también comprobado que los ataques de rabia o incluso disturbios es más probable que ocurran. La ira es un continuo desde la psicología, es decir, desde una ira controlada y canalizada, podemos decir, hasta una ira intensa desbocada. También como, por ejemplo, la ansiedad se puede medir como la ira desde un estado, es decir, como estados ahora mismo, o como un rasgo, es decir,

0: aparatos de biofeedback que mide las pulsaciones, la frecuencia cardíaca. Y aquí cada persona debería hacer como una especie de ensayo-error. Es decir, yo en psicoterapia, ahora hay gente que la distracción del pensamiento le ayuda muchísimo y la meditación incluso la empeora. Y gente que todo lo contrario. Con lo cual hay que hacer un trabajo propio, progresivo, entender que la ira también tiene un entrenamiento. Es decir, que no por practicar una vez en cuanto nos encontremos con algo que nos genere, bueno, un malestar muy intenso que genere ira, lo vamos a controlar. Requiere como una continuidad, ¿no? Una continuidad consistente porque, bueno, las emociones son, como hemos dicho, involuntarias, inmediatas. Y, por ejemplo, con gente joven funciona, por ejemplo, con niños y con adolescentes algo que se llama el distanciamiento temporal, que es una técnica muy clásica donde se le pregunta a la persona o que verbalice o que visualice el evento que le ha generado enfado como en el espacio, ¿no? Como más lejos en el tiempo para poder como moldearlo mejor. Aquí ya te digo, ya os digo, sí, diga, perdón.
1: No, no, no, no, perdona, continúa, continúa, David, continúa.
0: Sí, digamos que aquí hay como, es que es muy particular, en los niños a lo mejor es más unificado el protocolo, ¿no? De dejar que desahoguen, pero hasta cierto punto y hacer que no, como que no sea el único mecanismo que tienen, ¿no? Está comprobado que si cedemos ante las rabietas, será más probable que las niñas, bueno, la próxima vez hagan otra rabieta. Pero sí, entre lo cognitivo y lo conductual, cada persona, insisto, hay muchos modelos, pero la base de la respiración, la buena dieta, el sueño, el ejercicio continuado, el sedentarismo provoca también, bueno, una ira descontrolada por desregulación fisiológica. Entonces, como decimos, es un tema complejo que en psicoterapia requiere de, bueno, de pruebas, de estudios, para hacer un traje a medida para cada persona y que maneje la ira de lo, bueno, a su manera particular y concreta.
1: És interessant, més enllà de totes les pautes que has dit, però com els hàbits saludables dels que parlem tantes vegades i que ens ajuden en molts àmbits de les nostres vides també doncs, influeixen en qüestions com aquestes, com dèiem, entre d'altres qüestions també, però amb la ira. David Cueto, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bona tarda, fins la setmana vinent.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
1: Estem arribant a 9:15 del vespre, després d'obrir la finestra al món, dirigir-nos cap a l'Orient Mitjà, també de parlar sobre salut mental amb el nostre psicòleg de capçalida, el David Cueto. Nosaltres tanquem el programa, els deixarem ara amb la brúixola del Radio Estadio, però abans de tot ens agradaria repassar una mica tot el que implicarà la visita del Papa Lleó XIV demà aquí a Barcelona, perquè això és sinònim de jornada intensa periodísticament parlant, però també a nivell de mobilitat, Joan.
2: Sí, afectacions importants des de demà. La principal a la Sagrada Família es tancarà un ampli perímetre entre Rosselló, Lepant, València i Sicília, prohibit el trànsit i també l'aparcament des de demà a la nit. També hi haurà restriccions a la zona de la catedral i al Palau Episcopal i a Montjuïc amb talls als accessos a l'estadi olímpic. A Montserrat només s'hi podrà accedir amb reserva o acreditació.
1: Per tant, moure's en cotxe impossible.
2: Sí, i per això es reforça el transport públic, sobretot el metro, amb més trens i horari ampliat. Això sí, l'estació de Sagrada Família, recordem-ho, estarà tancada tot el dia.
1: Un seguiment que podran fer d'aquesta visita al matinal, també als butlletins informatius, al Notícies Migdia amb el Gabriel Figueredo i també durant 20 minuts a la brúixola, Joan, de 7:20 a 7:40.
2: 7:20 a 7:40, 20 minuts per repassar el que hagi donat de si el primer dia del Papa a Catalunya. Molt atents també amb la vaga en el sector educatiu, que coincideix, ja ho sabem, amb aquesta visita del Papa. I l'última hora papal, podríem dir, ens la donaràs tu, Lola.
1: Sí, exacte. Serem demà a Montjuïc, en aquesta vigília que farà amb els joves. Demà passat a la Sagrada Família, on beneirà la torre de la Creu de Jesús. Per tant, molta feina per endavant, que ho explicarem tot aquí a la brúixola i, evidentment, doncs, com dèiem, als butlletins, al migdia i també a Madrid.
2: 20 minuts, però intensos, eh?
1: Intensos.
2: Ja els assegurem.
1: Exacte. Ho deixem aquí i tornem demà, com dèiem, a les 7:20 i amb brúixola ja regular a partir de les 7 el dijous. Que vagi molt bé, bona tarda.
3: Onda Cero Catalunya. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3. I a l'Alt Maresme 102.4.
4: Són 9:15. Comencem futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
3: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
4: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Sí, nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dilluns 8 de juny de 2026. Fins les 10 en punt manarà el futbol i hi haurà molt més. A les emissores d'Onda Cero Catalunya, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià, a la redacció i producció, i amb el gran Fran Villar al capdavant del control tècnic. Vinga, va, entrem en matèria.

0: Aquesta final ho va tenir molt a prop, de fet, ho va acabar perdent a la pròrroga. Va caure al camp del Celta Fortuna a Balaïdos per 3-2. I això que els graciencs es van avançar en el marcador amb un golaç impressionant de Jordi Cano. L'equip gallec va capgirar el resultat i es va posar 2-1, però a falta de 10 minuts pel final, el propi Jordi Cano de penal va forçar aquesta pròrroga en la que al final l'equip gallec va acabar sentenciant amb un gol a 10 minuts pel final en una jugada mal defensada. El cert és que l'Europa va pagar molt car el gol encaixat al minut 98 al partit d'anada i aquest va ser un llaç que va ser difícil de poder superar. Però tot l'Europa, tota l'afició gracienca, tothom està molt però que molt orgullós d'aquest equip, començant pel seu entrenador, Adai Benítez, en declaracions a BTV.
1: Estic més que orgullós, acabo de parlar amb tota la plantilla abans de sortir d'aquí, perquè crec que era un moment bastant idoni. Jugar en aquest camp no passa per casualitat, no estem aquí perquè toca, perquè hi ha un calendari que diu que un dia jugaràs aquí. És d'admirar d'aquest equip, de l'Europa, d'aquests jugadors i del que hem fet aquestes dues temporades. El camí no ha sigut fàcil ni curt, perquè són 2 anys per poder jugar un playoff a segona divisió. Malauradament no l'hem aconseguit, però haig de dir que he confiat en aquesta plantilla, encara que moltes vegades he dit que començaven sent els últims, que tal. Hem sigut els 5ens en aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem.
0: La cara va ser, sens dubte, pel Centre d'Esports Sabadell. Encara tenim a la nostra retina aquella imatge d'una nova Creu Alta plena a vessar d'aficionats del Sabadell animant i que van contribuir de forma directa a que el seu equip capgirés l'eliminatòria i acabés imposant-se sense arribar a la pròrroga al Real Madrid-Castilla per 3-0 amb un gol a l'últim instant. Encara sentim a l'afició del Sabadell cantant aquest gol que arribava pràcticament en temps afegit. Un Centre d'Esports Sabadell que ha començat aquest matí a preparar la gran final. Recordem que s'enfrontarà el Zamora, que al final també va remuntar i va eliminar a un altre filial, en el seu cas el Villarreal B. El partit d'anada es jugarà el proper dissabte a l'estadi Ruta de la Plata, déu-n'hi-do quin nom més maco, i el partit de tornada, atenció, un dia que no ha agradat a ningú. Es disputarà el que serà definitiu partit, el segon, el de tornada, el divendres dia 19 de juny a la nova Creu Alta.
2: Vive la Fórmula 1 en el centro de Barcelona. A partir de mañana y hasta el 13 de junio, disfruta gratis del Fan Village de Plaza Cataluña con activaciones de F1, actividades familiares, gastronomía, música en vivo y mucha, mucha, mucha diversión. Regístrate ya en circuitcat.com. ¡Te esperamos!
3: Onda Cero Cataluña.
4: ¿Será posible algún día prolongar la longevidad, la biológica? ¿O no va a ser posible? Sí, ya lo hemos hecho. Los australopitecos vivían hasta los 50 años. El problema de fondo es que un conejo envejece a los 3 años y nosotros llegamos a los 70.
5: Más de 50 años.
6: Cientos de proyectos.
7: Miles de voluntarios.
6: Pero nunca solos.
8: Queremos más.
9: ¡Vamos a por más!
10: Fundación Mapfre.
11: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
12: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Vinga, va, comencem la pròrroga aquí a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. D'entrada, què ens deixa aquest dilluns 8 de juny al marge del futbol, José Agustín Gómez?
2: Pablo Badosa cau al seu primer partit al torneig de gespa de Hertogenbosch en la seva tornada a les pistes. La catalana perd 6-1 i 7-5 davant l'ucraïnesa Diana Snigur. És la 13a derrota en el que portem de temporada per la gironina. Marc Márquez guanyava ahir el Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El català sumava la seva victòria número 100 al Mundial de Velocitat, convertint-se en el tercer pilot en aconseguir-ho després de D'Agostini i Rossi. El de Cervera es situa a 72 punts de l'actual líder, Marco Bezzecchi, i amb 14 curses encara per disputar-se en aquest Mundial. El Barça guanya la Copa del Rei d'handbol superant a la final Bidasoa d'Irun 17-37. El Club Natació Sabadell ha presentat avui els seus nous entrenadors per la propera temporada. Albert Espanyol s'encarregarà de l'equip masculí de waterpolo i Enric Arnella del femení.
1: Dos quarts de deu clavats i ara toca obrir micro.

0: telèfon a un 12 vegades finalista de tornejos ATP i campió en 4 ocasions, que ha penjat no fa gaire la raqueta. Marxem cap a Andorra.
1: Onda Cero Catalunya.
2: Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
3: Y puede ser todo eso siendo profesional.
2: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
4: Citroën.
2: Consulta citroen.es.
5: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
6: ¿Estás con el rumrum por si el perro hace saltar la alarma?
7: ¿Qué va? Estoy con esto.
8: ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca!
7: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
0: Aquest mataroní de naixement i andorrà de residència ha dedicat tota la seva vida, o gairebé, a passar-la bé. A passar bé la bola per damunt de la xarxa. I a sobre amb l'esquerra. Fa uns mesos que ha deixat el tennis després de gairebé 18 anys com a professional. 4 títols ATP en 12 finals. Membre de l'equip espanyol de Copa Davis en diverses ocasions i olímpic a Rio 2016. Albert Ramos Viñolas, bona nit.
9: Hola, bona nit.
0: És fàcil deixar de ser tennista professional o li cal un període de dol?
9: És una bona pregunta, la veritat.
0: Gràcies.
9: En aquest cas, en el meu cas, crec que estic bastant bé. Esperava potser estar una mica més, no trist, però una mica diferent. Però la veritat és que em trobo molt bé.
0: Millor del que esperaves, doncs.
9: La veritat és que sí.
0: La data de l'adeu, en el teu cas, anunciada un mes de març i feta efectiva un mes d'octubre, aquest període era per anar fent-te la idea, per acomiadar-te de la rutina que t'havia acompanyat tant de temps?
9: L'any anterior, al desembre, jo em preparava per intentar recuperar posicions en el rànquing i en un moment em vaig donar compte que no era molt aviat per mi i vaig decidir fer-ho així també per poder anar, com tu dius, acomiadar-me tranquil·lament, també perquè la meva família, les meves filles, poguessin viatjar alguna setmana amb mi i així fer-ho tot una mica més suau, per dir-ho d'alguna manera.
0: Arrelat a Andorra ja fa temps, de fet les teves dues filles ja són andorranes de naixement. A Andorra, que dic jo, fou una elecció impositiva, com tants d'altres, però que ha estat una decisió també, o un descobriment de qualitat de vida, t'he escoltat dir.
9: Sí, la veritat que sí, va ser un... Vam fer el canvi de residència en un moment complicat de la meva carrera, a finals del 2018, que semblava que no estava en un bon moment, havia perdut molts partits i va ser una decisió complicada, però el canvi crec que em va beneficiar. Va portar-me una nova vida, no? Noves il·lusions, la rutina diferent i la veritat és que estem molt contents aquí i ens quedarem segurament per sempre més.
0: Torno a la raqueta. Has seguit agafant-la des d'aquell octubre del 25 o ja no em vols saber res com, doncs, per exemple, com el cuiner de pizzas que quan surt a sopar al darrer lloc on va sopar és una pizzeria?
9: Doncs he estat ajudant a un altre jugador, Pedro Martínez, que també viu aquí, l'he estat ajudant durant aquest temps, viatjant poques setmanes, però quan ell venia a casa jo l'entrenava. I, bueno, la veritat és que he estat seguint molt el circuit, però una mica més tranquil.
0: Un passa de... No m'has contestat, si tornes a agafar la raqueta o no, eh?
9: Bueno, algun dia tinc que jugar amb ell.
0: Ah, bueno, però a part d'això, res, eh?
9: Res més.
0: Ni
9: no.
0: Contra el cunyat?
9: No, intento fer altres coses que no he pogut fer durant la meva carrera.
0: Clar.
9: I segur que d'aquí un temps tornaré a jugar a tennis, però com que és tan recent, també hi ha moltes coses que no he fet i estic intentant fer.
0: Un passa de viatjar, feia referència als viatges, més que Willy Fogg al llarg de l'any, de viure dins l'èlit de la seva professió, tu has arribat, i hem de recordar-ho, a ser el 17 del món, has estat top 50 en molt de temps, acostumat a rebre aplaudiments, a signar autògrafs, a fer-te fotos,

0: i de sobte a desaparèixer en l'anonimat. És el que un desitjava en el teu cas i ara, per tant, se sent satisfet i alleugerit? O vulguis que no, allò alimentava una mica l'ego i es troba a faltar quelcom en particular de la teva feina, de la, si em permets l'expressió, l'anterior vida?
1: La veritat és que és una altra molt bona pregunta, no? Que a vegades és difícil...
0: Carai, t'hauré de convidar a algú, eh?
1: No, molt bé, et felicito. En el meu cas, jo he estat molts anys treballant amb una psicòloga, fent un tractament esportiu, sinó un tractament normal, com qualsevol persona, i crec que m'ha ajudat molt en aquest pas de la retirada i en aquest pas de, com tu dius, passar a l'anonimat. Crec que ho porto molt bé, estic content amb la vida que tinc i la veritat és que estic molt content amb la feina que vaig fer amb la psicòloga durant molts anys. Mm.
0: Què és el que pot fer ara l'Albert Ramos retirat que abans no podia? Per exemple, a l'hora de menjar, a l'hora de practicar altres esports a nivell de lleure, en definitiva, en la teva vida quotidiana?
1: He pogut esquiar tota la temporada d'esquí.
0: Sí.
1: No, feia molts anys que no esquiava, he pogut esquiar, que les meves filles estan començant a esquiar, he pogut disfrutar d'aquest esport. He pogut anar amb moto, que no havia anat mai amb moto. I bueno, el menjar em cuido molt encara perquè tinc problemes d'intoleràncies, així que el menjar segueix igual. Però aquestes coses que durant molts anys no pots fer, perquè com que nosaltres som autònoms, per dir-ho així, si ens lesionem no podem competir, si no competim no podem guanyar diners.
0: I l'esperit competitiu es perd o un conserva ara, què sé jo, amb el trivial o amb el golf o amb l'esquí, aquella falera per guanyar?
1: No es perd, bueno, sí que queda una mica com adormit, no? Perquè al final passes a no competir tota l'estona. Pensa que els tenistes competim 30 i pico setmanes a l'any i estem acostumats tot el rato amb tensió competitiva. I quan et retires, doncs, vulguis o no, et relaxes una mica.
0: Mm. Per tant, no ets guerriller jugant a trivial, eh?
1: No. El golf sí, però el trivial no.
0: Ah, el golf sí, eh? Bueno. Tot i que en una carrera, si no ets un dels més grans de la història, gairebé tots els tenistes, com els golfistes, ja que parlem del golf, perden més que guanyen, és difícil sí. D'assimilar com que el món, quelcom natural, normal, habitual, perdre més cops que guanyar?
1: T'acostumes, vulguis o no, no hi ha una altra opció. Si vols ser tenista i no ets dels 5 millors del món, normalment perds. I ells també perden, no? Si no ets la cara dolciner, que quasi sempre guanyen, tothom perd, no? Un cop a la setmana. L'objectiu molts cops és intentar perdre el més tard possible, però acabes perdent, llavors és una cosa que t'acostumes des de petit.
0: Carrera professional de 2007 a 2025. La d'unta al Rafa Nadal de 2001 a 2024. Albert, mà al cor, sense el Rafa s'hagués viscut millor perquè els que vau coincidir amb ell us hagués quedat més accés a pastís? O a l'inrevés, el Rafa ha fet que el tennis espanyol fos referent i us ha afavorit?
1: Una pregunta complicada, home. Evidentment que sense el Rafa algun partit més es pot guanyar, sobretot els que m'ha guanyat ell. Però també és veritat que tindre un referent com el Rafa o tots els altres que han hagut abans ha ajudat a tots els jugadors espanyols a millorar i a poder entrenar amb ells i a poder aprendre d'ells. Mm.
0: De gairebé 20 anys de carrera, si t'haguessis de dur a una illa deserta, quelcom, què seria i què mai més tornaries a fer si tornessis a néixer tenista?
1: M'emportaria, sobretot, tota la constant intenció de millorar que he tingut durant la meva carrera, més que resultats, sinó sempre intentar veure què podia fer per millorar i, bueno, el que no voldria tenir... Hi ha molts moments dolents, no?, de carrera de tenista, moltes derrotes. Una d'elles, que va ser molt dura, va ser quan vaig perdre el 2020 amb el Carlos Alcaraz al torneig de Rio, que va ser la seva primera victòria com a professional. Ell era molt jove i va ser una derrota molt dura.
0: Ja que el menciones, recta final,

0: final, el Carlos Alcaraz, el Rafa Joder, el futur immediat del tennis espanyol, a l'avui, al demà i potser el passat demà està assegurat?
1: Sí, 100%.
0: 100%. I quins projectes, l'últimes de Tafaner, quins projectes professionals li esperen a l'Albert Ramos de forma immediata amb el Pedro Martínez del marge? Si s'hi poden saber, fora del tennis o dins, si és que tu estàs plantejant, no ho sé.
1: De forma immediata, poca, no? Estic en un període de, diguem, sortir una mica, estar més a casa, estar més amb la família. Van sortint cosetes, però de moment m'està agradant molt el que estic fent, disfrutant d'altres coses, i suposo que en un temps tornaré a estar més a prop del tennis que del que estic ara.
0: 18 anys d'exigència, 18 anys del rendiment, ara però amb tot el temps per desconnectar i, el que és més important, per gaudir de la desconnexió. Doncs que sigui amb salut, amb molta salut per tu i per tots i per totes les teves, Albert Ramos, si m'ho permets, tenista, i moltes gràcies per atendre'ns.
2: MyRef es el mejor programa de puntos.
3: Punto.
2: ¿Sabes cuántos euros valen tus puntos?
3: Punto.
2: Y por ser oro platino, tus hijos van contigo a la sala club.
3: Punto final.
4: MyRef, más viajes, más puntos.
2: Y punto.
5: Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory Senior. De Pharma OTC.
6: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
7: A la brújula de Radio Estadio, tal día como avui, Eloy Collazos.
8: Tal dia com avui, fa 29 anys que el Barça d'hoquei patins va tornar a ser campió d'Europa 12 anys després. El conjunt blaugrana va guanyar l'onzena Copa d'Europa de la seva història després de derrotar el Porto per 4-3 a la pròrroga. El partit va acabar en empat a 2, però Gavi Cairo i Massimo Mariotti van marcar els gols decisius en el temps afegit. Continuem el dimarts perquè també és una data important per a l'esport català. El 9 de juny del 2024, el Barça d'en Bol va guanyar la dotzena Champions de la seva història. Així parlava l'entrenador blaugrana Carlos Ortega después de la final.
9: Ha sido de poder a poder, ¿no? No lográbamos irnos. Cuando parecía que el partido estaba ya casi decantado, hemos sufrido la exclusión de Dica, que le han hecho meter de nuevo el partido, ¿no? Y estoy muy orgulloso de todos y cada uno de los jugadores.
8: Els blaugranes van derrotar l'Alborg danès per 31-30 a la final disputada a Colònia. El Barça recuperava així el tron europeu i sumava la tercera Champions en les últimes 4 edicions. Dimecres farà 37 anys que la tenista barcelonina Arantxa Sánchez Vicario va guanyar el seu primer Roland Garros.
10: La història cambió su curso. La mayor sorpresa de estos internacionales de Francia. Arantxa Sánchez Vicario ha sido capaz de derrotar a la número uno del mundo.
8: Arantxa va derrotar l'alemanya Steffi Graf per 7-6, 3-6 i 7-5 a la final de París. Amb només 17 anys, la catalana es va convertir en la campiona més jove de la història de Roland Garros i va sumar el primer dels 4 títols de Gran Slam que guanyaria al llarg de la seva carrera. Dijous es compliran 19 anys que la selecció catalana de futbol sala va debutar a la Copa del Món amb una victòria històrica. El combinat català va superar per 5-3 a la selecció espanyola en el primer partit del Mundial disputat a Sibèria Oriental. Aquella competició estava organitzada per l'Associació Mundial de Futbol Sala i no formava part del calendari de la FIFA. I acabem el divendres perquè també és una data important pel motociclisme català. El 12 de juny del 2005, el pilot de Castellà del Vallès, Dani Pedrosa, va guanyar el Gran Premi de Catalunya en la categoria de 250 centímetres cúbics. Pedrosa es va imposar al circuit de Montmeló per davant de l'australià Stoner i l'italià Dovizioso. La victòria de Pedrosa arribava en una temporada en què el pilot català acabaria revalidant el títol mundial de 250.
11: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org un proyecto de la Fundación A3 Media.
3: Una serie exclusiva de A3 Player.
12: La Policía Autonómica de Cataluña está llevando a cabo una operación jaula en Lleida.
3: Una fuga salvaje.
13: No sé por qué disparó a los Mossos cuando le quedaban meses para salir en libertad.
3: Una amistad al límite.
14: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
3: Julián Villagrán.
15: Yo no quiero más.

0: La sangre en mis manos y menos la de un crío.
1: José Manuel Poga.
2: Si tú no tienes fuerza, yo te la doy.
1: La primera serie de Carlas Porta, inspirada en hechos reales.
3: La jaula no puede tener ninguna grieta.
1: 33 días, ya disponible solo en A3Player y cada domingo un nuevo capítulo.
4: A la brújula de Radio Estadio, The Tia Green.
5: Tanquem la present edició de dilluns de la brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya amb un somriure de bat a bat, perquè ens encanta el golf. I el de Tia Green tenim el millor, company i amic del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar. Bona nit.
6: Què tal? Bona nit a tots.
5: Gran notícia per obrir avui, Ramon. Eugenio López Chacarra conquereix el KL Open a Amsterdam i mira ja el PGA Tour.
6: Doncs així és, el golfista madrileny ha guanyat el KLM Open aquest diumenge al recorregut de International a la ciutat d'Amsterdam amb un total de 273 cops, menys 11. El madrileny es converteix en el nou espanyol que guanya l'Open d'Holanda, una de les més històries del golf europeu. No en va, aquest any celebrava la seva edició número 106. És la 12a victòria espanyola en aquest torneig. A més, ho aconsegueix amb un aniversari rodó, ja que en només dos mesos es compliran fins a 50 anys del primer triomf del gran CB Ballesteros al DP World Tour, precisament en aquest. Ha rubricat una victòria enorme, dominant la darrera jornada, tot i que a l'inici no va ser la millor possible. Només va perdre el liderat durant un grapat de minuts, però finalment es va imposar amb un cop d'avantatge sobre Lindell i tres cops sobre Soderberg, Steins Lenner, Joe Dean i un formidable Ángel Ayora, que va acabar aconseguint l'únic eagle que s'ha vist aquest diumenge, el 48. Una victòria que li permet mirar amb optimisme el futur. A la Race to Dubai fa un salt de gegant i es col·loca a la 6a plaça. No només es fica en la lluita per guanyar la classificació quan s'acabi l'any, sempre difícil tenint davant jugadors com Rory McIlroy o Patrick Reed, sinó que s'acosta de manera notable a la targeta del PGA Tour, sense cap dubte el seu gran objectiu d'aquest any. Ara mateix, Chacarra s'enduria a la tercera de les 10 targetes que repartirà el circuit europeu a final d'any, tot i que queda molt, però ja ha posat la primera pedra amb aquesta victòria. A més del triomf de Chacarra, destacar el tercer lloc aconseguit per Ángel Ayora, menys 8, un altre que sospira per donar-se al PGA Tour. Nacho Alvira ho feia en lloc 11, menys 4, mentre que al top 20 també es ficava el jove madrileny Pablo Hereño, amb un total de menys 3.
5: El britànic Tyrrell Hatton aguanta la pressió del Sergio García i del John Rahm i s'imposa al Leaf Golf a Andalusia.
6: Sí, el torneig disputat al Real Golf Valderrama va coronar com a campió aquest diumenge l'anglès Tyrrell Hatton, que es va imposar en el sempre complicat recorregut andalús amb un total de menys 11. El jugador de l'equip de Legion 13 va sortir a jugar la darrera jornada amb el liderat en solitari i va saber mantenir-se en control tot i l'atac dels dos jugadors espanyols amb molta fam de victòria. Però l'anglès, molt morrut sempre, va poder treure un somriure a l'icònic forat 18 de Valderrama, on l'esperava la seva mare i amb moltes ganes de tornar a casa per un motiu molt especial. I és que Hatton va ser pare per primera vegada fa només dues setmanes i només tenia pensaments per al Tea, la seva filla, sens dubte el millor regal que li podia fer després de dominar clarament el Leaf Golf d'Andalusia, però que va tenir que suar fins al final. Hatton va sobreviure a una tensa ronda final amb el seu capità de la Legion 13, John Rahm, per guanyar aquest títol individual per dos cops al club de golf Valderrama. La Legion 13 va completar, a més, la victòria amb tots dos trofeus, defensant amb èxit el títol per equips aconseguit i traient sis cops d'avantatge sobre els four aces de Dustin Johnson. Hatton va tancar amb un sotapar 70 per acabar amb 11 sotapar, com dèiem, amb Rahm, que va quedar segon en solitari amb 9 sotapar, després de fer 67 cops, cosa que va empatar la puntuació més baixa de la jornada. D'altra banda, el Brennanzer dels Torque va acabar tercer en solitari amb menys 8, amb el capità dels Fireballs, Sergio García, i el seu company d'equip, David Puig, ocupant les dues posicions següents en un meritori cinquè lloc. La victòria és la segona de Hatton a Leaf Golf i la primera en qualsevol circuit en gairebé 18 mesos. Després d'haver abandonat el Leaf Golf Corea la setmana passada per estar al costat de la seva dona Emily i la seva filla, el jugador de 34 anys va tornar a l'acció aquesta setmana amb una gran inspiració, sens dubte. Respecte al futur del torneig, amb les dubtes de la continuació de Leaf Golf, Valderrama vol continuar acollint la competició en un nou model nou de competició amb el suport de la Junta d'Andalusia, que ja va confirmar durant el torneig que hi serà al costat de Valderrama per tornar a acollir el torneig que, cal dir, ha estat un èxit amb milers d'aficionats que van seguir la competició en directe.
5: I que és un tros de camp espectacular al nivell dels millors del món. JT Poston, anem al PGA Tour, guanya dues vegades el Memorial de Jack Nicklaus.
6: Sí, el nord-americà JT Poston va aconseguir la victòria

0: i va acabar la volta amb tres birdies als darrers cinc forats, que li va permetre jugar el desempat i imposar-se al segon forat, com deien, del playoff, sota l'atenta mirada de Jack Nicklaus, que finalment el va poder felicitar i emportar-se, a més, un xec, un bonic xec de 4 milions de dòlars.
1: Carai.
0: Poston s'ha guanyat una plaça als tres següents majors. Sens dubte, una gran setmana pel nord-americà, que puja, a més, al número 39 del rànquing mundial, cosa que significa que s'afegirà als participants del proper US Open a partir de dilluns. Va aconseguir l'única plaça disponible també per l'Open Championship, el Memorial, i entrarà al Masters que ve proper. Sens dubte, un botí realment important per a aquest jugador, que a més va desfer-se de jugadors de, com el número del món, Scottie Scheffler, que intentava guanyar el Memorial per tercera vegada, i també va superar Rory McIlroy, que porta 0 de 14 amb el Memorial, i segur que és un dels tornejos que vol posar en el seu llarg historial de victòries.
1: L'anglès Matthew Southgate arrolla el Swiss Challenge. Parlem de l'hotel Planner Tour.
0: Sí, el segon torneig europeu, com deies, Matthew Southgate es va assegurar el seu primer títol en aquest circuit, el segon del circuit europeu, el Swiss Challenge, amb una ronda de 62 cops, 9 sota par, el gol 100 pack per un total de 261 cops, menys 23, déu-n'hi-do. L'anglès va acabar el dia amb un avantatge de 8 cops sobre un grup perseguidor que incloia dos jugadors anglesos, George Blur i Tom Sloman. La victòria situa Southgate al novè lloc del rànquing Road to Mallorca, amb Duffy al capdavant amb dues victòries en aquest circuit. Al torneig suís no van aconseguir treure el cap als jugadors espanyols en les primeres posicions. El millor classificat va ser Javier Calles, al lloc 28, mentre que Borja Virto ho feia al lloc 32è i Santi Tarrio, encara més lluny, al lloc 36è. El Road to Mallorca es dirigeix ara a Àustria per la propera setmana, on es jugarà aquest torneig a l'Interbeten Open a Àustria, com dèiem.
1: Sí, amb el nom del camp no hi entrem, perquè és una cosa impronunciable.
0: No domino. Com ets conscient i preferit d'evitar.
1: És correcte. Del segon torneig europeu al tercer, del segon circuit europeu al tercer, Pablo Alperi i Gonzalo Leal al top 10 a l'Alps Tour.
0: Sí, el tercer circuit europeu, com deies, l'Alps Tour va visitar França amb la disputa de l'Open de la Mirabel d'Or, molt més fàcil de pronunciar, a la ciutat de Metz, a França, on Gonzalo Leal aconseguia un sisè lloc amb un total de menys 7, mentre que Pablo Alperi ho feia novè, amb la victòria pel francès Maxime Legros amb un total de 194 cops. Dèiem, el torneig francès destacà també l'espectacular 63, menys 7, que va signar el jugador del Prat, Agustí Quinquilla, a la primera jornada del torneig, per acabar finalment al lloc 15, amb un total de menys 4, acompanyat d'un altre jugador del Prat, Víctor García Broto.
1: Paula Balanzategui i Gonzalo Baños, campions d'Espanya absoluts.
0: Sí, la jugadora basca i el golfista andalús han proclamat aquest cap de setmana els nous campions d'Espanya absoluts en la categoria amateur. El campionat d'Espanya femení, el 8è Memorial Emma Villaceros, ha conclòs amb una espectacular remuntada de Paula Balanzategui, que ha sabut aprofitar la seva oportunitat a la jornada decisiva per proclamar-se campiona d'Espanya al recorregut mallorquí de Pula Golf. La golfista basca afrontava la ronda final des de la quarta posició a tres cops de la líder, però va signar una excel·lent targeta de 70 cops, menys 2, construïda amb base a 5 birdies i 3 bogeys per culminar una remuntada in extremis i aconseguir el triomf amb un total de 287 cops. La seva solidesa en els moments clau va contrastar amb les dificultats de les principals rivals, especialment Lucía Valderrama, que ho tenia tot de cara, líder durant les tres primeres jornades, però que no va saber rematar la feina. D'altra banda, el campionat d'Espanya masculí, Copa González Cauriaza, ha baixat el taló a Sevilla aquest diumenge amb una contundent victòria de Gonzalo Baños, que va posar colofó una setmana excel·lent en imposar-se per 4 cops d'avantatge sobre els seus perseguidors immediats. El jugador andalús afrontava la jornada final compartit liderat amb el jugador català Vicente Mestre, però va resoldre el duel amb una actuació realment impecable. Una targeta de 68 cops, menys 4, construïda amb 5 verdis i només un bogey, va resultar inabastable per la resta d'aspirants al títol. Ressaltar també el paper dels jugadors catalans, que han aconseguit 3 jugadors al top 10 a les dues competicions, destacant el quart lloc de final de Clàudia Lara a Mallorca. Moltes felicitats, doncs, als nous campions.
1: I acabem a casa nostra perquè Golf Terramar és brillant campió del 30è quadrangular femení de Catalunya.
0: Sí, la competició oficial de la Federació Catalana de Golf clausurà la temporada 2026 amb la disputa de l'espectacular recorregut de golf de pals de la quarta i última prova de l'any que decidí el nou equip campió. I en el recorregut gironí, la victòria parcial en la matinal d'aquest passat dijous va ser pel Real Club de Golf Cerdanya, que va acumular 70.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos. Avui menys estona, perquè a les 3 ja donarem el relleu a els serveis informatius i després ja tot el que té a veure amb el futbol, que avui hi ha partit de la selecció espanyola. Així que, vinga, va, comencem, que tenim moltes coses a explicar-vos, que ja és dimarts 9 de juny de 2026. Comencem!
0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I una setmana més tenim moltes ganes de poder estar amb vosaltres explicant-vos històries i fent-vos propostes de sèries, com fa sempre l'Òscar González. Òscar, benvingut una matinada més.
1: Molt bona nit.
0: Aquesta setmana em sembla que té que veure amb coses com les que faran que avui només estiguem fent programa fins a les 3, perquè després juga un amistós la selecció espanyola en el seu camí de preparació cap al Mundial, i em sembla que d'algo d'això ens parles avui.
1: Doncs sí, per calentar el Mundial, la Copa Mundial de Futbol, que enguany se celebra a Canadà, Estats Units i Mèxic, sobretot als Estats Units, doncs un futboler, millor dit, un senyor que no és futboler, és a dir, servidor, que no li agrada el futbol, parlarà de sèries de futbol.
0: Molt bé, vinga,
1: vamos. Això està bé, eh?
0: Vamos allá.
1: Doncs parlem de dues sèries que trobeu actualment a plataformes. Podeu trobar també un parell de pel·lícules, un sobre Mèxic 68, que protagonitza Diego Luna, que la teniu a Netflix. Una pel·lícula que va... Penseu que el Mundial del 86 els hi va caure a Mèxic una mica de rebote. Mm-hmm. Perquè Colòmbia, un parell d'anys abans o tres, va dir que no podia, que la situació del país era insostenible, i la FIFA va fer una més o menys una pamema de sorteig i de seguiment, i Mèxic, que havia organitzat el Mundial del 70, parlarem després, doncs va organitzar el del 86 perquè tenia les infraestructures preparades. I, bueno, una pel·lícula que parla d'això, de com es va muntar el Mundial del 86 amb aquesta, més o menys, gràcia mexicana. I la podeu trobar a Netflix. També ja a Netflix trobareu un documental sobre com la selecció brasilera va guanyar la quarta Copa Mundial el 94, i que d'una relació, també té una certa relació amb la sèrie que parlarem després. Però la primera sèrie, millor dir minissèrie, perquè avui la cosa va de minissèries,
0: sí,
1: que parlarem, que està relacionat amb el futbol, la teniu a Movistar. Es van estrenar dos episodis la setmana passada, i aquest divendres 12 s'emeten els altres dos, i és una molt, molt bona minissèrie. Fallar un penalti a les semifinals de l'Eurocopa del 96 per Gareth Southgate va ser el pitjor que li va passar a la seva vida.
0: Mm-hmm.
1: Perquè va pear a Anglaterra del pas a la final, i diguéssim que el fet d'haver fallat aquell penalti d'una manera o altra l'ha portat sempre en Southgate al seu interior durant pràcticament tota la seva vida. O això és el que ens explica una minissèrie que es basa en un llibre que al mateix temps primer va tenir una adaptació teatral. Jo em pregunto com seria aquesta minissèrie en un teatre, parlant de futbol i les jugades futbolístiques, com serien? M'agradaria saber-ho, és curiositat, però bueno. Una minissèrie, 4 capítols, com us deia, en producció BBC, la teniu a Movistar Plus. El protagonista és això, Gareth Southgate, l'interpreta, també ho va interpretar a l'obra de teatre, Joseph Fiennes, amb potser un dels seus millors papers que ha realitzat mai, i aquesta minissèrie es titula Dear England.
2: I'd like to share what happened when I played for England in 96. Penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dream. But I'm here. I haven't let those fears stop me doing what I love.
3: Difficult time. Press foaming at the mouth.
4: Gareth, do you think you're up to this?
3: Fans on the rampage.
2: What I think it means is change. Radical change.
5: Okay. Morning, team.
6: Hi, hello.
5: This is Dr. Pippa Grange. We're going to be working on your mental resilience.
7: I came to play football. What's this Marine stuff?
5: As well as our performance. Penalties.
8: England, I've never, ever won a penalty shootout in a World Cup.
2: I think we're stuck.
9: It's penalties for England at a World Cup.
0: Veig una doctora Who per aquí.
1: Sí, sí, veuràs aquí la única doctora, sí, que hem tingut a Doctor Who. Aquesta minissèrie ens parla del passe, bueno, el període de Gareth Southgate com a seleccionador de la selecció anglesa entre, si no m'equivoco, 2018 i 2024. Van ser uns anys molt recents, és a dir, segurament molts oients poden recordar tant el seleccionador, sinó com també les aventures que va tenir la selecció anglesa en un Mundial i en dues Eurocopes. És una minissèrie que de fet, ens parla una miqueta de futbol i societat. Uh-huh. Això és important, perquè al final el futbol és com... Se sol dir allò del típic mantra del el futbol és l'opi de la societat. Uh-huh. Bueno, no diria jo que és l'opi, però des de luego és un dels entreteniments més grans que té la societat actual. A banda de ser un negoci, òbviament, perquè el futbol no deixa de ser un negoci. Doncs el fet de que Southgate, com a jugador, fallés aquell penalti a les semifinals de l'Eurocopa del 96, el va acompanyar els 20 i pico anys després. I, de fet, una de les coses que hi va implementar durant la seva etapa com a seleccionador és entrenar els penaltis, sobretot entre els jugadors més joves. Mm-hmm. Perquè fallar un penalti és, potser, una de les coses que se't queden.
0: Sí, sí, sí.
1: Però estàs jugant un passe a una final, sí. o potser la final mateixa, fallar un penalti, bueno, és d'aquestes coses que la pròpia societat se'n recorda de recordar-te constantment, vulguis o no vulguis.
0: Bueno, perquè
1: tu dius que falló el penalti en aquell partit.
0: Et deixa fora de la competició, no? Però no deixa de ser un cara o creu que es fa i que on poden entrar mil factors, perquè el darrer que falla no necessàriament, a vegades no és l'únic que no ha marcat el penal, vull dir, perquè pot ser que vagin 2-2 i n'hagin fallat un cada un, però

0: quan ja s'avança l'altre equip, si tu no el marques, quedes eliminat, però bueno, si els haguessis marcat tots, també hauries guanyat. És a dir, que a vegades és molt o sigui, és una responsabilitat també tirar-lo, o sigui que...
1: Sí, tothom se'n recorda quan marques el penal i tothom se'n recorda quan falles el penal.
0: Sí,
1: en aquest sentit, és una d'aquestes coses que, en cert sentit, és un sense sentit, perquè ho és, perquè, mira, són coses que passen. Podries haver jugat millor el partit, a la pròrroga, haver tingut més èxit a la tanda anterior de penaltis. És un que no ho creu, mai se sap. Però, bueno, és una de les coses que marquen. I, clar, pensem que Anglaterra no guanya un títol important des del Mundial de 66.
0: Mm-hmm.
1: Clar, Anglaterra, diguéssim, en el moment en què el 96, que estava en disposició de ficar-se a una final de l'Eurocopa, va fallar. I, de fet, amb Gareth Southgate, i això no és spoiler perquè és història recent, durant la seva etapa com a seleccionador, tampoc va guanyar cap títol.
0: Mm-hmm.
1: Va estar a punt. Va estar a dues finals, va ser subcampió de l'Eurocopa dues vegades, la darrera amb Espanya, fa dos anys, el 2024. Va estar també a un Mundial, a dues Copes Mundials, no va passar una de quarts de final i l'altra també de semifinals. És a dir, que diguéssim que estrictament parlant no va guanyar cap títol. Ara bé, la seva petjada ha quedat a Anglaterra, diguéssim. Perquè la manera, sobretot, i això també es parlava al tràiler, el fet de, bueno, tractem coses que moltes vegades no es tracten quan parlem de futbol. En primer lloc, el futbol a la societat. Sí, la selecció anglesa, els jugadors de futbol, tenen un paper dins la societat? Han d'assumir una qüestió política, per exemple? Hi ha un moment determinat en què la selecció anglesa es va posicionar l'any 2020 contra el tema del racisme.
0: Mm.
1: I aquelles imatges que recordem de posar un genoll en terra, ho va fer la selecció anglesa, aixecant molta polvorosa, fins i tot el que era primer ministre del seu moment, que era en Boris Johnson, l'inefable Boris Johnson, no va recolzar la selecció anglesa en aquest aspecte, o com a mínim no ho va fer públicament, i diguéssim que li va generar una certa controvèrsia. Però és que ell, sobretot, en Southgate, el que va voler és defensar el paper dels seus jugadors dins de la selecció i en relació a la societat. És a dir, com defensar-se mentalment, aquesta resiliència mental que es deia al tràiler, com un jugador de futbol ha de mantenir una certa cordura mental en situacions de gran estrès. I això, una fase final d'una Copa del Món, una fase final de l'Eurocopa, doncs això importa molt perquè mantenir una certa seguretat, una certa centralitat mental és molt important per a un jugador, tant com saber jugar i com marcar gols.
0: Sí,
1: sí. És a dir, aguantar la pressió.
0: Sí, sí, està clar.
1: Però, sobretot, bueno, contents...
0: Però és part del joc.
1: Sí,
0: seria el mateix per la cultura britànica pel que tira darts. Un pot veure com quina pressió no equivocar-se i l'altre pot veure com el que sempre ha volgut fer. És a dir, que en el fons a qui li agrada, o sigui, qui tira el penal també és que li agrada la responsabilitat. Per tant, són com les dues cares de la moneda, no? És com qui es presenta, no? I ai, és que mira, jo no volia presentar-me a les eleccions i m'han nomenat. No, tu t'has posicionat des de fa molts anys i al final les circumstàncies t'han portat. Ai, que la pressió és molt dura. Bueno, sí, però és el que has buscat.
1: No, òbviament, la pressió és molt dura.
0: Sí, però la pressió és molt dura, però és el que has buscat, perquè si no hagués pogut ser una altra cosa. És a dir, la pressió és inherent a allò que tu vols fer per destacar. Si tu vols passar desapercebut, pots jugar amb amateurs, però si tu vols ser professional, no pots ser professional i que no hi hagi pressió. És com dir, és molta pressió ser escriptor. Sí, bueno, clar, però ho vol ser, oi?
1: Hi ha una diferència, David, que clar, els escriptors no tenen a les seves mans, diguéssim, la pressió de 80 milions de persones.
0: Clar, però és que tu ho vols fer. Sí. És a dir, és que m'ho estàs plantejant, com si...
1: Hi ha una cosa que moltes vegades els mateixos jugadors ni se n'adonen que ells volen estar en aquella final, però moltes vegades no són conscients de la repercussió que té una jugada determinada, ni per sigui per marcar un gol o per fallar-lo.
0: Mm.
1: I això, moltes vegades, els jugadors no estan preparats. Especialment els jugadors joves, que tenen, diguéssim, les expectatives molt altes, que tot el seu entorn, i estem parlant ara actualment en una època de xarxes socials, d'internet, podríem parlar perfectament de quan Anglaterra va guanyar el Mundial de 66 o quan Brasil va tenir el maracanazo del 50, ja en parlarem després. És a dir, sempre hi ha hagut una pressió perquè la societat es talla al darrere. Llavors, quan el futbol, les xarxes socials, falles una jugada o falles un penalti i de sobte tots els trolls, tot el país t'ataquen a xarxes socials, a internet, clar, és una pressió extra.
0: Ja, però vull dir que no existia. Si parlem de pressió, el que passava amb els jugadors colombians, no amb els anglesos, que els colombians els mataven,
1: Sí, i a tots els jugadors dels països sempre tenen la seva repercussió.
0: No, però estic parlant d'història, estic parlant de que els colombians han matat a més d'un jugador per fallar en aquestes situacions. Vull dir que...
1: I si parlem de la Unió Soviètica i els Jocs Olímpics, les pressions que tenien els atletes i els gimnastes, per exemple, si fallaven una competició determinada, el que significava tornar.
0: I obligats a dopar-se. Però el que vull dir és que aquí, que jo entenc la narrativa, però que és una narrativa que busca tirar cap una banda. I jo el que et dic és que això no és els que estaven obligats a la Unió Soviètica. Això és tu tries ser protagonista.
1: Òbviament, però el que és important remarcar, i moltes vegades no és conscient, de que un jugador el dedica a jugar. No és diguéssim, la responsabilitat de guanyar un partit, de guanyar un Mundial, o de perdre'l, la repercussió que hi ha a la societat, moltes vegades costa gestionar-ho. Costa gestionar moltes vegades fins i tot guanyar un Mundial.
0: Sí, que jo t'entenc, però que no els hi costa tenir totes les millors cases, els millors cotxes
1: i lligar. Sí, però parlem, per exemple, mira, Anglaterra és el país que ha inventat el futbol. Mm. La pressió que hi ha a Anglaterra per guanyar una competició internacional és, bueno, potser de les pitjors que hi ha, de les més dures que hi ha. Perquè Anglaterra ha inventat el joc. El fet de que, per exemple, Brasil tingui 5 títols mundials... Anglaterra, un país que això li afecta emocionalment. Anglaterra, quan hi va, sempre ho diuen, coming home, la copa ha de tornar a casa. Ha d'anar a casa. És una pressió extra que, òbviament, no vol dir que la resta de nacions, especialment les nacions que són les més competidores, Anglaterra, Brasil, Argentina, França, Alemanya, darrerament Espanya... És a dir, una pressió extra en segons quins països que, a més, afecta molt a la societat, perquè el futbol a la societat britànica és molt important. És molt important el futbol. Pensem que és dels pocs països, per exemple, que juga a Nadal, el futbol. Mm. Que la lliga de futbol té...
0: Bueno, ara ja no es fa el Boxers Day, que és el dia 26, no el dia 25, però actualment aquest any ja precisament ho han deixat de fer.
1: Sí, però vull dir que és un país que el futbol el senten diferent. Llavors, com afecta el futbol a la relació amb la societat? I això la sèrie ho explica molt bé. El que significa aguantar o no la pressió. Llavors, que la minissèrie també juga una miqueta amb un cert guió, doncs sí. Que Southgate, si ens ho mirem fredament, tampoc ha guanyat res, com dèiem. Mm. El que sí que va fer i el que la sèrie va plantejar, i és molt interessant el que planteja, és dinàmiques. Dinàmiques de canvi, de com canviar, de com canviar segons quines actituds mentals. Que al final, això, en un partit que t'has de jugar al tot o res, potser no significa res, o ho significa tot. Però canviar el paradigma, això potser els anglesos no estaven tan acostumats. Per això la minissèrie ha tingut molt èxit abans com a obra teatral, perquè els mateixos, no diria britànics, anglesos, encara que en general podríem dir britànics, es miren al mirall i veuen el que significa com a societat, doncs com tracten els seus jugadors, per bé o per malament. Llavors, és interessant veure com l'esport, moltes vegades, al final s'acaba convertint en una cosa que no és esport, que es pot convertir en una qüestió nacional, pràcticament. Nosaltres aquí a Espanya, com que hem guanyat Mundials i Eurocopes recentment, potser no ho tenim tant al cap de la mà. Però fixa't aquí, de vegades, quan algun jugador fa alguna declaració o ha fallat algun partit, aquella nit, millor que no miri xarxes socials. Si aquí ho veiem d'una manera més petita, imagina't un país com Anglaterra, la cuna del futbol, que ells veuen que és una qüestió nacional, competició internacional rere competició internacional. I això, la manera de com aquest entrenador, que al final no va guanyar res, però sí que, diguéssim que en el cor dels britànics, doncs va suposar un cert canvi, és interessant veure, encara que sigui a través del personalisme, perquè al final no és una cosa d'un entrenador ni d'un jugador, és una cosa d'un establishment, d'un envoltori, d'una gent que hi ha al voltant, que només prepara els partits, juguen els partits i veuen els partits. El que significa canviar segons quins paradigmes mentals. Això és interessant. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs aquesta és la primera. Anem amb la segona, a veure.
1: La segona és Oliver i Benji, ja t'ho dic clarament. Tu te'n recordes com eren les jugades Oliver i Benji?
0: Sí, eternes, que duraven un capítol, una jugada.
1: Doncs aquí veiem segons quines jugades que fan, que semblen fetes d'aquesta mateixa manera. Aquests balons en l'aire, aquesta càmera que segueix els balons.

0: A veure, 1970, Mundial de Mèxic, com deia abans, Brasil, Brasil que perseguia el seu tercer títol, que encara, fins a cert punt, encara havia guanyat els Mundials del 58 i del 62, encara patien, diguéssim, ai, l'espinita del Maracanazo 50. Aquella derrota que no s'esperaven allà a l'estadi de Maracanà final del Mundial de 50 davant d'Uruguai, davant de 200.000 brasilers, i van perdre per 2-1. Òbviament, els brasilers també tenen, diguéssim, la seva èpica, la seva retòrica. I quan dic de retòrica, és que moltes vegades es fica retòrica. Hi ha molt de guió. I estem parlant d'una sèrie que porta 10 dies, la teniu a Netflix, i que parla justament d'això, d'aquesta èpica que va permetre guanyar el Mundial del 70. Això no és spoiler, ja és pràcticament història antiga. Pensem que Brasil ja té 5 copes mundials. Doncs com van guanyar la tercera? En una ocasió en què la pressió també externa era molt gran i que un equip que s'havia quedat sense entrenador 3 mesos abans de començar el Mundial, amb uns equips que jugaven com el Madrid Galáctico, cadascú pel seu voltant, però sense un estil de joc, i com l'arribada d'un nou entrenador i també el pas endavant que va fer la gran estrella del moment, que va ser Pelé, doncs va aconseguir, entre moltes altres coses, òbviament, aconseguir aquella tercera Copa Mundial. Estem parlant d'una minissèrie que són 5 episodis i que podeu trobar a Netflix i es titula Brasil 70. Em sembla que en anglès era The Third Star, la tercera estrella.
1: I que fomos superados pelos europeus.
2: Estou aqui para fazer o time voltar a ser campeão, Pelé.
3: Saldanha, você não tá entendendo. Meu tempo na seleção acabou.
4: Você tem uma dádiva, meu filho. Não desperdice ela, não.
5: Você não vai ter que carregar o piano sozinho.
6: Cada um aqui foi escolhido a dedo. Só os melhores.
7: Rumo ao México!
5: Perdi alguma coisa?
3: Acabamos de cair no grupo da morte. Só isso.
5: Tem que ter medo de adversário nenhum.
8: O que você acha da sugestão do presidente?
9: Nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time.
10: La recreació del color, de les indumentàries, de l'aspecte físic que s'assembla molt als jugadors de l'època, és espectacular, d'aquesta sèrie.
0: Sí, sí, aquí han posat diners. De fet, els actors, de fet, són jugadors de futbol. Sí? Han buscat actors que sabessin jugar a futbol. I les jugades les han entrenat. És a dir, que a part del croma que hi ha per fer tot el, diguéssim, el que és jugar dins un estadi de 50-60.000 persones, les jugades, es poden trobar vídeos a YouTube que expliquen com les juguen. És a dir, i com recrear les mateixes jugades de segons quins partits d'aquell Mundial del 70. És a dir, que en aquest sentit, la minissèrie, si t'agrada el futbol, t'ho passaràs bé. A més, si t'agrada el futbol així, a l'Oliver i Benji, encara t'ho passaràs millor. I si ets molt fan de les sèries amb aquest convencionalisme del gènere esportiu, llavors ho tens tot. Quin és potser el problema que té aquesta minissèrie? Que és brasilera i que, òbviament, els brasilers són els que queden com els únics que saben jugar a futbol.
10: Clar.
0: És a dir, òbviament, ja t'ho esperes. Sí, una sèrie brasilera, amb tot allí, amb milions i milions d'euros posats en crear una sèrie que, a més, realment és espectacular.
10: No, visualment és sembla que estiguis veient un reportatge.
0: De futbol, la veritat és que es nota que s'ho han currat. Es nota que els sectors han treballat, han jugat a futbol, han recreat les jugades gairebé mimèticament, però, clar, diguéssim que el problema que té la minissèrie, per posar-li un problema... A veure, és una minissèrie d'usar-ho i consumir, és a dir, tu l'oblides. O sigui, a diferència, per exemple, d'In England, no té una reflexió darrere. Aquesta és una sèrie de consum ràpid. La veus, tu ja saps què va passar, ja, fins i tot segurament hi ha molta gent que recorda aquells partits que va jugar Brasil al Mundial del 70. És una sèrie que ja saps com comença, saps com acaba, saps com són els partits, les jugades, i ja està. És una qüestió d'entretenir-se. Potser el problema que té la minissèrie sobretot és que es passen de frenada amb el patriotisme. Sí, és a dir, només els brasilers juguen bé al futbol. El jogo bonito, com deien. Només els brasilers poden guanyar aquell mundial. Fins i tot el quart episodi que parla de justament la semifinal contra Uruguai i com superar el trauma del Maracanazo, doncs s'acaba convertint-se en un culebrot una mica massa passat de rosca. Aquesta idea de que, bueno, de fet, hi ha un problema al món del futbol. Un problema, d'alguna manera, és que ja segons quines seleccions que consideren que només elles saben jugar a futbol.
10: Sí, això està clar.
0: Això ho sabem d'Argentina, ho sabem

de Brasil, ho sabem fins i tot d'una manera més sòbria, però també Alemanya, sempre ha sigut això. A França en els darrers 30 anys i a Espanya en els darrers 15. És a dir, només nosaltres sabem jugar.

0: intenten ficar-se en qüestions de política, perquè pensem que al Mundial de 70 hi havia una dictadura a Brasil. Uh-huh. Llavors, intenten plantejar doncs, que una cosa era el futbol, una altra cosa era la societat brasilera davant d'una dictadura, com la dictadura intenta aprofitar-se del futbol com a escaparate mundial, com a escaparate de propaganda, però això sempre ho han fet els règims autoritaris amb el futbol des dels nazis i els feixistes als anys 30 i 40 fins avui en dia, així, no és cosa nova. Mm-hmm. En aquest sentit, la miniserie és molt, molt convencional, convencionalíssima, que potser fins a cert punt és un dels seus punts forts, perquè tu vas a veure allò. Tu esperes allò, exactament allò. Jo, que, quan vas veure la miniserie, me la vas veure passat ahir, diumenge, me la vas veure sencera el diumenge. I el que vas veure és el que esperava. Sí, no esperava una sèrie de gran reflexió sobre el món del futbol, sobre l'esforç, sobre la redempció, sobre el que significa guanyar una Copa Mundial. Tot això està implícit, però ja m'esperava sobretot això, que és una sèrie convencional, una sèrie xovinista, molt xovinista. És com aquella minissèrie que van fer un parell d'anys sobre Ayrton Senna, que era Santo Ayrton Senna.
1: Sí.
0: Era un sant. Doncs aquí gairebé tots els jugadors de la selecció brasileña són sants. I fins i tot l'entrenador, el Joao Saldanya, que inicialment el van fer fora i després va ser comentarista, i el Zagallo, que va ser l'entrenador continuat, tots són sants, amb les seves rareses, però tots són herois, herois blancs. Herois que evolucionen fins a cert punt dins d'aquest camí solar de l'heroi. És a dir, d'aconseguir el triomf final. I en la resta d'equips, doncs, o bé són inútils, o bé són dolents com els uruguaians, o bé els segons quins porters són uns patates, i clar, tu quan se mira i dius, a veure, que estem parlant dels porters d'Itàlia, de Txecoslovàquia, de les grans seleccions que hi havia al moment, potser amics brasileiros, us passeu una miqueta de frenada.
1: Bueno, perquè a vegades s'ha perdut la perspectiva de que abans tu feies una sèrie perquè la veies al teu país, no, el teu públic, i ara tot és molt globalitzat i una sèrie, si te la potència una plataforma, és perquè es pugui veure tot el món, i això a vegades canvia una mica, o hauria de canviar o no, és un debat, si hauria de canviar la mirada sobre com has de fer la ficció.
0: El que és evident que aquesta és una sèrie de Netflix Brasil per Brasil, això és evidentíssim, com si Argentina fes una sèrie sobre el Mundial del 86, per exemple, no, el Mundial del 86 potser, sí, del 86, i la Mano de Dios i tot plegat, doncs, òbviament no el faran sobre el Mundial del 78, també el van guanyar, però és això, fas una sèrie que sigui sobre el teu gran triomf nacional. Llavors, clar, la teva selecció és la millor del món. I els teus futbolistes són els millors del món. Sí, i al final, clar, tot això és una minissèrie que, en el fons, com que l'estàs veient i ja saps de quin peu calça, t'importa poc, però no deixa de grinyolar una miqueta. Ara bé, si el que t'interessa és veure una minissèrie per simplement gaudir, desconnectar durant 5 capítols, és idealíssima per tu. Jo, malgrat tots els seus problemes interns, m'ho vaig passar molt bé.
1: Doncs Jogo Bonito. Tenim una d'anglesa i una de brasilera.
0: Els anglesos, Jogo Bonito, no tant.
1: Bueno, tenen altres històries. Tenen els pubs bonitos, això sí. Doncs dues propostes per anar escalfant motors de cara a aquest Mundial que a mi jugaran molt en aquestes hores. Així que, com dèiem, avui estem fins a les 3. Gràcies, Òscar, per fer-nos dues propostes, dues, i fins la propera setmana.
0: Fins la propera.